Les remescles més boges per canviar de xip. Els divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Beet Zucchini. Beet Zucchini.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

partit de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar, però sí que et vaig veient en discos que al final no et vas endur, i alguns quina meravella i alguns

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Escoltes ICAT.

maps, sense itinerari. Loco sóc ton pare i vols odiar-me, cari? Posa't a la cua i ompli el formulari. Benvinguts a este safari ple de mercenaris. Territori balneari d'eixos necessitaris. Ha ressuscitat el fari, com està el pati?

gràcies mama, visc en un cap de setmana, faig el que em dóna la gana, no mossegues la mà de qui dóna de menjar, perquè m'ha aguantat ja més del que podem aguantar, si vos colen la fal·làcia disfressat de llibertat, no vingueu plorant demà, que ja està bé ho avisar, germà. Estem de nou a l'ofici, hem tornat per bici, hem estat al cim i al precipici, qüestionais des de l'inici,

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a quarts de 12, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, ha obligat a tallar la via ahir al vespre i no hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat els seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de l'Ayuso, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. Ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, matiners. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 41 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu, no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: Ens hem escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Bon dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure a la Selva, correcte, sí. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agraden molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx, i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que
2: maten. I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després. Donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant, dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11, atrapeu amb Sergi Pàmies, parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, així arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí, també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengin les gavines, un cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues, d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar a ús i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més.
3: 15 anys.
0: Curiós,
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues...
0: Quina bestiesa!
3: ...en una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat tu, eh?
0: Sí.
3: L'altra notícia en situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre de més de 3 metres d'ample s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irving Newhouse. Va morir el 2017.
0: Ai, l'herència de la família.
3: I sembla que els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
0: Home,
3: de iaio.
0: Tu diràs.
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada,
0: sí,
3: de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
0: Sí, sí, tant.
4: Sí.
0: Que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
3: ni
0: pensant...
3: Ni conservar el patrimoni, bueno, de l'avi, eh?
0: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
5: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos a aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
6: Doncs de la nova...
0: Ui,
6: veu, de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. I és que l'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
7: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem. I totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que us amb la Rosalia, però no amb mi.
0: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua. Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalia...
6: Fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creia que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
6: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
4: Serà una passada.
6: Serà molt,
0: sí,
6: molt
0: sí,
6: bé.
0: Sí, segurament, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
8: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions doncs continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica com cada dia fantàsticament bé l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol el rosarà dels Jardins Cervantes, al Palau Güell o al Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen, i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos.
0: Home, allò era cita...
6: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que, té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Pues hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava, i després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars. Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
8: A veure, la premsa li ha preguntat, l'han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
9: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
10: Ah, no. Pero te veremos o no, Ana.
9: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
10: No acaba para siempre históricamente.
9: Yo creo que sí. Bueno, nunca se sabe.
10: No, bueno, podemos volver, ¿no?
9: Ay, no lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies del 2026 potser estaria una mica...
8: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
8: La modernó.
0: No, però... Seria una sorpresa que tornés.
6: Això sí,
0: que tornés.
6: Sorpresa ho seria.
8: A mi ja no em sorprendria.
0: La revista vendria, t'ho dic. Aquella sabana, la feia lectures, no em sembla?
6: Sí.
0: Ho feia lectures.
6: Sí, sí.
0: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ella ens embola, a més de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules de Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega mai d'Anízar.
6: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a una xarxa social en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
0: A veure.
11: No sé cómo pasó, pero pasó.
12: Y cuando empezó.
13: Solo recuerdo tu risa rompiendo.
12: Ha roto mi calma. Has entrado en mi arrollador mundo. Sin pedir permiso.
13: Con esta manera
12: y este carisma. ¡Te enamoran!
13: ¡Siempre tan libre!
0: Que no hay toque ni más ni ahora.
12: ¡Siempre tan nosotros!
8: Está fatal.
0: ¿Ya?
12: ¡Nos cambia la actitud!
6: Ella es la segura de momento.
8: No, si es que...
12: ¡Te haces perder la razón!
0: ¡Pero
12: me encanta!
0: ¡Ja!
6: Ella no acaba, sempre no, té l'última paraula a la vida
0: sempre, i quan canta.
8: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
0: no, no, digues.
8: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volante literalment...
6: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada Anízar, amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra, la cançó que va anar a Eurovisió, mentre conduïa ja també llavors per l'M30,
8: a
6: Madrid.
8: És un perill a les carreteres,
0: és un perill a la vida en general.
6: Habitualment.
0: Anízar, he de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop. Perquè
8: és molt fort.
0: És que no hi toca.
6: És mel.
8: Vigileu els conductors.
0: Sí, per favor. 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
8: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
14: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir, jo que en aquella època devia fer de reportera, ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella ha aprofitat tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: I què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el 6è de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció, mal rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, d'Astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora i que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'Astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable.
3: Celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: Bueno, la resposta correcta són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: No et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes de l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia. Bon dia. Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores, sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital, que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament no és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, s'hi van veure implicats 2 camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits, les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Som els primers que han pogut sortir panyant obert a la primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21%, segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:00 del matí, 4 minuts, Barcura de bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per
7: bon
0: primera
7: dia.
0: Vegada. Vinga, anem-hi, noi, repàs a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies, amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos, el periòdico obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra al pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions no ens veuen guanyadors.
6: Altres temes de portada. Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia, m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda. Ho explica La Vanguardia, l'Ara i el Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periòdico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula Pressupostos per fi i El Periòdico Catalunya necessita pressupostos i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periòdico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo, i dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar als socialistes, sinó que porten un discurs reivindicatiu molt arrelat al territori.
7: El rotatiu de Prisa considera que aquesta nova esquerra de l'esquerra, identitària i anticapitalista com l'andalusa, és aquí per quedar-s'hi.
6: I El Mundo diu que s'ha entrat en una nova fase a la dreta espanyola i que el PP ja no pot defugir més la naturalització de la seva relació amb Vox.
7: El diari opina que la qüestió ja no és si el PP s'ha d'entendre amb la ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.

0: anem fent col·leccions.
1: M'encanta.
2: Tranquils.
1: No puc parlar més, però tranquils, sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
2: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
1: Què estan hores baixes?
2: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
1: És que és cert que abans hi havia, sí, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
2: Exacte.
1: I ara el temps que ens apreta. I també es fa sota mínims.
2: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim el diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres anuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
1: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
3: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deia, es farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
1: Pràcticament en 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals. I amb què comencem?
3: Doncs amb un concert a Razzmatazz.
1: Molt urbà, tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment, ja t'ho dic ara. Què estem escoltant?
3: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
1: I tenim més coses.
3: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada amb veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
1: I encara relacionat amb Alerta, poesia i teatre,
3: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
1: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
3: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
1: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
4: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu, mesos abans de la seva mort, al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
5: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
6: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
5: Exactament.
6: De manera que ens diem igual. Vostè quan fa el sant?
5: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
6: D'Horta, o sigui el 18 de març.
5: Exactament, el dia abans...
6: per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
5: Però cadascú amb la seva zona. Sí, jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració. I la veritat és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
1: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
7: Bon dia, matiners. El 17 de maig...

0: de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. A Oslo, la desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us n'explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a la hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades. I després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila-Sanjuan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies és la llet.
1: La llet.
2: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara... en bevem i hi ha molts subsidiaris també.
1: Exacte,
2: i moltes coses.
1: Moltes variables.
2: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
1: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell ens llega com cada dia, perdoneu, el matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol... Que ens ha preparat Maiol, Roger.
2: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos. Dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
1: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Sí, sí. Quants dies?
2: Quants dies fa?
3: L'últim any va ser el 2022, quan vam tenir...
1: Abans?
4: No, abans no, però no. 22, 23, potser.
3: 22 o 23.
4: Som a 26.
1: Maiol, és que, a veure...
4: 900.
3: Fes servir la calculadora?
1: No! Jo diria... Jo diria 2.000 dies. Marc?
4: No, no, jo 900.
1: Home, no, ah, perdó, 900, Lara?
4: 9.000, és una barbaritat, no, no.
3: Jo? 1.000,
4: 1.000. 1.000,
3: 1.000,
1: què?
3: 1.010.
1: Maiol? Quan fa que no...
2: Els pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, oh, és a dir, fa 1.166 dies.
1: Lara, molt bé!
2: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
1: Déu-n'hi-do, eh?
2: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
1: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el Maiol, perquè és que a mi em rebenta el cap aquestes hores del matí.
2: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
1: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
2: És que els matiners.
1: 13 minuts, arribem a les 6. Catalunya.
5: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
7: Estàs confonent correlació amb causalitat. No, és un problema de primer, de filosofia, de lògica, ja ho sé. Que tots els pobres siguin delinqüents.
8: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
9: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
10: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
11: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el caneló.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1 al Matí de Catalunya Ràdio.
12: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, és que cantes somrient sempre.
6: Amb Ricard Ostrell.
3: Em van passant coses.
13: Sí. A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
14: Aneu massa de listos.
15: I els valencians?
14: No, els valencians, que mira, si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
13: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
16: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
17: Ha sentit el que acaba de dir?
18: Que a Mallorca no feu l'amor.
6: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
13: I també disponible a la plataforma 3CAT.
6: Els matiners som un programa per emmarcar.
19: Aviat hi haurà un assassinat.
20: Les gallines...
3: Ui,
20: que...
19: Un gall.
3: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
20: Que mates el gall. Sí.
19: Home, és el gall violador i assetjador. Vull dir que...
20: Ai, per favor!
19: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
20: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
19: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
20: Però el mataràs tu?
19: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
6: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb el dels matiners.
20: I a aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 93207474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 93207474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure. Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
20: Com estàs, Xavi?
21: Bé, anar-me despertant a mica a mica.
20: Anar-me despertant? Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
21: Perdona?
20: Quan trigues a despertar-te?
21: 5 minuts.
20: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes ràpid, habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
21: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
20: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
21: De dilluns a diumenge.
20: De dilluns a diumenge. Cada dia de la setmana. A què et dediques?
21: Em soc pagès.
20: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
21: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
3: I què conrees, Xavi?
21: Nosaltres tenim, tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
3: De tot.
20: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
21: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
20: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
21: No en tinc.
20: En tindràs?
21: No crec que en tingui. Tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
20: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
21: Sí, sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I si tens ascendència i els hi has de... que aquest futur no... que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
20: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
21: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
20: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
21: El que passa exactament ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
3: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
21: No, la veritat és que no val la pena.
3: No surt a compte, no?
21: Surt a compte sempre i quan una mica deus una mica les orelles si tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tots se tira sobre i no pot ser, és que no. És que, per posar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, fèiem més diners que ara.
20: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
21: bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. El dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem. No m'ho diré de gana, no.
1: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als Matiners de Catalunya Ràdio. De l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part de qui els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé aquest dimarts.
21: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4. Com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada Ginestar?
3: Sí.
1: En vols una de Ginestar?
3: Home, i tant.
1: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra.
5: Sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba.

0: I pràcticament arriben ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga. Que portes cafè o què, avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
2: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis! Oh, home, per favor. Home. Un aplaudiment pel Joanet.
2: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
2: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
3: fatal,
0: no, no, perdó, el pitjor padrí de la història, no, no.
2: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut m'ho acabes de recordar.
2: Bueno, perquè a tu t'agrada que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
2: Sí.
0: Ah, jo sí. Bé. Eloi Cordomí, bon
2: el
0: dia.
2: El meu també.
4: Bon dia, bona hora.
5: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
5: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
3: Ens té intrigadíssim el gall.
2: Què ha passat amb
5: és
2: el gall?
5: És viu encara.
2: És viu el gall?
5: Encara es viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
2: Pica el gall?
5: No està fent números per continuar viu, però...
2: Ah, li pica el gall.
5: Sí, em pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
2: Que sou burros.
3: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
3: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
2: El gall és el gall del galliner?
5: No, aquest gall sí. Jo crec que té poques humores femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
2: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
5: Sí, és sí, que no sí, ho arreglarem. Sí. En general, sí. En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
5: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar, em ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
2: Clar, quan el tanques pica. S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
2: No t'entenc ara. Ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no...
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
2: No. Te'n portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
3: Fins demà.
0: Que vagi bé. Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
5: De moment amb gall.
2: I tant, mira, per molts anys.
5: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda. Però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella. Una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
5: I dono records al gall, per vostres.
0: Sí, de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
5: Un trosset? Voldreu un trosset?
2: En principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
2: Bueno, mai se sap.
6: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Els experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'has de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: Avui és dilluns, dia 18 de maig. Avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans, almenys, deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
1: Sí,
2: a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides en... Com es diu vestida en castellà?
1: En
2: diamo?
0: En damio. Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs en diamo, Laia, comença.
1: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco, no sé si els coneixereu, amb els Modena City Ramblers.

0: sé si els coneixeu, els Modena City Ramblers és un grup italià de folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rossa, etc. Yeah. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles de bon dematí, 1, 2, 3, 10, 100, passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David.
2: Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale quell'altri, di questi uomini in macchina, non scalare le rapide, scritto sopra.

0: Això que sentim és la cançó Ziti e Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que morís Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
1: Sí, aquí i Eurovisió, aquesta té aposta. Mare
0: doncs
1: Déu.
0: Sí, sí,
1: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix, para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: deu tenir 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que casa meva va descobrir fa anys un amic italià i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Palavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar l'Adriano Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir l'audiència, però tu tranquil·la, que jo la desperto.

0: despertat els oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta cançó.
0: Ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir, tot.
1: Però és que bé, comença per tot.
0: No està a favor de l'eta, diu?
2: Per uscire sola con te.
1: És preciosa aquesta cançó, és de la Gigiola Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava. Però s'ha de dir que és molt bonica i és una cançó que trobo que contextualitzada, doncs es pot escoltar. A mi m'agrada molt, no l'he tant.
0: Puc seguir a la meva punxant himnes italians, però actuals, aquest.

0: Això ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi.
1: Una mica xumba-xumba, eh?
0: Això és per despertar l'audiència, mira, ha estat posar això, i de cop i volta aquí ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mi fai vedere un mundo que no c'è. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: I això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home, doncs un altre moment. Va, fluixo això, Víctor, que m'està agradant el cervell. Que no puc parlar.
0: Va, què, eh?
1: A veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, estàs... Víctor, que no et diu. Per favor, és un boicot, i et obri la Mariví.
0: Què vols posar?
1: A veure,
0: va.
1: El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva.
0: A veure,
1: serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural, amb què et penses que és?
0: Què
1: a veure, sisplau.

0: sí que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut al cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental, és que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa i si no, no serà la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, shame on you de no posar-la.
2: Laia, per cert, una cosa que em apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui, aquella cançó dels Maneskin, City Boni, per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però en una altra època, Sergi. Sí, per fa 250 anys.
2: Ja està, només dir-te això. Ah, i dir-te que ara poso la millor italiana que ha existit mai.

0: només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista, confessi militant,
1: sí.
0: Un antidiva comunista, feminista i pro-LGTBI. La millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: sí,
0: a l'hora de fer-me guanyar el combat.
2: En Gustau diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com es deia aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar. I la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja, lo
1: ja
2: que has posat la cançó,
1: Sergi, eh?
2: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco. Espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi. Però
0: vas repassar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si pots arratar.
1: Copa Vespa especial.
0: No. Rafaela, noia,
2: tens
0: Rafaela.
2: Tens més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja està.
3: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Dos minutets passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no teniu zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de centre, que aquestes sí que són centre cobrades.
2: Però els residents també, eh?
3: Sí, home, sí.
2: Es disfruta tot.
4: Que fort.
2: Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de platja, per exemple.

0: Laia, cap a la platja, ja.
1: Sí, corro.
2: Que a tu t'encanta.
0: A tu t'encanta.
1: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí. Sí, això és veritat, sí. Que, mira, s'ha de patir una mica, però... bé que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, i no passa res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
0: Exacte.
2: No m'hi trobarem. La qüestió és intentar anar a la platja, justament, Laia, ara, que...
1: Que no hi ha tanta gent.
2: Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco. No?
0: No, encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, final de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: De veritat, com em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, a la Costa Brava, a la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni tu penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara aquests dies toca anar a aquestes platges al cap de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava, com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar al cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
0: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
0: Val.
2: Perquè...
0: Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població.
2: Problemes.
0: Que fa la sorra que no vegis.
2: Veritat. Aquest any no hi ha hagut caire temporal, crec que no estarem tan malament.
0: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sorra.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos.
0: Veniu malgrat, sou tots convidats, en qualsevol moment de l'any hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no?, cada any. Que venim a robar-vos-la literalment.
0: Ja.
2: O sigui, agafem camions i posem sobre de Malgrat de Blanes.
0: És una vergonya.
2: I vosaltres deixeu. Que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
1: Ai, per favor.
2: No, és broma, eh?
0: No, és així tal qual.
2: En sèrio, al llarg de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
2: Demà per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, que en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
1: Home, així t'hauràs
2: de traumar.
0: Ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar.
1: Encara hi ha una mica.
0: Jo crec que sí, encara sí.
1: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
0: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, eh? S'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val. Tornarem a posar els peus damunt la sorra a la platja de
2: Barcelona una nit de juliol. Aviam, s'ha de dir que aquí hi ha turisme tot l'any, ja, que no ens estem trobant en cap moment
0: que
2: de res.
0: Dir, Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any.
3: No. Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonja. Estava buida, amb les dutxes funcionant.
0: Molt bé.
3: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
0: Veus?
3: Enciso que afegeix a Sergi, t'apel·la, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
0: Sí.
2: Quants cops
0: m'han dit? L'Àfrica comença.
3: El Tordera,
0: el Tordera.
3: Sí. I Laia, per donar-te també a tu la raó, la Raquel diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no que anar al Pirineu. La majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
2: Veus?
3: Ara estem a la platja.
2: Sí, bueno, ara també podeu
0: anar al bosc
2: aquests dies, si voleu. Però
0: estem
2: a Barcelona intentant aprofitar.
1: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava pel damunt del pont de la P7. Vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, diumenge a la tarda, una cosa...
0: Noia,
1: parats estaven,
0: si funcionessin els trens, també,
2: ja,
0: suposo que hi aniré més.
2: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè t'ho juro que l'R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi? És que no es pot entrar.
0: No es pot entrar.
1: Que posis més freqüència, no, l'estiu?
2: No, i a més que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és com, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
0: No, ja vas dret.
2: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament. Bueno, com esteu per Gràcia, Roger? Digue'ns-ho tu que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
1: És una quimera, no?, intentar trobar terrassa a Gràcia.
0: Esteu bé? Esteu massificats ja?
1: Les terrasses...
3: Bueno, jo activament faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, algunes alguns carrers governits per a festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu.
0: Molt bé.
2: Per tant, estaria molt bé que
3: jo vaig a aquests llocs.
2: Clar. Sí. Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi.
3: Els horts urbans, que a prop de casa meva, sí, que hi ha gent que fa pues, cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, tourist attraction, i pues, és el més gros.
2: Ah, mira, veus, també.
3: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
0: Sí. O a robar, fins i tot.
2: Sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu s'ha tocat anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible. Hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius
3: tu. El mes de juny és això, és el mes ideal per dir-li conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
2: Exacte, sí. Exacte. I podria anar tranquil·lament.
3: I s'estarà superbé, també.
2: I ara ja, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar pues, a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè ja, total, no cal sortir d'allà per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, eh? Us he de dir.
1: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
2: Llavors, ara que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
1: No, clar, clar.
2: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost. I jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
3: Mira, ara,
2: doncs
3: perdona.
2: Anem a fer el Canigol, Pedraforca,
1: és un bon moment per fer cims per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
2: La mica d'estat.
3: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era...
0: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
3: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
2: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
0: Blanes, jo diria que el 15, eh?
2: De juny?
0: Jo crec que sí.
3: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu, a Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I diu, ja està ple de francesos des de
2: passa. Mira,
0: ja tenen els francesos a punt de pala.
2: Ni que fueres tan guapa, eh? Ets el poble més lleig de la Costa Brava.
0: Pam!
2: I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses.
1: Poc
2: per exemple, tenen una vida cultural molt activa, però
0: sí.
2: maco no és Roses.
1: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
2: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-los silicona a la porta. A veure què passa.
0: A veure.
2: I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
4: A la plaça de nit s'hi aplega tothom, que ballen nens petits, senyores i senyors.
2: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit. Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests, perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etc. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
1: No podràs.
3: Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners aquí al país i a més és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
2: Qualsevol del PSC.
3: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
2: Josep Maria.
0: Per exemple. Doncs va, Josep Maria.

0: pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Ever l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

Un tema que era un prodigi rítmic que no es va salvar d'aquella mania tan norantera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epobri amb el Será Perquè Te Amo, aquest que sentim de fons, o també li va passar a la Rafaela Carrà amb el seu A Far l'Amore. Però avui al Worse Than Ever posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio Vederti Danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge amb aquesta versió.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Qui no vulgui pols que no vagi a...
2: Les 9 i 12 minuts del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que de fet a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassat del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te a Sabadell.
3: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Loot Big Band.
2: Què onda, en directe?
3: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Ja. Vull dir, jo aquest any, els bolos de Ginestà i de Ludwig van, ja començo a saber-me'ls de memòria vale. Quina cançó va després de l'altra.
2: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
3: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
2: Doncs
3: si voleu que us digui.
2: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música a Visca, però hi ha una cosa que igualment t'hi provoca ira.
3: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen
4: perquè no
3: de ser reutilitzables.
4: Vull
3: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals i festes majors i festetes de tot tipus.
5: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
3: Vale, això estaria molt bé. Porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am pues podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
5: Home, doncs, efectivament malament, que no.
4: Home,
5: no
4: aquí està.
5: Reutilitzable.
4: Però aquí està...
3: No, o sigui,
4: aquesta
3: tu no pots entrar amb
4: jo
3: cap tipus de recipient.
4: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
3: Un got de vidre
5: no,
3: casa,
5: però tens tots aquests de plàstic.
4: Got de vidre
5: també
4: de casa,
5: diré,
4: una copa.
5: Hi ha
4: copa.
5: Moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
3: Que jo, en herència, no deixaré res als meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està, vull dir, no els farà servir mai tants gots reutilitzables.
4: Només serveixen per fer piles i després fer punteria amb una pilota.
5: I serveixen per fer vermuts, cotó, les xerrades. Que fas has de posar aquests gots?
3: Sí, com a molt fas una xerrada amb 30 persones, Laia, no més. I 30, ja en tinc, de 30 gots a casa. L'altre dia em vaig enganxar a mi mateixa al cotxe, que tinc el típic cementiri de gots reutilitzables al cotxe, de que te'n vas a una festa major de no sé on, i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que...

0: com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
1: És així.
2: D'acord, però no vol dir que no me torno els gots finits. Hem de gestionar millor els gots a utilitzar.
3: Vale, llavors, però si no en sabem i no ho fem...
0: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que, gràcies a Déu, ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els diners.
2: Molt bé.
0: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
3: és una
0: com a mínim que te'l tornin.
3: I tant.
0: Però això, si no això, tornen, això m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
2: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
3: Que sí, però és que ho fan.
2: No és mal fet.
3: Doncs, però ho fan.
2: Que ho facin bé.
0: Vale, però, doncs això, que ho facin bé. I després...
3: I més, si tu portes el got d'un festival de l'any passat... Igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
0: Hi ha un
3: festival.
0: Tema de col·leccionisme, que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any, que ells han de canviar tot el disseny.
3: Sí, sí.
0: Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt, i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona. Perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny, i així com una mica blanqueges el tema de que no, cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent es col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any. Només fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-lo.
3: Una altra cosa, deixeu de posar els anys, perquè és que és
0: clar, llavors, la mare
3: no pot reciclar. Exacte, traieu els anys, digueu, aquesta festa és per això, i si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival, i us farà amb la publicitat en el got, però deixeu de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
0: I tota la història. Ah, no, ja és que així el programa d'aquest any, me la suda, el programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
2: Sí, no.
3: Home, tantes coses que ens fan servir el QR.
2: Però que és que ho facin
3: ara, per veure el cartell necessitarem el got.
2: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
3: Totalment, sí,
0: vale, doncs això, i entre tots, també podríem com fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
3: I si no, a galet, mira, aquí em poses el combinat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i ja ho barrejat.
4: Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
0: No em fa il·lusió, és que no me'n donis cap.
4: Espera, que t'explico, és el got de Barraques de Girona on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai. Per no,
0: ja
4: ni...
0: ho ha dit,
2: que no
0: també,
2: teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
4: Ja, però ni mòbils ni paper, és que apareix el grup d'aquest oient nostre, apareix el seu grup soroll imminent i li fa il·lusió que tinguis el got.
2: No, però és que ell ja el té.
0: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
4: Ara te la reenvio.
3: Ara te la passem.
0: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva. Prou.
3: Tota la...
0: De comprar gots de plàstic.
3: Doncs,
0: reutilitzable, que reutilitzable no és mai de reutilitzable.
4: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. És que al final tornem al got de plàstic, eh?
2: No, això no.
4: Bueno, prou. Laura Grau, fins demà, gràcies.
0: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: Les 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cueix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres, el benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però si és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna, o sí, i llavors puguis allà fer la donació. Però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseixi i el faci servir i que volin contaminin, sinó que, a més, a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu 6è aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No. A més, és un negoci de gent que fa aeroports privats i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro. Són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de sang glaç. No.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, no? La caça purament recreativa que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs, a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no, no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el 6è d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabanyeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc, doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el millor dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això doncs ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tira al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els hi pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Pot ser com si fos els Looney Tunes que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou, perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa és que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Si us ho vaig dir?
5: No.
4: Però ja no et reconec.
5: Tot bé.
4: Tot bé.
0: A banda de les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que se serveix només d'escenes d'excursió o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou, quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que en caminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer, el fer, el fer, el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de la reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? al contrari, que de cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com vam decidir que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: Estiu de pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts,
7: viejo.
6: Veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim reconeixent en les nostres amistats i seguim sentint-nos vulnerables. I gràcies als visionats i les projeccions que tinc de pel·lícula a diferents festivals, hem vist que no només connecta amb unes amistats que es tenen quan ets jove, sinó que també els espectadors més adults poden veure's reflectits en com l'Abril, el Gerard i el Biel parlen entre ells, o com es tracten o què s'amaguen. Llavors és generacional i a la vegada no.
0: Dies d'estiu i de pluja, busqueu bé perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
8: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació o una presència que no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pel silenci, es fa les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. El fet que sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
9: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
10: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les Amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
2: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

¡Ya son las 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: ai, ai, la Uineta i la Maria Jaume, que ben juntes ens alegren el matí i esperem que us despertin amb dolçó i amb ritme també. Es titula Va per tu, aquesta primera cançó d'aquesta hora, són les 7 i 2 minuts. Avui és dimarts, dia 19 de maig. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Bon dia, oients. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dimarts.
0: I pel que fa al temps, sempre ens interessem per la previsió a aquesta hora. Avui, que sí, el dia comença amb algunes pluges, però que ja s'aniran escampant. Ho dic bé, Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia. Sí, les tempestes descarregaran a l'interior de Girona i al nord de les comarques de Barcelona. També hi haurà ruixats al Pirineu. I a la resta, comencem el dia amb molts núvols, però ràpidament aniran marxant i s'acabarà imposant el sol. Això sí, a la costa de Barcelona i de Tarragona, aquests núvols podrien ser una mica més persistents i es mantindran fins a mig matí com a mínim.
0: Bé. Gràcies, Sergi, pel teu bé. Gràcies, Eloi, per la previsió. Oients, amb vosaltres parlem d'olors.

0: En fem ressò d'un nou estudi que recomana olorar aixelles alienes. Jo ja feia temps que ho deia. Si algú t'agrada, com no et pot meravellar a olorar aixelles angonals i el que faci falta.
1: Aquí fan els gossos.
2: No m'hi trobareu a mi, aquí.
1: No m'hi fan els gossos.
0: Però una persona que realment t'agrada...
2: No, té res a veure.
1: Tu has d'olorar el cul d'altri.
2: No m'agrada ni la meva d'olorar l'aixella.
1: Per veure si té un bon fer o un mal fer.
0: Bé, doncs ara veuràs que has de fer coses per la salut encara que no t'agradin. Abans, en però, la pregunta del dia. Oients, tema olors. Quina us tomba, us ofèn o no podeu suportar i per què? Quina olor tothom celebra i a vosaltres us sembla repugnant, que en tenim unes quantes. Ara llegiré els primers comentaris. I també tema pets, podeu explicar el que vulgueu. Ai, com acaba de dir el Nacho, diu, com dice mi suegro, crec que el suegro del Nacho és el típic senyor que estira pets i encara justifica. Diu, com dice mi suegro, els pets sempre han de fer pudor. En plan, és que és un pet, no et pots queixar.
2: Bueno, però hi ha lavabos, per sort.
0: Bueno, però allò d'anar a allunyar-se, tirar-se un pet, tornar, és com incòmode.
2: Bueno, mira, t'aguantes.
0: Abans que res, Laia, abans de llegir les
2: és
0: respostes...
2: És incòmode, és olor als pets dels altres.
0: Red flag, per tothom que digui olora a, en lloc de fa olor de...
2: Home, esclar, aquests tots expulsats.
0: I red flag, per tothom que digui olor bo o olor funest, perquè no, olor és femenina. És a dir,
2: això no ho diu ningú, olor, ja no, fa bona olor, tothom sap olor... que això fa bona olor, fa pudor.
0: Sí, però jo dic com l'adjectiu va darrere, llavors ho masculinitzen, no? És a dir, olor bona, dolenta o funesta.
2: Sí.
0: Anem a l'Anna, que ens escriu i ens comparteix el seu top 9 d'olors que no...
1: Nou,
0: sí, sí. Formatge Chaumes, que diu impossible guardar-lo a la nevera. Jo ja us dic que sóc team a formatges podorencs. Diu, olor a caliquenyo. El meu avi em fumava i ningú volia seure darrere seu al palco de la festa major. I a sobre, per dissimular-ho, posava colònia Brumal. I era la combinació encara pitjor el resultat.
2: Olor de caliquenyo, eh?
1: Sí, també
2: mare
1: ja, l'olor de caliquenyo és molt de Camp Nou, eh? Antic.
2: Jo ai, que tens raó.
1: Es fa, però jo me'n recordo les primeres visites al Camp Nou.
2: Sí, jo tinc aquest record, eh?
1: Puro era, bueno...
2: Mira que no havia anat gaire, però aquesta olor era molt... Pareu tots dos? Tots dos de dir olor A, que ja ho heu dit tots dos.
1: Sí, olor de...
0: Sí, continuem que anem pel 2 de 9 encara. Sí, escombraries de rebuig amb l'embolcall de peix. Embornals estancats. He buscat embornal al diccionari. Vol dir forat de desguàs practicat a cada costat d'una nau, d'una calçada, etc. Exemple, els embornals de les andanes no podien engolir l'aigua que queia.
1: És veritat.
0: Bé, embornals. També diu lleixiu, amoníac, banys públics amb pell morta surant.
1: Ai, ai, ai.
0: Quan va treballar amb un escorxador de porcs un estiu de joveneta i diu el primer cop que hi vaig entrar pensava que no hi podia tornar. I mira, hi va tornar. I també diu pudor d'esternut. Aquesta persona és molt sensible.
1: No.
0: Existeix això?
1: Absolutament, la pudor d'estornut, sí.
0: Que surten altres coses de dintre.
2: Però si de cas no m'estornudeu a prop.
1: És com un deix, és com un algo que queda allà que no.
0: La senyoreta Su, que és sanitària d'urgència, felicitats per ella.
1: Molt bé,
2: tant,
1: Su.
2: Sempre.
0: Diu, dins del meu món laboral no tolero l'olor a vòmit, sobretot el d'intoxicació etílica. I també diu l'olor de mocs.
1: És la mateixa que d'estornut.
0: Però fa olor als
2: mocs. Avui som indigestar a l'esmorzar.
0: Diu, costa trobar pudors tan intenses com les que ens trobem nosaltres, els sanitaris, en un medi tan tancat. Tot i que diu, a nivell familiar, a casa nostra, som fans dels nostres pets. El Jordi, que és un altre sanitari, no tolera els borratxos amb olor a suor. És molt
2: suor.
0: Exacte, Jordi.
2: Mira,
0: vaig editar-te el xat. Tots els borratxos fan la mateixa pudor i quan et toca urgències vols morir. En Salva, no suporto les peixateries. Passo per davant aguantant la respiració. Això també, red flag.
1: Sobretot a l'última hora, no?
0: A mi m'encanta l'olor del peix d'allí mateix.
1: Queda el deix. Bueno, la primera hora potser funciona, però l'última...
0: En Marc diu, l'olor de pernil dolç, aquí tinc una confessió a fer jo com a Roger, perquè diu que el prefabricat de súper, el superprocessat,
2: sí.
0: Jo sí que de vegades en compro ni que sigui per l'entrepanet de mig matí d'aquí la ràdio. I clar, l'obres i et ve aquell flaire, aquell suquet, aquell plàstic que et diu llepa'm, que segurament no té res a veure amb el pernil.
2: Només, a mi no m'ho diu.
0: És una cosa més del conservant. Segurament el pernil de natural no fa aquesta pudor.
1: Segurament.
0: La Marta és també de formatges forts que no el suporta, que li han regalat i els va llançar.
1: No els llencis, regala'ls.
2: Ningú no parla de la pudor dels gimnasos? Ostres, l'olor de gimnàs aquesta, com concentrat entre clor de la piscina, suor...
0: I goma, suor i goma.
2: Quin horror.
1: I el clor a mi m'agrada.
0: En George celebra que ja està lliure de pudors perquè va deixar de fumar, sabeu quan? Fa 3 mesos.
2: Ah, i enhorabona, molt bé, George. Molta força.
1: És el típic que s'ha convertit en un anti...
0: Sí, sí, ara és el més patat.
2: Clar que sí, molt bé.
0: La Núria no suporta la pudor de les olives. A la parada del mercat passo corrents.
2: Home.
0: A mi m'encanta snifar aquells bols gegants.
1: Ja.
0: I en Ferran és coherent. Diu que li encanten unes patates chips amb gust de formatge de cabra i ceba caramelitzada. Estan boníssimes, però me les menjo amb una pinça al nas.
2: I diu,
0: i això que treballo en una granja de vaques i estic acostumat a les males olors. A veure, un moment, quina pudor fan les vaques? Fan l'olor d'animal.
2: Que hi ha moltes, totes les caques de vaca fan molta pudor, Roger.
0: Però és l'olor natural de la caca de vaca.
2: Sí, natural, calés, però no agradava tampoc. I tota la pudor dels purins, ja ni t'ho explico, eh?
0: Hi ha gent molt maniàtica i gent molt poca. Sentim respostes, sí, en format àudio.
3: Puntualitzo comentari lingüístic. Olor és una paraula femenina i hem de dir sempre olor de... Fet aquest comentari, diré que he estat uns quants anys sense sentit de l'olfacte a causa d'una polipòsi nasal i després de dues operacions.
4: Tell me some more about your ideas.
3: Doncs he recuperat l'olfacte i ara doncs el tinc finíssim. I l'olor que no suporto gens, que em fa molta repugnància, és l'olor que li fa l'alè a diverses persones. Hi ha persones que tenen l'alè molt pudent i això és horrorós. No saps a vegades quina cara fer o com fer-ho, perquè per dissimular, no? I no m'agrada gens l'olor de pixum de tocino. Clar, jo me la menjo perquè visc al camp, llavors, clar, els anys que vaig estar sense el sentit de l'olfacte, per un costat eren positius, perquè dius, mira, m'estalviava totes les pudors, però clar, no sentir les bones olors doncs dels ametllers florits o l'espígol o floreta de la natura, doncs clar, això és una merda.
5: L'olor que no puc aguantar és l'olor de pixum. Ara vaig a un centre cívic a fer gimnàs i al costat hi ha una llar d'avis i clar, doncs moltes vegades no apunten bé, però...
6: Cancelada!
5: Això només s'hauria de notar al lavabo i no puc treure-m'ho de sobre amb tota l'estona. O sigui, estic fent gimnàs i pensant com pot ser.
6: Afegiu-nos al WhatsApp 638 68 45 65.

0: La Ludwig Band, que us desperta en un matí més. Avui és dimarts 19 de maig. Si fa no fa, Rapunzel, ens canten els Ludwigs des del seu recent disc Pel barri es comenta. Tornem a les Seychelles, tornem a les Olors. Tu perfume es el veneno que contamina el aire que tu pelo corta, que me corta hasta la braya el entendimiento, porque la droga que vuelve mi cabeza loca. D'on sortia aquest perfum teu, que és com el meu verí? Jo trobo que sí, no de les Seychelles, sortia dels enconals, de l'interès amorós dels germans Estopa. S'incorpora a l'antena l'Anna Closa. Bon dia, Anna.
1: Bon dia.
0: S'ha fet viral a les xarxes un suposat estudi que assegura que olorar Seychella masculina redueix l'estrès femení.
1: Sí, es veu que fins ara s'havia dit que l'olor de la suor dels homes atreia a les dones, com si fos una mena d'olor afrodisíaca, però ara això va més enllà, perquè segons un estudi de la Universitat de Pennsilvània, la suor dels homes té uns components, unes substàncies químiques, que acaben tenint uns efectes psicològics i fisiològics en les dones. L'estudi havia dit que olorar la xella d'un home millora l'humor, redueix tensions i relaxa les dones.
2: Fixa't, que bé.
3: No sé com ha fet un home aquest, un home brut, que no li agrada desodorant.
1: Això si m'estranya molt, eh?
2: Si posa una, sí, millora l'humor, és molt bo, això.
0: Si posa els dos sentits, l'acceptaria?
3: Home, seria una mica més creïble, sí. Però és que a sobre...
0: Jo t'ho constato.
1: Més aviat l'empitjora, no, l'humor,
2: vull dir... Home, no sé, què vols que digui?
1: Doncs per arribar a aquesta conclusió, els científics van agafar 18 dones d'entre 25 i 45 anys...
3: Home, 18 dones tampoc són gaires, eh?
1: Doncs els van col·locar sota el nas extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes que no es van posar desodorant durant almenys un mes.
3: Ah, sí, home! I només falta que hagin anat a córrer abans.
1: Les dones es veu doncs, que no sabien el que estaven olorant i algunes van dir que aquella olor semblava una mica alcohol, d'altres van dir que era perfum.
3: Sí, clar.
1: I n'hi va haver que van pensar que era el típic líquid per netejar el terra amb olor llimona.
2: Jo com lleixiu, no? Un rotllo similar.
1: Més o menys.
3: Per favor.
1: Doncs la prova va durar 6 hores i la majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar allò doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
0: Mira, la Núria està dient Team Laia, el nostre grup de WhatsApp, però fem una cosa. Atès que tenim més gent aquí al chat xerrant que no pas participantes en aquest estudi, digueu-nos si, almenys a la persona que esteu enamorats i enamorades, si realment... La Laia diu que no, tu, Sergi, dius que tampoc.
2: Perdó.
0: La suor de la xella de la teva dona, és el que t'estic preguntant a la cara.
2: A veure, no... A veure, no m'hi he morrat.
3: Quan acaba de fer esport.
2: No m'hi he morrat.
3: No és el millor moment.
2: La meva dona sí que té una cosa, que és que no fa gaire olor dolenta. Sí, sí, això ho té.
3: Bueno, les dones en fem en general menys que els homes, això és així.
0: Vale, espero, no sé, no quedar-me sol. Jo alguna vegada amb una persona, que era, com ho diríem, algú que quedes per...
3: Sí, un ligue, sí, sí, ja t'he entès.
0: Sí, quedàvem quan ens coordinàvem les hores del gimnàs i quedàvem després.
3: Sense dutxar-vos?
0: Clar.
3: Ah, quina
0: múnia! No, però llavors fèiem com el clímax del dia, saps?
3: Expressament. Per gustos, mira.
1: Mira, també m'he fixat a veure cada quan creieu que ens hem de dutxar.
2: Sí.
1: Doncs segons un estudi de la Universitat de Harvard, no és bo dutxar-se cada dia.
3: No, clar. Té un altre home també, això, no?
1: Segons els científics, ens hem de dutxar un màxim de 4 vegades a la setmana, és a dir, un dia sí, un dia no, perquè diuen que si cada dia ens rentem amb gel i xampú, doncs podríem alterar el nostre pH.
3: L'altra cosa és rentar el cap amb xampú, puc estar d'acord, però...
1: Doncs el cos es veu que també.
3: I també depèn del que facis, potser, no? No cal dir que si et mous una mica, millor que et dutxis.
1: Els científics diuen que és bo tenir una capa de greix i un equilibri de bactèries bones, i de fet, si cada dia doncs, ens rentem amb sabó i ens esbandim amb aigua calenta, la nostra pell es ressecarà més ràpid, es podria irritar o ens podria picar, i llavors és quan podem tenir alguna reacció al·lèrgica. A més, el nostre sistema immunològic també necessita una mica de brutícia per poder crear anticossos que ens protegeixin.
2: És a dir, després de fregir unes croquetes, munto amb l'oli, o sigui, tot el cos, de manera que hi hagi com una pel·lícula de greix.
0: 100% net no és natural. No,
3: el que estem d'acord és que la línia vermella és la pudor, és a dir, mira, a mi, si no fas pudor, fes el que et sembli, saps què et vull dir? Però sobretot no facis pudor.
1: Si acabes de fer esport...
3: Clar!
2: Jo haig de dir que aquesta regla la compleixen molts dels que venen amb mi en l'autobús de les 4 de la matinada. Com vinc, avui, que ho estava pensant, dic, avui és el tema de les olors. Doncs la farum que fotia a l'autobús de les 4 de la matinada. Com venia, dic, com pot ser? Però sí, que no us heu...
3: Que surts de casa.
2: Sí que és veritat que és un autobús que crec que fa l'últim dels trajectes d'anar i tornar, i aleshores potser torna molta gent de treballar
3: Vols dir que l'olor no és de la gent que és amb tu en aquell moment?
2: És una olor acumulada.
3: Ja, podria ser.
2: O una pudor acumulada, millor dit.
3: Sí, sí, no falla.
0: En fi. Diverses clients, dones, totes elles, diuen segur que aquest estudi l'ha fet un home.
3: Clar,
0: la
3: segurament.
0: Míriam, la Míriam afegeix quin fàstic, això no s'ho creu ningú. I la Núria una altra vegada que diu a la meva feina, si no ens dutxem cada dia, no es podria aguantar. Mira, Laia, jo em dutxo cada dia, ok?
3: Ok.
0: Però no em diràs que després d'anar al gimnàs tens més ganes d'esfollar. O sigui,
3: no,
0: perquè vas engrescat.
3: Quan, al revés, quan t'acabes de dutxar i fas bona olor, aleshores potser sí.
0: Et poses a llegir un llibre al costat de l'altra persona.
3: No.
2: En l'acte també se suor una mica a vegades, no?
3: Vull dir que... Una cosa amb l'altra. Però a partir de bona olor, sempre.
0: Les 7 i 18 minuts del matí, 7 i 19 ja. Digueu la vostra, oient. Seguim ara amb més música. L'Adele, des de el seu tema Rolling in the Deep, aquí fent rodolons a la profunditat. I ara de seguida connectem amb el Festival de Cannes.

0: Així sona els experts.
1: Coses bones que us agradin del setembre, com per exemple tornar a cobrar una nòmina, com per exemple que torni la ràdio, a autofel·lació, sí. Però jo sóc feliç de llevar-me. Amb Ricard Ostrell.
2: Hola,
0: va! Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Les 7 i 22 minuts segueix en marxa el Festival de Festivals a la ciutat francesa de Cannes. Ja s'han presentat més de la meitat de pel·lícules a la secció oficial a competició. I, Laia, ahir estàvem atents a l'estrena d'El Ser Querido, la nova pel·li de Rodrigo Sorogoyen, cineasta admirat.
4: Home, i tant!
3: Sembla que queda fora de les travesses per endur-se la Palma d'Or.
4: Per què?
3: Perquè ha rebut crítiques diverses, per dir-ho finament. Tot i que
4: Javier... Ara això sí que no m'ho esperava.
3: Javier Bardem, el protagonista, sí que és el que apuntaria algun premi interpretatiu en aquest cas.
4: Ens agrada, Javier Bardem.
3: La qüestió és que, per ara, hi ha tres favorites. De moment hi ha un podi factual, segons es comenta per Cannes, a endur-se el Premi Gros, la Palma d'Or d'aquesta 79a edició. Recordeu que ho sabrem dissabte, últim dia de festival. I ens explica com va aquestes previsions des d'allà, des de Cannes, el nostre enviat especial, en Marc Garriga.
5: Després que s'hagin presentat 14 de les 22 pel·lícules seleccionades, el podi l'ocuparien l'Alemanya Fatherland, del director polonès Pavel Pavlikovsky, la francesa Sudén, del japonès Ryusuke Hamaguchi, i la nord-americana Paper Tiger de James Gray. Javier Bardem, que interpreta l'adorable i temible cineasta protagonista del Ser Querido, sí que ha rebut elogis generalitzats, i l'actor Stellan Skarsgård, membre del jurat, podria haver donat una pista en aquest sentit.
6: Tenim moltes actrius candidates a guanyar un premi, moltes dones que opten el premi a millor actriu. En canvi, només hi ha un home. Segurament és perquè ara els cineastes, fins i tot els homes, prioritzen els papers femenins. És així.
5: De les que queden per presentar-se destaquen la belga Coward de Lucas Dont i la bola negra dels Javis.
7: Esta es Sofía. A Sofía le encanta la Navidad y no hay nada, absolutamente nada, que pueda aguarde las fiestas.
3: Gràcies, Marc, des de Cannes. Seguim parlant d'audiovisual, aquesta pel·li que sentiu de fons, Una novia por Navidad, que teniu a Tres Media. Laia, ens l'has triat, jo trobo que no tant per les dates, fins i tot, ni tan sols pel seu contingut, sinó per la seva orientació. Perquè parlem de cinema o sèries verticals. Jo me'n recordo fa uns anys, quan gosaves fer, ja no una foto, sinó pel carrer, amb amics, un vídeo verticals, vertical, i la gent et deia, no!
8: Vertical, no!
3: Mai en la història ningú ha tingut tan poca raó, perquè poc després tot s'ha anat estilitzant de forma vertical, i ara arriba, Laia, també, les pel·lis i les sèries, suposo perquè molta gent s'ha acostumat, i jo no ho he fet mai, a veure-les directament al mòbil.
4: Sí, és una de les causes, El format televisiu més habitual encara és aquest el 16:9, que és el que es coneix com a estàndard universal, i que, de fet, és la proporció més feta servir per la majoria de sèries, pel·lícules i emissions en directe, també, encara. Però això podria canviar, com deies, i és que la setmana passada diverses plataformes de streaming anunciaven inversions importants en contingut vertical i, a més de format curt, perquè va
3: almenys,
4: com lligat, això.
3: Almenys és de consum curt, no et posaràs una pel·li sencera i vertical.
4: És aquesta moda que va junt amb el format curt, doncs també en dia el format vertical. Segur que us hi heu fixat, de fet, a YouTube, Els shorts tenen cada vegada més protagonisme en detriment dels vídeos llargs, te'ls posen encara que no els hagis demanat. No només la durada és la diferència, també el fet que els shorts són verticals, com dèiem, i els altres són horitzontals. No cal parlar dels stories, dels reels d'Insta, que passen davant dels posts sempre, ara ja fa temps.
3: Ara t'ha de fer vergonya tenir posts.
4: Tampoc és això, però sí que és veritat que ja ningú no se'ls mira. A Disney Plus han fet un canal mòbil que es diu Verts, que ha generat, sembla, una major participació l'últim mes que no pas doncs, aquests formats més horitzontals tradicionals.
3: Verts, com si fos el diminutiu de verticals. Verts.
4: Exacte. Netflix també ho ha fet i, a més, ha donat l'opció de capturar fins a 15 segons del contingut al mòbil. També pensa doncs, per aquesta visualització des del mòbil, cosa que no es podia fer fins ara el tema de fer captures de les imatges, doncs ara també ho poden fer des del mòbil en aquest vertical. I Google TV també ha anunciat que inclourà YouTube Shorts a la pantalla d'inici, fins i tot amb recomanacions personalitzades de curts enllaçats a YouTube. Sembla que tindrien a veure plataformes com Reel Short, especialitzades en microdrames verticals, i una mica el que deies tu, acostar-se a les pautes de consum dels més joves, molt vinculades als dispositius mòbils, però no només això, sinó també aquestes tires més curtes. Tot plegat ja es podrà veure, a més, l'últim tram de l'any, és a dir, a partir d'aquest setembre-octubre sembla que ja es anirà veient cada cop més aquesta potenciació del vertical en totes les plataformes, i com dèiem al començar, doncs l'espanyola 3 Media ja ha estrenat la seva primera sèrie en vertical de 60 episodis ultracurts, com si d'una telenovela coreana es tractés. Recordeu el dia que en vam parlar? Són capítols d'entre 1 i 3 minuts. Es diu Una novia per Navidad i la protagonitzen la Marina Baeza, la Carla Fílila, i la cosa és que ho han fet amb aquest format directament.
2: De moment tot és curt. Vosaltres us imagineu llargmetratges en vertical?
4: De moment no, però tampoc ens esperàvem que el vídeo vertical substituiria els horitzontals en molts àmbits. Per tant, no ho sabem què passarà.
2: De cop i volta cinemes allà amb pantalles en vertical.
3: Ah, o sigui, no endur-te-la de passeig, sinó
2: no, no,
3: a la sala.
2: Que esdevingui. Sí,
3: això
2: sí.
3: Encara, jo, hi ha dues coses que no m'agraden, que és mirar pel·lis i sèries o jugar a videojocs portàtilment.
2: Clar, clar,
3: prefereixo relaxar-me, llegir jo a casa. Però si en una sala amb planta en una pantalla immensa, imagina, vertical, dic, doncs és així. Doncs
2: es transforma absolutament tot, sí, la manera de filmar.
3: Les escenes de caigudes de precipici.
2: Això volaria molt.
3: En plan Mortadelo, que va per la finestra. Això sí.
2: No. El paradigma canviarà per complet. Sí.
4: Hem de veure cap on van, de veure.
2: Veurem.
3: Les 7:28, oient, seguim amb l'Àlex Pérez, que enguany ha publicat nou disc titulat Ara, i ara, que comença l'època no només de festivals, sinó de començar ja a caçar algun amor d'estiu, ens canta Amor d'estiu.

0: Els experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Un minutet passa dels quarts, per tant, som-hi amb l'actualitat de la jornada amb l'Anna Closa. Bon dia de nou.
2: Bon dia.
1: Avui que és dimarts, és dia 19 de maig, què cal saber?
2: Doncs mireu que si heu de fer servir l'AP7 a l'altura de Santa Margarida i els Monjos, sapigueu que encara cueja l'espectacular incendi de dos camions d'ahir al vespre. S'hi van veure implicats dos camions i un altre vehicle. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament, no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va haver de tallar el trànsit en els dos sentits. Pel que fa a l'estat del trànsit en aquest punt, a hores d'ara, doncs compte, perquè l'autopista en sentit nord encara està parcialment tallada i, de fet, només hi ha un dels tres carrils oberts i a aquesta hora hi ha certa congestió en aquest punt. Des del Servei Català de Trànsit demanen buscar alternatives com ara agafar l'N340 o la C32. Per cert, que Catalunya tindrà nous pressupostos per primera vegada des del 2023, d'aquí a una mitja horeta a les 8 del matí. S'espera que Esquerra i el govern signin l'acord dels comptes. L'acord ha tirat endavant després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital, que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte. Avui, nova jornada de vaga a l'ensenyament. Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern. En plana internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt, molt positivament. I per acabar us explico que la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts per virus de l'Ebola. També manté la vigilància sobre 400 casos més, amb molt pocs recursos. L'Organització Mundial de la Salut declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja n'ha confirmat dos casos, un dels quals mortal.
1: Les 7:34 minuts, Anna, què no t'esperava saber avui?
2: Doncs mireu, vinc amb una notícia que segurament agradarà molt als fans d'Astèrix i Obèlix, perquè el nom d'Obèlix, finalment, no serà una marca d'armes. Es veu que el Tribunal General de la Unió Europea ha evitat que una empresa polonesa de munició i explosius s'hagi pogut registrar amb el nom d'Obèlix i, de fet, segons la sentència, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
3: Home, doncs sí, no, home, mantenim una mica impolut el nom d'Obèlix.
1: Ho feien expressament per a capitalitzar un nom ja simpàtic o maco.
4: Sí, sí, com a arma, Obèlix. Bueno, és veritat que és tanc, com un obús, no?
1: Un tanc. Sí, exacte, sí, un obús, sí, sí.
4: Sí, sí, clar, l'obús Obèlix.
1: Vale,
4: sí,
1: ben fet. Pacifisme per aquest personatge sempre relacionat amb les hòsties i en...
4: Ell ho fa perquè, bueno, perquè aquella força va ser perquè va caure la marmita.
1: Sí, però quan necessita informació d'un romà i dialoga o la bufeteja fins que li dona informació.
4: Bueno, la bufeteja.
1: Bé, segurament m'ho heu vist en moltes escenes. T'agafo aquestes paraules, Laia, per quan parlem d'altres temàtiques. Bé, el titular d'esports a aquesta hora...
2: Hansi Flick amplia el seu contracte per una temporada més i serà entrenador del Barça fins al 2028 amb una segona opcional. Per cert que Fermín passarà pel quiròfan perquè té una fractura al dit petit del peu dret i estarà almenys 3 mesos sense jugar i, per tant, es perdrà el Mundial. Al Madrid, Florentino Pérez tindrà rival a les eleccions presidencials del Club Blanc després que l'empresari Enrique Riquelme hagi reunit l'aval de 187 milions d'euros per poder-s'hi presentar. I en bàsquet, Xavi Pascual comunica al president interí del Barça, Rafa Juste, la seva intenció de deixar la banqueta blaugrana quan acabi la temporada.
1: Són les 7:35 al matí. El temps ens falta per avui, perquè sembla que pluges n'hi poden haver, però hi ha les acaballes, sisplau.
2: Sí, perquè s'espera que avui sigui l'últim dia de ruixats intensos i a la vegada el principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda apareixeran els ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona, on seran localment intenses. I pel que fa a la temperatura, doncs farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
1: Visca! I ara entra l'antena la cantant belga Angel amb una cançó que es diu Balance ton cuoi, però l'Anna ens farà no només una millora en la pronúncia, sinó ens dirà què vol dir la cançó.
2: Balance ton cuoi.
1: Què vol dir?
2: Pues tu mateix.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Arriba el bon temps i, per tant, la millor música.
2: I un Rajola presenta El món no està fet per als romàntics.
1: Un disc festiu per tothom qui té la sensació que el món va massa ràpid, però que igualment es para a ballar i a passar-s'ho bé fins i tot els dies grisos.
2: I un Rajola, balla-ho tot, sent-ho tot.
1: El món no està fet pels romàntics, ja disponible.
3: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
3: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
3: Pausa.
0: Ep. 638-68-4565. Guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-68-4565. Els experts i cap.
7: Són les 7:40, és l'hora del compte. Fa escassos dies, Laia, me'n recordo que un dels nostres oients, en responent a la pregunta del dia, ens enviava el seu àudio, com és obligació, i al final de tot, de l'àudio deia: i seguiu els Pork Chop Boys. I jo, sí, sí, sí. I ja no sé de què parla, però com que són molt raros, moltes vegades no hi entro. Però ara veig que el compte que avui ens porta són els Pork Chop Boys, que jo m'imagino que és un grup de versions de Pet Shop Boys, però que ho canten fent...
8: No, en absolut. És un grup de música rural. Mira, vols saber com sonen? Mira,
9: sí, sonen
8: així.
9: A veure com sonen. Com un arbre que estrenca la mirada i el seu
7: fut, l'anunciada en tempestat i si vies de dilluns. Canten com altres grups, com humans.
8: Sí, canten com humans perfectament.
9: Com rock de garatge, rock de
8: garatge. Exacte, rock de garatge, rock rural, rock agrícola. I no us l'he punxat perquè m'hagi especialment captivat la música, que està molt bé, però sí que trobo que és original el projecte que tenen entre mans, que és que han decidit fer una mena de gira, però ja veureu que no diuen pas que sigui una gira convencional, sinó que és una gira seguint els camins de la transhumància. I aleshores ells volen passar per molts pobles, en concret 10 pobles, recórrer 190 quilòmetres i fer concerts en directe allà on fa per on passin. Què passa? Que estan fent una campanya de micromecenatge per poder finançar no només la gira, sinó també documentar-ho tot i fer-ne un documental, doncs, per portar la cultura als llocs on habitualment no hi és. I m'ha semblat molt bonic aquesta idea. Si voleu, sentim el mateix projecte quan ells mateixos ho expliquen.
10: Nosaltres no volem fer una gira.
11: Perquè això de fer una gira ja ho fa tothom.
12: Som els Pork Chop Boys i volem fer la transhumància.
10: 10 dies caminant per senders i rutes transhumants. Anant de poble en poble, tocant on puguem i dormint al ras.
13: Sense escenaris, ni gaires diners, ni un pla per menjar.
14: Però amb ganes de fer soroll.
15: Des de plata somnis d'or.
8: Veieu, o sigui, ells sortiran d'Arbeca, la idea és arribar fins a Enviny, això és Andorra, pels camins de la transhumància, i aniran oferint concerts a cada etapa. I el que podeu fer ara, doncs, si voleu, és anar a començar a finançar-los, ells tenen una campanya de micromecenatge, i si no, doncs, senzillament, veure per quines parades passen i assistir als seus concerts, perquè jo crec que és això, un concert sense escenari, sense cartell previ, potser, perquè no sé si tenen previst passar exactament per les etapes abans de marxar, si sabran exactament quines són, però que serà gent que estaran dormint al ras, que aniran amb els instruments a la motxilla, diguéssim, i que aniran fent aquesta ruta, i em sembla molt interessant.
9: Però
8: com a projecte.
9: Es tracta de finançar els seus concerts, no és desitjar que et facin un concert per a tu.
8: No, finançar els seus concerts. De fet, jo he entrat a la pàgina del micromecenatge i t'expliquen exactament, per exemple, doncs, si financies el projecte, et diu, com sempre, a què pots aspirar, però, per exemple, pots aspirar a una làmina artística, a una tote bag, a un oli de Cupertí Barbaquina, perquè sabeu que són, doncs, de les Terres de Ponent, samarretes, diferents productes, però en tot cas és per poder apadrinar el que sobretot jo crec que és la gravació del documental que sortirà d'aquest projecte que anirà seguint els camins de la transhumància.

0: Sí, perquè ja et dic, va molt més enllà dels concerts i de la música, això.
1: Molt bé. Gran projecte, el de Pork Shop Boys, que, per cert, el títol tampoc és que hagi variat gaire, perquè Pet Shop Boys és els nois de la botiga d'animals, Pork Shop Boys, els nois de la botiga de porcs, no?
2: Ah, vull dir, a veure. Sí. Queixes dels oients, tema comarcal. Tant en Titi Villos com en Marc diuen els dos, en Vinyes, Andorra, és el Pallir Sibirí.
0: Ah, perdó.
2: I el Marc diu, quin critimín al costat de Sirt.
0: Perdó.
2: Vale, i...
0: Mira, ara veig que sí que pots aportar. Si aportes 850 euros, que és una aportació que no seria la més habitual, sí que pots tenir un concert dels Pork Shop Boys a casa teva, eh? Ja.
2: En Roger diu que han passat per la Serra de Boumort perquè hi aniran coincidint amb la brama del cèrvol. Volen fer concert allí, espantar els animals.
0: Encara me'ls trobaré jo, perquè és on vaig veure cada any la brama, a Boumort.
2: Quin dia hi vas?
0: No tinc encara el dia.
2: Però més, és el setembre, el gener...
0: La brama sempre és entre el 15 de setembre i el 15 d'octubre.
1: Anava a dir això, és la tardor.
0: És que ells faran aquesta gira de tardor, no us ho he dit.
2: Més música, les 7:44, seguiu els Pet Shop Porcs a Instagram. Ara nosaltres ens decantem per Les Roba Estesa, amb una de les cançons que més hem fet girar d'aquesta gent, amb en Pau de Bon. Per tant, ja sabeu quina és, amb calma.
3: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes presentant cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba estesa.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Els macarrons són un estàndard, un ritornello, un recurs recurrent en la música catalana de tota mena d'àmbits, com aquí, en aquesta cançó, que se'ls menjaven durant tota una setmana, només menjant macarrons.
2: Jo podria menjar sempre macarrons.
1: Sí, després tots, de la roba estesa...
2: Un moment.
1: Què?
2: Avui és dimarts.
1: Què toca?
2: Dimarts no és el dia dels macarrons.
1: Laia?
3: Què dius?
2: A casa meva, dimarts era el dia dels macarrons.
3: A casa teva, no?
2: No, dijous era arròs.
3: Sí, això tot arreu.
2: I dimarts era macarrons.
1: Dilluns era gums. Jo ahir la nit vaig bullir bledes. Ara seria com absurd llançar-la en terme macarrons quan arribi a casa.
2: Les bledes s'han de llançar sempre.
3: No, s'han de menjar.
1: Avui parlem d'olors. Mira, la Montse diu que li fa molta mala olor el bròquil. I diu, no hauria de menjar més, però no suporto l'olor. És com aquell capítol que el doctor Hieber diu, és que ja t'assenyala l'olor, que és verinós el bròquil. No sé com us el mengeu.
3: Però mira, hi havia coses com el bròquil, especialment trobo la col, que fan molta mala olor quan les cuines, però després quan te les menges ja no la fan aquesta mala olor.
2: No, són boníssimes.
3: Doncs sí, la col és boníssima.
2: Van una cosa bona.
3: I et diré més, el caldo de la col és el millor per fer caldo després.
2: La col és boníssima en el trinxat. I després en el trinxat tot menges la cansalada, li treus la col i encara està més
3: bona.
1: I jo m'ho bec tot, vull dir, les sobres, el pollastre, el caldo, el líquid de les cols.
3: Mira, per mi el top 5, no, top 2, de caldos, de verdura bullida per després fer caldo, són el de la col i el de la mongeta tendra.
2: El meu és el de la Neto.
1: Qui es desperti ara, avui parlem de males olors, i fins ara portem una estoneta llarga de programa, encara no hem trobat cap que realment em desagradi a mi. Si jo m'adapto al que és. Bé, oients, si voleu dir la vostra, ja sabeu on.
0: L'efemèrdida.
1: Bé, doncs l'efemèrdida, anem directament, és el que inspira cada dia en Sergi per llançar-vos les 4 propostes per la cançó de les 10. Teniu fixada l'enquesta al nostre grup de WhatsApp.
2: Un 19...
1: Avui romberos,
2: perquè un 19 de maig com avui de l'any 1946 va néixer en Pere Tàpies. Aquest vilanoví, nascut amb el nom de Joan Colell, va ser un cantautor, gastrònom i un locutor molt lligat a Catalunya Ràdio, on va conduir durant prop de 2 dècades el programa culinari Tàpies Variades, del qual se'n la sintonia. Els que hem treballat en aquesta casa recordem com en Pere llançava caramels pels aires cada cop que entrava per la redacció cada dia a Sant Madí.
3: Sí, no després, de la festa, tant, després de la festa de Sant Madí venia i repartia caramels a tothom.
2: No el repartia, els llançava, bueno. A mi m'impactaven el cap.
1: Sí, com sigui, avui homenatjarem el Tàpies unint els dos conceptes que més li agradaven, que era la música i el menjar, i us proposarem 4 cançons en català que ens parlen de plats culinaris. La primera és dels obeses.

tenim és Botifarra amb seques, cançó que formava part del segon disc dels Obeses, publicat l'any 2013, i que mostrava la capacitat de la banda per ser molt eclèctics, ja que el treball incorporava una sardana, una obra sinfònica, una fuga coral, rock and roll, una havanera i gypsy jazz. Més cançons culinàries.

En Dan Peralbo i el Comboi guanyaven el Premi Sona Nou l'any 2021, fet que els va projectar a l'escena musical catalana, publicant dos EPs, Immaculada Concepció i Miris com tu miris. D'aquest últim és la cançó que sentim ara, Pizza amb massa mare, una cançó cantada a dues veus, pel Dan i en Red. Anem ara amb un plat molt més bàsic.

Tan bàsic com menjar pa amb oli i sal per esmorzar. Això és el que ens cantaven els Blau Muts, segurament la cançó més coneguda d'aquest grup, que formava part del disc El Turista, que la formació liderada pel Xavi de la Iglesia va publicar l'any 2012. I acabarem amb un àpat caníbal.

0: menjant.
1: L'Axe en Busto.
2: És part de mi.
1: Es van començar a fer coneguts amb aquesta cançó plena de referències antropòfagues i que podríem dir que era tota una red flag de manual.
2: Sí, sí, no.
1: Parlant-nos de com un home matava i es menjava la dona que li agradava, doncs això, per tenir-la dins seu. Aquest tema del 89 es deia Tinc fam de tu. Quatre cançons que ens parlen de menjar per homenatjar el Pere Tàpies. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Botifarra amb seques d'obeses, pizza amb massa mare de Dan Peralbo, pa amb oli i sal de Blaumut o Tinc fam de tu de l'Ax en Busto?
3: Sembla que pa amb oli i sal s'ha guanyat el cor i de fa temps a molta gent, perquè és la que guanya, però no pas molt per sobre d'una cançó molt més recent, la pizza massa mare de Dan Peralbo i el Comboi. Entreu al nostre grup de WhatsApp i voteu quina d'aquestes, no dues, sinó quina d'aquestes quatre escolliu per dir adeu, per culminar el programa d'avui. I ara passem dels Lacs als de Fratellis amb el seu Chelsea Dagger. I de seguida us parlem d'un documental que avui s'estrena a TV3 del Sopa de Cabra.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria, es creava algú que ens feia ser més.
2: Coincidint amb l'inici de la gira dels 40 anys de Sopa de Cabra, avui, a l'Espai Sense Ficció de TV3, s'estrena aquest documental que esteu sentint de fons, titulat Sopa de Cabra, tornant enrere, que explora la dificultat de conviure durant 4 dècades dins d'una banda de rock.
3: El documental s'endinsa en les relacions humanes al llarg de tota la seva trajectòria entre els 4 membres vius del grup, en Gerard Quintana, en Josep Tió, en Cuco Lisicic i en Pep Bosch, que expliquen sense embuts que entre ells mai s'han considerat amics. A través de les veus dels protagonistes, el documental ens parla des dels primers èxits fins als períodes de crisi i de polèmiques. No cal dir que al documental no hi faltarà el famós episodi del Sopa de Venuts, quan el grup va actuar en un concert a Cardedeu l'agost del 91, boicotejat per un grup de joves que estava en contra que la banda utilitzés el castellà.
4: I perquè nosaltres estem fent rock and roll, no estem fent cap mena de política, saps què t'ho dic? Jo vull un planeta lliure, que fos un país lliure, jo vull un...
3: El documental combina present i passat. D'una banda, mostra la Sopa de Cabra actuals amb les dificultats naturals per continuar pujant als escenaris després de 40 anys i de l'altra recorre els períodes que han marcat la seva història passant per les malalties, pèrdues doloroses, reconciliacions o la separació del grup. Sopa de Cabra, tornant enrere, s'emetrà avui quan passin 5 minuts a les 10 de la nit després de Telenotícies Vespre.
2: I també us expliquem que la cantant Shakira ha passat factura i ha guanyat la batalla Hisenda, que li haurà de tornar, li haurà de tornar 60 milions d'euros amb interessos. L'Audiència Nacional considera que la cantant no passava prou temps a l'estat espanyol per haver-hi de tributar i, per tant, l'absol de frau fiscal. Doncs segurament heu vist aquesta història a xarxes en les últimes hores. El que us oferim nosaltres és la cançó IA, avui dedicada a les males olors.

els experts ICAT. Ep, que ja són les 8. Activem-nos, tothom amunt. Escoltes ICAT, els experts, amb Roger Saru, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: mua, mua, mua, et disparo petons. El Ginestar ens canten el seu mua, mua, mua del seu novíssim disc, i amb ells obrim aquesta nova hora, les 8 i 3 d'avui, dimarts 9 de maig. Us despertem aquí a ICAT cada matí els experts, és a dir, la Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: En Sergi Vives.
2: Mua, mua, mua.
0: Tot l'equip i també la companyia dels nostres oients. Que pareu atenció a això, perquè avui fa 65 anys clavats d'aquest instant històric. Happy to you, happy birthday to you, happy birthday. Mr. President. La Jackie devia estar contenta, aquí.
3: Sí, bé, de fet, és el Happy Birthday que l'actriu Marilyn Monroe va dedicar-li al president John Fitzgerald Kennedy. Després podeu veure almenys el biòpic o la bibliografia al voltant del que va passar entre els Kennedy i aquesta actriu, però de moment, o avui, ens quedem en aquest moment, sí, històric, que tan s'ha viralitzat, podríem dir, a tota mena de suports, a aquell instant que li cantava el feliç aniversari, i que sí, que va comportar tota mena de rumors sobre una suposada relació entre els dos personatges. Digue-li relació, doncs digue-li també com se li hagués de dir. Posteriorment, a aquest instant ha estat imitat moltíssimes vegades, com per exemple ho va fer la nostra, la Carmen de Mairena.
4: Capibarri tuyo, maricón eres tú, que el doble de ricari.
0: No sé nada, coño.
4: Happy Birthday, la puta soy yo.
0: I avui volem fer un recull de cançons utilitzades per celebrar aniversaris, perquè Laia m'has explicat, i també a mares del meu voltant, que hi ha una mena de pugna factual a l'hora de quan algú comença a cantar i un altre canta més fort per canviar la llengua o per tornar...
1: Sí, el tema de la llengua.
0: Jo, sí, digueu-me, oients, qui tingui fills, és a dir, tots, digueu-me que jo aquests instants els gaudeixo molt. Jo vaig on sigui a cridar i a fer com a desanivellar la...
1: Sí, sisplau, et cridarem.
0: I també hi ha versions que la gent es desbaralla, amb quina cantar o quina altra. Bé, igual en Sergi ens ha preparat avui un top 5 musical de cançons d'aniversari, totes acceptades per la Laia. Bé, ho veurem de seguida.
2: Totes sí. En català, sí. Totes en català. Aquí no hi haurà, per exemple, el cumpleaños feliz de Parchís.
1: Home, no saltaria, ja.
2: Intentem canviar-la ja.
0: Encara es fa, eh?
2: Home,
1: no,
2: de...
0: sí,
1: a
0: fetes infantils.
2: Home, i tant, sí.
1: Jo no, home, jo no.
2: Doncs seràs tu, perquè jo me la trobo no sé quants cops. En el número 5, un altre que me la trobo bastant. L'Anys i Anys del Super 3. El problema d'aquesta cançó, que es fa llarga.
1: Sí, es fa llarga, sí, està molt llarga.
2: Sí, fa bola. Sí,
1: és... Però també diré, super red flag a posar cançons enllaunades per celebrar l'aniversari. És a dir, la cançó de per molts anys es canta.
0: La gent
1: cal posar-la.
0: Pot cantar-la, sí.
1: No, s'ha de cantar, perquè després si no trobes amb coses com aquesta, se't fa llargot això i no hi ha com acabar-ho.
0: Penseu que la Laia, en lloc d'òbviament punxar aniversari o feliç dels Parchís, ella canta T'estimo tant que jugarem al Catan.
1: No.
0: Sí,
1: no.
0: Ho vaig dir un dia.
2: No. Aquesta s'ha utilitzat fins a l'avorriment, eh? Té l'honor d'haver esdevingut la cançó per celebrar aniversaris més emprada en català ever. Va ser publicada l'any 1992 per primer cop i va ser escrita de manera conjunta per la creadora del Super 3, Anna Ribas, i el director Joan Sivina, amb la música de Joan Mas, que va confessar en The Rock que si TV3 no se l'hagués volgut fer tan seva, encara hagués estat més universal. Home, jo crec que és difícil,
1: sí, ho ha estat
2: que sonés
1: molt,
2: més del que ha sonat, eh? Però bé, en fi. En el número 4, avui fa anys dels Dijous Paella.
5: Avui fa anys, tu no m'enganyes, i els companys i les companyes, fins aquí hem vingut.
2: El grup liderat pel Titot va voler demostrar que es podia felicitar els anys a ritme de rumba amb aquesta cançó publicada l'any 2005, que constava d'una lletra molt enganxosa, fàcil de recordar, que deia això: avui fas anys, tu no ens enganyes, i els companys i les companyes, fins a que hem vingut i et desitgem sort i salut.
1: És que va sonar molt, aquesta.
2: Moltíssim. En el número 3, una altra rumba, ara dels Charango. Segui.

0: fas anys.
1: Sembla ben bé una imitació de la rumba dels Paelles.
0: No.
1: Perquè si el Ditot ens cantava avui fa anys, l'Alguer Miquel ens cantava avui que fa anys, per celebrar que encara seguim vius.
0: Sí, una de les últimes, preciosa.
1: Una de les últimes cançons d'aniversari en català, de fet, apareixer, perquè aquesta data del 2020 realment no és d'estranyar, perquè l'any de la Covid, home, celebrar que seguim vius ja,
0: ja
1: era un fet
0: sí,
1: important.
0: Una mica sí.
1: En el número 2, els Strombers, que ens cantaven per molts anys.

0: Molt maca, també, aquesta.
1: Cançó de l'any 2015 que realment podien haver signat els Charango perquè anaven utilitzant metàfores de la mar i d'un vaixell com a símil d'un viatge per la vida i que deien, ara és el moment de fer un gran ball sí. I que torni a sortir el sol quan plogui i que les fades xiulin les teves cançons. Diguis que no sembla que l'hagi fet a l'Olga Miquel, aquesta cançó.
0: És que eren de la mateixa escola, podríem dir,
1: una
0: no?
1: Una mica sí.
0: Que és això.
1: I en el número 1, aniversari dels Manel.
2: Els teus ulls que cavalcaven buscant un desig, les espelmes cremaven i alguns dels amics t'enfocaven amb càmeres de retratar. Una veu comentava i... que guapa està.
1: I és que només els Manel...
0: No, sencera.
1: Podien capgirar la celebració d'un aniversari per situar-nos en els desitjos d'algú que fa els anys, però centra el punt de vista en un narrador extern que vol capbussar-se en aquests desitjos convertint-se en un ésser diminut.
3: A través del llagrimal.
1: A través del llagrimal. La imaginació desborda dels Manel per explicar-nos com de complexos poden ser els desitjos humans partint simplement d'una festa d'aniversari. Jo crec que la fa ser mereixedora.
0: Sí,
1: no?
0: Absolutament, com a cançó per escoltar.
1: Ah, la però això té una mica més,
0: sí,
1: o què?
0: Sí, però fins al final.

0: anys ara d'aniversari de Manel,
1: la podria sentir tot el dia.
0: Doncs bé, si algú és el seu aniversari, jo crec que l'hem felicitat
1: sobradament. Home, sí, avui sí,
0: secció. Felicitats a qui faci anys.
2: Si algú és el seu aniversari, que ens ho constati aquí al grup de WhatsApp amb el document que vulgui i et felicitarem en directe.
0: Exacte.
2: Dels Manel saltem a una banda, mira, aquesta de les que més t'agraden dels països veïns, Laia, els Axolotes Mexicanos, sí, que ens canten, la Olaia al capdavant, ens canten El fin del mundo.

0: Així sona els experts.
1: 3:45 de 8 del matí. És l'hora del conte, amb la Laia.
2: Sí, però no són 3:45, tranquils, podeu dormir una mica més. Són 2:45.
1: No, no, anava a dir que faltaven 2 minuts per 3:45.
2: Però no ho has dit.
3: Falten 3 minuts perquè em faltin 4 per 3:45.
2: Per què no diu 2:45? Que tota
3: o passen 8 minuts de 2:45.
1: Això de 2:45 serà molt vaga.
2: No, només pot ser una hora, 2:45, i és ara.
3: Són les 7:38.
1: Bueno, s'està el temps, saps què li passa al temps?
2: Que s'escola.
1: Que s'exaureix.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: minutet perquè siguin un quart de nou del matí. Oients, Aqua anuncien, per aquella gent que es pensava que ja no tiraven, Aqua anuncien definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
1: Sempre pleguen grups que ja em pensava que havien plegat ja abans.
0: Sí, és veritat. No, tema de perspectiva, sí. Els Aqua ho han fet oficial fa unes hores en un comunicat. Admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i suport arreu del món dels seus fans durant tots aquests 30 anys. Doncs amb la seva música els diem adéu als Aqua i parlem, reprenem el tema del dia, les olors. Avui que parlem d'olors, de les que no podeu suportar i per què, mola perquè hi ha més debat del que em pensava, gent que no li agraden olors precioses com formatges, olives, peixos o cols, doncs heu de saber que està en marxa la Setmana de l'Olfacte. Això, Laia, existeix i organitza a Barcelona una entitat que agrupa més de 250 empreses de la indústria de la perfumeria que volen ser un referent internacional de la seva àrea.
1: Doncs sí, en què consisteix una setmana dedicada a l'olfacte? Doncs mira, és una mica un eufemisme, per parlar d'unes jornades pels professionals del sector de la perfumeria, tot i que també hi ha algunes activitats pel públic en general i, a més, la veritat és que tenen bona pinta. Un exemple són les visites per descobrir el Palau Güell o la Casa Vicenç a través de les fragàncies o també una sèrie de rutes que explicaran aquests dies com han evolucionat les fragàncies a Barcelona des de l'època romana.
2: Home,
1: perquè
2: a millor, segur.
1: Clar,
2: a
1: segur, millor. És un tema, però que al llarg de la història vull dir que s'ha estudiat les olors que feien les ciutats, les olors, perquè tot és molt condicionat, et condiciona molt l'olor que faci allò com vius.
2: Ja sé que no és bona l'olor a contaminació dels cotxes, però tu imagina fa 100 anys l'olor de totes les caques dels cavalls que anaven transitant amb els carrers.
1: Home, jo m'ho estimo més que el fum dels cotxes, Digues que potser fa 250 anys la gent llançava, no hi havia clavegaram i per tant, no sé quin any exactament, però vull dir que la gent llançava totes les deixalles per la finestra directament.
0: En canvi, durant l'Imperi Romà sí que existia,
1: Sí, exacte, però jo, depèn de l'època, no?
2: Si eren uns avançats del seu temps.
0: Sí. Si aneu a Roma, jo he visitat la Cloaca Màxima.
2: Imagina.
0: I després vaig anar a Nàpols a visitar la Nàpolis Soterrània i perquè m'encanta passar per clavegueres antigues.
1: Una cosa. Home, que és que, exacte, això, i això segur que ha influït, la manera de drenar ha influït moltíssim en les olors. En tot cas, l'objectiu d'aquesta setmana que us dèiem de l'olfacte, doncs, és apropar l'univers del perfum a la societat en general. Si voleu, sentim la Patrícia Gisbert, que és la responsable d'innovació de la Beauty Cluster, que és aquesta agrupació d'empreses que han muntat aquesta setmana.
3: Cada cultura reflexa una identitat també a través d'aquestes fragàncies, des de fragàncies delicades, moguet, florals, com pot ser, per exemple, a França, fins a fragàncies més intenses i especials com a Orient Mitjà. Cada cultura té una identitat pròpia que també s'associa a les fragàncies.
1: El sector del perfum, que potser no ho sabíeu, però a l'Estat és un dels més forts. Les exportacions internacionals arriben a més de 7.000 milions d'euros i superen sectors més tradicionalment coneguts per l'exportació com el vi, com el calçat o fins i tot l'oli d'oliva.
0: Les 8 i 17 minuts, Laia, encara cueja un tema que parlàvem ahir, que és el dels gols dels festivals. Ara que comença, si no ha començat ja amb l'Embassa de Sabadell, ha començat ja l'època de festivals. Ahir amb la Laura en parlàvem, que si ja no deixen retornar-lo i que tornin l'euro. Que si al capdavall cada any fan un disseny nou, per tant, fan gots nous, i si ves que no haguéssim triat enrere amb aquest tema dels gots i els gots dels festivals. De fet, mira, ahir la Magda ja havia marcat el programa feia estona i ella ens volia comentar i deia sobre els gots. Sempre recordo com va quedar, atenció, ara anem molt enrere, al Prat d'Escalarre, aquell estiu del Doctor Music Festival de l'any 1996. Estic segur que encara deuen trobar plàstics ara.
2: Segur sí, que sí.
0: Una mica com dient la Magda, aquesta oient veterana de festivals, que té el seu dubte de si hem anat endavant o enrere. També et tira, Sergi, que facis una efemèrdida un dia del Doctor Music Festival per la cançó de les 10.
2: Va,
0: però amb el tema dels gots, la Laia, òbviament, si no fos per això no seria aquí, sempre trobant solucions i rèpliques de tot. Has trobat, no sé si és un poble o un festi, on deu n'hi do el material amb el qual fan els gots i sobretot et pregunto, a on van a parar després?
1: Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta, no em puc atribuir el mèrit, en aquest cas és d'en Marc August Muntanya, sabeu que és aquest oient
0: és
1: que
0: nostre,
1: alhora...
0: És oient pastor.
1: És oient pastor, però sobretot ara és podcaster, ell té un podcast que podeu escoltar a Catalunya Ràdio, a Camí de Cabres, que us recomano moltíssim.
2: És pastorcaster?
1: És pastor Càster, és pastor Càster. Doncs en Marc ens recomanava que fessin una ullada als gots que fan servir per les festes del Tura d'Olot, perquè ja fa, déu-n'hi-do, 4 anys que l'Ajuntament d'Olot es va posar les piles, va detectar això que dèiem ahir, que aquest plàstic no acaba de ser del tot reutilitzable i, a més a més, és un plàstic dur, i van decidir canviar el material.
0: Les piles que s'han posat són metafòriques, no? Perquè són molt poc biodegradables.
1: Totalment, totalment. I el que van fer és substituir el material del plàstic dels gots per arròs, van fer-les amb un material específic, que és aquest biodegradables fets de pellofa d'arròs. I ja fa des del 2022 que ho fan així i els està sent un èxit. També fan el tema de mantenir una imatge cada any, que a més la fan, l'escullen entre diversos participants que proposen el seu disseny perquè hi hagi el dibuix en el got.
0: Però, llavors, es manté o no es manté?
1: El dibuix es manté.
0: Però llavors què proposen cada any els dissenyadors del got?
1: No, perdona, el dibuix no es manté. El dibuix és cada any diferent.
0: Val.
1: Els gots duren 2 anys perquè són de pellofa d'arròs. És a dir, ja no és plàstic.
0: Però
1: és
0: que pots anar al festival i...
1: I pots anar i et retorna... Sí.
0: Que si pots trobar-te gots de l'any anterior, perquè sembla que hi ha alguns festivals que els fa com vergonya.
1: Sí, però és
0: gots.
1: Que a més pots tornar-lo i et tornen l'euro, allò que també la Laura reclamava que no passava ja. Aquí et tornen l'euro i a més per mi el més interessant és que hem substituït el plàstic, que per molt que fos reutilitzable no deixava de ser plàstic, i aquí és pellofa d'arròs, vol dir que això és absolutament biodegradable, com si el vols canviar cada mes.
2: Bravo per la gent d'arròs. Molt bé,
0: quan sona enguany a les festes d'altura?
2: Al setembre.
1: Sempre són al setembre, amb les deu trobades.
2: Principis de setembre. Mm-hmm.
0: Gots de pellofa d'arròs, suposo que pot inspirar tota mena de festivals, oi?
1: Totalment.
0: Ara el Siderland entren a l'antena, ara són les 8:20 del matí, gràcies per despertar-vos amb nosaltres, oients d'ICAT, sentim el seu tut-tut-tururu.

0: 6 minutets ens separen de 8:45. Mira, jo fa uns moments em mostrava incrèdul i sincer al capdavall i la Montse em corregeix i diu sí, la gent posa la música de partits als aniversaris infantils. El Sergi m'ho deia fa una estona i jo no me'l creia. I diu
1: que sí.
0: Diumenge la van posar 8 o 9 vegades seguides.
1: A sobre, és que, a més és en bucle.
0: Sí, hi ha pares i mares que prenen aquesta decisió el dia que el seu fill fa anys. Sí,
2: pobres criatures.
1: Bé, jo prefereixo sentir, per exemple, aquesta cançó, Glòria,
0: que és de
1: Umberto Tozzi.
0: He recuperat alguna de les cançons que ens va punxar ahir, oients, ahir que parlàvem de cultura italiana, de música, i alguns de vosaltres us declaràveu fans d'Umberto Tozzi, doncs a que no sabies on va néixer, miniquiz.
1: Turí.
0: És correcte. Doncs la literatura catalana serà l'any vinent, aquesta és la notícia, serem els convidats d'honor al Saló Internacional del Llibre de Turí, un dels principals esdeveniments del sector literari a nivell europeu i el més rellevant d'Itàlia. Per la directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, el fet de ser convidat d'honor és el resultat de molts anys de feina.
3: Molt contents també perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180 i per això creiem que és un bon moment per ser convidats l'any que ve.
0: La literatura catalana tindrà un estand de 150 metres quadrats amb un petit escenari i una gran llibreria de títols traduïts a l'italià i en llengua original. I hi aniran una vintena d'autors a diferents gèneres.
3: Són autors, evidentment, que tinguin traducció a l'italià, i és veritat que és un, l'increment de traduccions a l'italià és bastant gran, i sí que és veritat que ens queda doncs, tot un any per veure alguns autors que per nosaltres són importants, que encara no estan traduïts, de veure si els podem donar una empenta i que també hi puguin ser aquí l'any que ve.
0: També està previst que es facin activitats paral·leles d'altres àmbits, com el teatre i la música.
4: Detrás de ti, boy.
0: Si bé ara es parla tota mena de plataformes i d'àmbits que les noves generacions els interessa l'espiritualitat i s'inspiren en la Rosalia i la seva devoció per Déu, a efectes pràctics a les parròquies es veu que hi ha manca de capellans. Això sí, a Catalunya...
2: No és d'això tampoc, eh?
0: Sí, bueno, te fa unes dècades, no?
2: Sí.
0: A Catalunya n'hi ha cada vegada menys i això afecta sobretot al món rural.
1: Sí que és veritat que ara es veu molt perquè, per exemple, molts rectors han de gestionar més d'una parròquia.
0: Són multirectors.
2: Més de 5.
1: Penseu que al nostre país hi ha uns 950 53 capellans en actiu davant de 2.049 parròquies.
2: Clar.
1: O sigui, caldria el doble d'entrada de mossens per arribar a una ràtio adequada.
0: O la meitat d'esglésies.
1: Exacte. La zona més afectada és la diòcesi de Lleida, on hi ha actualment 77 capellans, i d'aquests només 33 es troben en actiu. I tenen 124 parròquies per gestionar. Per fer-nos una idea, la mitjana d'edat d'aquests mossens, a més, és de 70 anys, i una desena en tenen més de 90 anys. A Catalunya hi ha 400 capellans menys que ara fa 7 anys. L'any 2018 eren 1.569 i aquest any són 1.199 preveres. Ara bé, no tots aquests fan missa, només 953 estan en actiu i, com diem, molt superen la seixantena. El principal problema és que hi ha una crisi de vocacions. Se'n diu el bisbe de Lleida, Daniel Palau.
5: Potser el que no es dona són les condicions o l'ambient idoni perquè els joves puguin fer aquest pas. Ens hem omplert de tantes coses en aquest món, en aquesta vida, que estem desorientats i estem perduts. I no sabem què és allò important i què és allò secundari.
1: Massa coses, massa rils i la gent ja no es fa capellà. No? Altres diòcesis, com les de Girona, intenten captar nous capellans. En Jordi Domènech, que és formador d'un curs per a preveres, diu que tot i que els nous mossens són escassos, tenen molt més clara la seva vocació que anys enrere.
6: Són menys però més autèntics, que són menys però bueno, no sé, ja no hi ha aquesta pressió social per ser catòlic. Qui és catòlic ho és de veritat, perquè li dona la gana, no?

0: Amb en Miqui Núñez arribem al punt de dos quarts. Un altre cop ens canta en Miqui i un altre cop aquí a l'antena. L'Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: Per despertar-vos ben actualitzats. Avui, que és dimarts, dia 19 de maig, Anna, què cal saber?
1: Doncs mireu, comencem pel trànsit, perquè a hores d'ara continuen les complicacions a l'AP7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident d'ahir al vespre de dos camions, on es va veure implicat també un turisme. En sentit nord, hi ha 7 quilòmetres de cua perquè s'estan fent tasques de neteja de la via i només hi ha un carril de 3 obert. El president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, han de formalitzar a aquesta hora l'acord per tirar endavant els pressupostos. L'acte es fa a la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat. El Consell Nacional dels Republicans va validar el suport a última hora d'ahir en una reunió que va durar 4 hores, on no exempta de veus crítiques. Per cert, que avui comença una nova jornada de vaga a l'ensenyament. Avui s'aturen mestres i professors de les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. En plana internacional, Donald Trump tenia planejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix. Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara seria possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament. I d'altra banda, també us explico que l'exèrcit d'Israel manté retinguts més de 300 activistes, alguns dels quals catalans, després d'un nou assalt en aigües internacionals de la flotilla que es dirigia cap a Gaza. Una dotzena d'embarcacions han pogut continuar la travessa.
0: Les 8 i 32 minuts. Anna, que no t'esperava saber avui? Vale, és algú de Pokémon?
1: Sí.
0: Sí. Vale.
1: Aquest estiu el Japó estrenarà el primer aeroport Pokémon del món. Estarà ubicat a l'aeroport Noto Satoyama, que passarà a dir-se Noto Satoyama Pokémon With You Airport.
0: L'aeroport Pokémon obrirà... With You Airport, eh?
1: Déu meu. L'aeroport obrirà el 7 de juliol i trobareu la decoració fins al mes de setembre del 2029. Aquesta iniciativa neix amb la intenció d'impulsar el turisme en aquesta regió després que la península de Noto doncs, patís un terratrèmol el 2024. L'aeroport estarà decorat de cap a peus amb elements Pokémon. De fet, la gran atracció d'aquest aeroport és el vestíbul, perquè els que hi vagin doncs, s'hi trobaran un gran globus de Pikachu muntat a sobre d'un avió. També hi haurà més de 111 Pokémons de tipus volador per tot el vestíbul.
0: El primer oient que digui el seu Pokémon volador preferit s'endú un premi honorífic.
1: A més, el restaurant de l'aeroport oferirà pancakes i begudes temàtiques de Pokémon. Les botigues vendran productes exclusius, com ara etiquetes per maletes, cinturons, samarretes, clauers. Els autobusos també estaran decorats amb Pokémon, connectant l'aeroport amb diferents zones de la península de Noto. Així que si teniu pensat doncs, anar al Japó aquest estiu o més endavant, doncs sapigueu que ara aquest aeroport, el de Noto, us ho trobaríeu doncs, tot tematitzat de Pokémon.
2: Què et sembla, Laia?
1: Déu-n'hi-do,
2: és una bona manera de rendibilitzar un aeroport, no?
0: Va, premi per l'Emmanuel, que ens diu el Lugia. Aquesta... Mira, és la teva generació. Anna, tu què te'l jugaves? Mira, aquesta mena de cosa blanca amb ales.
1: Ai, sí que me'n recordo d'aquest, sí.
0: És dels Pokémons, si dir-ho antics, ja. Pokémon Diamant, crec que és aquesta.
2: Vau caure vosaltres amb el tema del Pokémon Go i anava que s'han Pokémons pels
1: llocs. No, ai, no,
0: jo, és que, jo soc un ortodox. Per mi el Pokémon són els jocs de Pokémon i ja és una ficció allà dintre del joc. No cal anar fent saltirons pel carrer. Eh? Ja m'agradava abans a mi del Pokémon Go. Sí.
3: Tu i jo som massa grans, no, pel Pokémon, Sergi, però, i jo almenys
2: Pokémon
3: no m'ha arribat.
2: Sí que vaig estar, sí.
3: A mi no m'ha arribat
2: això. Ser partícip.
0: Gràcies per participar. El meu Pokémon volador preferit és el Pidgeotto, que era una mena de colom gros.
2: Ai, em sona aquest.
0: Sí, sí, era
1: de... A mi em sona el nom, també.
0: És de la generació 1, que caçaves un colom el primer dia i anava evolucionant. Fàcil de fer servir, per la gent una mica mediocre. Anem ara al titular d'esports d'aquesta hora.
1: Doncs mireu, en clau blaugrana, Hansi Flick continuarà dues temporades més a la banqueta del Barça i el migcampista del primer equip, Fermín, es trenca un dit del peu dret i es perd el Mundial de Futbol. Al Madrid, Enrique Riquelme assegura que té l'aval econòmic per presentar-se a les eleccions del Club Blanc i en waterpolo, Sabadell-Barcelona en joc a l'accés de la final de la Lliga Masculina. És el tercer i definitiu partit de la semifinal que enfronta els dos equips i que avui es juga a Can Llong.
0: I quin temps farà avui, dimarts?
1: Doncs avui s'espera que sigui l'últim dia de ruixats intensos i a la vegada al principi d'una calorada. Al matí serà assolellat i una mica més tapat a la Costa Daurada. A la tarda sí que apareixeran els ruixats del Pirineu i a les comarques de Girona, on s'espera que siguin localment més intenses. I pel que fa a la temperatura, doncs farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
0: Ara, passant 5 minuts de 8:45, seguim amb més música per despertar-vos. Ara amb l'Ariana Grande, que ens canta Break Free, i aneu traient el mòbil, que de seguida juguem al mini-quiz, i avui regalem el llibre, el nou llibre de Regina Rodríguez Sirvent, una de les triomfadores de Sant Jordi, que publica Crispetes de matinada. És l'autora de Les calces del sol. Ara regalarem aquest llibre.

0: amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3Cat. L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT. Cada vespre d'ICAT sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
2: Les 8 i 40 minuts al matí, l'Albert ens diu que el seu Pokémon volador preferit és el Zapdos, l'elèctric. En Pol diu en Pidgey, així, sense evolucionar. En
3: Ferran... Pidgey, qué bueno que viniste.
2: En Ferran diu el Dragonite, el que té forma de drac, la Marona Pidgeotto, igual que jo. En Ferran Quintana, el Moltres, aquest de foc, i fa la broma del meme català de Moltres Gràcies. Ja s'havia vist això en diverses xarxes. Gràcies per sumar-vos-hi. Ara, però, atents, deixeu els Pokémon de banda, atents al que ve, que és el mini-quiz. Podeu seguir responent qualsevol cosa aquí.
1: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
2: I avui, Laia, quina de les divertidíssimes branques de la ciència t'inspira per a celebrar el miniquiz?
4: Avui parlem de termodinàmica.

0: Perquè potser no ho sabíeu, però tal dia com avui, de l'any 1743, en Jean-Pierre Christin va presentar a la Societat Reial de Lió, a França, el primer termòmetre que feia servir l'escala centígrada de temperatures, tal com la coneixem avui en dia. I com que aquest maig està una mica boig i estem tot el dia mirant el termòmetre per saber quina roba ens hem de posar, doncs mira, he aprofitat i us volia fer una pregunta de termodinàmica, que per qui no ho sàpiga és la branca de la física que estudia la transferència de calor i la conversió de l'energia.
1: Poc es podia pensar aquest home que després aquests termòmetres es posarien pel cul, eh?
0: També és veritat, ja tens raó, ja. I que, a més, primer seríem el mercuri i després ja ho faríem tot de forma electrònica,
2: ah,
0: no?
2: Ah, per un termòmetre.
0: Sí, clar. Va, doncs vinga, anem a la pregunta. Us pregunto avui què diu el segon principi de la termodinàmica. I us donaré quatre opcions, com sempre. Opció A, l'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma. Opció B, l'univers evoluciona d'estats més ordenats a estats més desordenats. Opció C, la pressió d'un gas és proporcional a la seva temperatura. O opció D, la matèria es conserva en totes les reaccions.
3: 638-68-45-65. 638-68-45-65.
4: Què diu el segon principi de la termodinàmica? A, l'energia no es crea ni es destrueix, es transforma. B, l'univers evoluciona d'estats ordenats a estats desordenats. C, la pressió d'un gas és proporcional a la temperatura. O D, la matèria es conserva en totes les reaccions.
1: Oi, que complicat avui, Laia.
4: Saludem ara a la Sònia, una oient que deu ser nova, que diu, hola, pel minicuís és aquest al WhatsApp?
0: Sí, és aquest.
4: És per totes les coses. Pots enviar memes i el que es doni la real gana. Entre tots els encertants, regalem, sortejarem crispetes de matinada, us el regala l'editorial La Campana, un dels últims èxits de Sant Jordi, el nou llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, la que ja va petar-ho amb les calces al sol. Doncs tot just a la cap i la Laia, a veure, avui que parlem d'olors, fa olor de llibre, no ha sortit de llibreria, ja una mica rebregat, però sentit i viscut. Guai.
0: I rigut, fins i tot.
4: Mentre intenteu encertar el miniquiz d'avui, ens quedem amb la cantant valenciana Esther, que ens canta des d'aquí dalt. I ara de seguida direm la persona guanyadora.

0: Així sona els experts.
1: Desenganyem-nos, la vam cantar tots.
2: Hombre.
3: Demanava reaccions, no?
1: Ah, sí, sí, què diuen?
3: La Thaís envia només emojis de vòmit.
1: Molt bé.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Un minutet passa de 8:45. Laia, teníem pendents resoldre el miniquiz d'avui.
1: Sí, perquè avui, amb motiu dels 283 anys de la presentació en societat del primer termòmetre que feia servir l'escala centígrada de temperatures, tal com la coneixem avui en dia, us fèiem una pregunta de termodinàmica. Us preguntàvem concretament pel segon principi de la termodinàmica. Les opcions eren si l'energia no es crea ni es destrueix, només es transforma, si en canvi era que l'univers evoluciona d'estats més ordenats a estats més desordenats, o si corresponia a la pressió d'un gas que és proporcional a la seva temperatura, o que la matèria es conserva en totes les reaccions. Doncs mireu, l'opció correcta era la B, perquè el segon principi de la termodinàmica, ja ho direm bé, diu que els processos naturals tenen una direcció única i irreversible, i ens parla de l'entropia, del desordre de l'univers, que sempre augmenta.
2: Ai, l'entropia.
1: També determinar que el calor flueix espontàniament del més calent al més fred, mai a l'inrevés, i que limita l'eficiència de les màquines tèrmiques, impossibilitant una eficiència del 100%. Quantes coses que ens diu el segon principi de la termodinàmica.
2: L'has entès alguna cosa?
1: No n'he entès ni una, eh? No. Però en tot cas esperem que hi hagi gent que sí que hi entengui i que la sàpiga aplicar.
2: Som de lletres, nosaltres.
0: Sí. Diuen per aquí, parlant de lletres, que és la calor.
1: Ja, jo ho he pensat també, però com que era una definició d'aquesta científica, no toquis res, això és que ho he tret d'algun lloc que estava malament, eh? Vull dir, ja se passa això. Si saps de termodinàmica, no saps de gènere de les paraules.
0: Mira, l'oient Núria Grau ens diu: hola, sóc nova, emoji de flor.
2: Hola, Núria.
1: Hola, Núria.
0: Ens acaba d'agregar.
1: Si li ha agradat el tema de termodinàmica.
0: Sí, ens ha agregat només per participar, o a partir d'ara per participar més. I diu opció A. Què onda?
1: Home, doncs no era la B, pobra Núria.
2: Bueno, és veritat que a mi em sonava la A, també.
1: Perquè a mi em sonava, però crec que correspon a un altre principi.
2: Clar.
1: Que no sé ni si és de la termodinàmica.
2: Principis.
1: Ah, totalment d'acord.
2: La gent té massa principis, no hem de tenir tants principis.
1: Oh, tots comencen igual. Bé, sigui com sigui, hem rebut 122 respostes, de les quals 103 han estat correctes, en sabeu molt de termodinàmica. Per tant, Sergi, avui que no hi ha la Laura, et demanaré un número de l'1 al 103.
2: Mira, no te'l diré jo, el anem a generar a partir de random.org i el resultat és el 30.
1: El 30? Doncs mira, el 30 és una noia que es diu Irene, i que té un número acabat en 57.
2: Felicitats, Irene!
0: Felicitats, Irene!
1: Enhorabona!
0: Ara, de seguida, ens posem en contacte amb tu. T'endús el llibre Crispetes de matinada, de la Regina Rodríguez de Sirvent. A la següent hora del programa, la Laia ens farà la seva anàlisi d'aquesta novel·la. Has parlat amb l'autora, oi, també?
1: Sí.
0: Doncs de seguida...
1: I he rigut força, també.
0: Amb l'entrevista o amb el llibre?
1: No, amb el llibre.
0: Bé, de seguida sentirem les paraules de la seva autora, la mateixa que fa pocs anys va petar-ho amb Les calces al sol. Ara seguim amb en Miles Smith, aquí acompanyat de Niall Horan, que ens canten Drive Safe, que vindria a voler dir Drive Safe.
1: Condueix segur, no?
0: Sí, tranquil, sí, exacte. No és tranquil, Drive Safe.

0: guardeu-vos a l'agenda el número de WhatsApp del programa. 638-684565.
1: Vuit minuts perquè siguin les 9 del matí, moment de sentir les vostres veus, avui que ens parleu de males olors i aquestes manies que teniu valtros d'una cosa que només la suporteu valtros mateixos, tot plegat a partir d'un estudi que potser el recordeu si hi éreu a l'hora anterior. Laia, recordes aquest estudi que tu deies, segur que ho han fet els homes?
2: Que... Sí, que deia que sabien de... que era agradable per les dones olorar les aixelles, les aixelles suades dels homes.
3: I els posava de bon humor,
2: olorar
1: les aixelles de, dels homes. Doncs tenim reaccions al respecte, tenim àudios, com per exemple el que ens envia la Montse.
4: Suposo que aquest estudi no té en compte l'olor que puguin quedar enganxada a la roda. O sigui, una cosa és l'olor que pugui fer l'aixella i l'altra cosa és l'olor que queda a la samarreta. Perquè, francament, el meu home és que sue molt i les samarretes foten una pudor que tomben. O sigui, ja he de tirar bicarbonat i coses així perquè s'acaben de netejar bé. És impossible. Jo, Tim Laia.
5: Tim Ligi.
4: Les coses que facin bona olor.
1: Veus, aquesta oient concreta no és tant la roba bruta, que potser t'agrada, sí, sinó que t'agradi el cos del teu cònjuge, i potser la roba, a mi també m'agrada, però vaja, la roba ja la renta.
2: La gran excusa sempre és, no faig pudor jo, és la samarreta, espera que me la canvio. No, depèn de la dutxa. Home.
6: Jo volia preguntar a la Laura Grau què és això dels jueguitos, perquè la sento cada dia.
0: Laura Grau!
6: Que diu això dels likes i dels jueguitos. Jo soc millennial.
7: Mare de Déu, que boomer.
6: I no, els likes sí que sé el que són, però els jueguitos no.
8: Jueguitos, no jueguitos.
6: Allà sí m'ho pots aclarir. Vinga, trempats.
7: Boomer.
3: Com que no saben què són els jueguitos? Si us heu fins i tot jo.
1: Jueguitos.
3: Ah, jueguitos.
2: Mira, jo li explico, que demà Laura segur que ho explicarà millor, però és una... Com igual que pot ser un like, al costat hi ha emoticones de focs, de com una flamarada, sí, no? I llavors però... tu pots llançar-los-hi.
1: Està molt ben explicat, però era un dubte fonètic. Aquest oient deia, no entenc això dels jueguitos.
2: Ah, però perquè no sabia que eren jueguitos, que ve de foc, de foc, de flamarada.
1: No, jueguitos, aquesta oient.
2: Perquè no ho havia entès bé, ara ja l'hem explicat.
9: Jo presumeixo de tenir un bon olfacte i de la mateixa manera que puc endevinar quina colònia portes o saber el que s'està cuinant a una certa distància, malauradament detecto les flaires dolentes molt aviat, ja sigui suor, ja siguin pets, i actualment amb la calor encara és pitjor. Salut i república.
10: A l'escola. Provoca nostàlgia. Sí que hi ha moments que fa molta pudor a l'escola, les classes. Però sí, aquella hi ha un olor especial. I els pets, sobretot quan s'ha canviat els llençols. Roba neta, tapes ben tapadet i puf,

0: Deixeu que sigui jo qui més estima, premi honorífic pel primer oient que citi el poema en què es va inspirar el David Carabén dels Mishima per aquesta cançó que ens està portant ja a la final d'aquesta hora. Les 8 i 58 minuts, obrim el moble que sempre obrim abans d'arribar a les 9.
1: La confessió.
0: Avui l'oportunitat de redimir-se és per en Sergi. Què tens per compartir? Què tens per atmetre?
2: Explicàvem fa una estona que els Porsche Boys són un grup de fora, un grup que va fent gira de concerts,
3: sí,
2: pels camins de transhumància.
3: Exacte.
2: I que també oferia concerts a la carta, oi?
3: Sí.
2: Bé, doncs vaig presentar durant un temps un programa que es deia Fet Aposta, consistent a intercanviar experiències, i on anàvem sortejant-ne també de molt xules, no? Una d'elles era una experiència que era que et venien a fer una obra de teatre a casa. Doncs l'oient que la va guanyar era una dona de Figueres. L'obra era molt transgressora. Era una obra on es parlava de l'anticrist, on hi havia relacions sexuals, on hi havia molts insults. Molt bé, doncs jo arribo perquè havia de cobrir l'experiència i fer-ne un reportatge. I la casa era plena de cristos.
3: No!
2: Semblava un monestir.
3: Edat de la dona?
2: Hi havia la dona. Havien de ser un mínim de 10 persones i només hi era ella. I diu, no, però ara ve el mossèn, també. T'ho juro. Érem el mossèn, la dona, jo i les actores, les actrius, que em van dir, diu, no la farem, no pensem fer l'obra, és que no ens veiem en cor de fer l'obra. Jo, ja, però és que, clar, ens trobem la tessitura que hem de fer el reportatge.
3: Ho hem promès a la senyora.
2: La senyora ha guanyat el premi. Molt bé, doncs, vam fer l'obra. Jo no sabia on posar-me. El mossèn va marxar a mitja obra. I jo vaig quedar amb la senyora i la senyora al final, bueno, ha estat bé.
3: Hòstia.
2: I dic, sí, però aquesta estona, t'ho juro, que no me la trobarà ningú de la meva
3: vida. La senyora s'ha de prendre prou bé, trobo.
2: No, clar, a veure...
3: No, i perquè el mossèn marxant de casa seva...
2: Però tot plegat va ser una escena d'aquelles...
3: Surrealisme pur.
2: Surrealistes, absolutament.
0: Premi honorífic per la oient Maria, que ha encertat que el poeta era Winston Hook Auden. D'aquí s'inspiraven els Mishima, sí.
4: Que ja són les 9! Un hora i present!
5: Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquí la Su, acompanyant en Gerard Quintana per reversionar o reinventar els camins de Sopa de Cabra, aquí retitulada com Camins, Somnis i Promeses. Amb ells dos hem començat aquesta última hora del programa d'avui, són les 9 i 3.
1: Que, per cert, aquesta nit tenim el reportatge del Sopa de Cabra dels 40 anys, eh? 40 anys tornar enrere.
0: Un documental, Sopa de Cabra tornar enrere, que podeu veure avui a TV3, ara que se celebra els 40 anys d'història de la banda. Bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger.
0: Bon dia, Laia Vidal.
3: Bon dia a tothom.
0: I bon dia als oients. M'ha fet gràcia, ara estava repassant mentre sentíem els camins, els xats dels oients, i la Núria Comas, que volia, o bé, ha participat al miniquiz, i ha dit, el segon llibre de la Regina Rodríguez és Crispetes de matinada. Doncs, Núria, això no era la pregunta, era el regal. Suposo que estava atrafegada una mica.
3: Perquè, una altra cosa.
2: Aquest... Ho saben tot, els oients.
0: Sí, sí, sí. Doncs sapigueu que és el llibre que avui hem regalat a la nostra oient Irene, i que d'aquí uns minuts entrem les paraules de la Regina amb la Laia, que s'ha llegit aquest Crispetes de matinada. La resta, podeu seguir participant més o menys encertadament al nostre grup de WhatsApp.
4: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.
0: I aquí l'opció de guanyar el miniquiz d'avui ja no la teniu. Més sort en una altra jornada, però encara podeu votar la cançó de les 10, la que culmina el programa. Cada dia la trieu vosaltres, estimats oients. En teniu 4 per votar, 4 tracks que us llença en Sergi, inspirat en...
4: La Famèrdida.
1: Un 19 de maig, com avui, de l'any 1946, va néixer en Pere Tàpies.
5: Tàpies variades, tàpies variades, tàpies variades. Parlarem del bon menjar.
1: Algú sap qui és el grup que canta?
0: Pista, no. Pista. Comarca, època. Són famosos.
1: És de... O sigui, la part final del nom del grup correspon a un barri de Barcelona.
0: Sabor de Gràcia.
1: No.
0: La Rambla del Poble Sec.
1: No, però acaba així.
3: La Salseta del Poble Sec.
1: El nen del Poble Sec. La Salseta, la Salseta. Aquest vilanoví, nascut amb el nom de Joan Colell, va ser un cantautor, gastrònom i un locutor molt lligat a Catalunya Ràdio, on va conduir durant prop de 2 dècades aquest programa culinari, el Tàpies Variades. Els que hem treballat en aquesta casa recordem com en Pere llançava caramels pels aires cada cop que entrava per la redacció cada dia de Sant Madí. Sigui com sigui, avui homenatgem el Tàpies.
0: Jo a vegades aquests caramels que llançava en Tàpies... Quan ens va deixar en Tàpies?
1: Tàpies ens va deixar fa 9 anys.
0: Uf, doncs jo recordo que aquest programa té bastanta llargada temporal, que els caramels que llançava jo els posava dintre dels lots experts.
1: Home!
0: És a dir, hi havia oients que potser ara no ho saben, però que...
1: I van menjar caramels del Pere.
0: Van rebre un llibre, un disc, el que sigui, i algun caramel del Pere Tàpies a casa seva.
1: Doncs avui unim els dos conceptes que més li agradaven al Pere, la música i el menjar, proposant-vos 4 cançons en català que ens parlen de plats. La primera és dels obeses.

0: No sé si és un bon pla anar a una discoteca després de menjar-te una botifarra amb seques.
1: No, em sembla que no és el millor pla.
0: Doncs això que sentim
1: per allò aquesta... que diem de les olors avui,
0: sí,
1: justament.
0: Sí, justament. Una cançó que forma part del segon disc dels Obeses, publicat l'any 2013, i que mostrava la capacitat de la banda per ser eclèctics, ja que el treball incorporava des d'una sardana fins a rock and roll, passant pel gypsy jazz. Més cançons culinàries.

Danver Albo i el Comboi guanyaven el Premi Sona Nou l'any 2021, fet que els va projectar a l'escena musical catalana publicant dos EPs, Immaculada Concepció i aquest Miris com tu miris. D'aquest últim és la cançó que sentim, Pizza amb massa mare, una cançó cantada a dues veus, els sentius són el Dan i el Red. I anem ara amb un plat molt més bàsic.

bàsic com menjar pa amb oli i sal per esmorzar. Això és el que ens cantaven els Blaumuts, segurament la cançó més coneguda del grup que formava part del disc El Turista, que la formació liderada pel Xavi de la Iglesia va publicar l'any 2012. I acabarem amb un àpat caníbal.

0: Blacks and Bustos vam començar a fer coneguts amb aquesta cançó plena de referències antropòfagues i que podríem dir que eren tota una red flag de manual parlant-nos de com un home matava i es menjava la dona que li agradava. Aquell tema del 89 es deia Tinc fam de tu. Quatre cançons que ens parlen de menjar, això és per homenatjar el Pere Tàpies. Quina voteu per tancar el programa? Botifarra amb seques, d'obeses, pizza amb massa mare de Dan Peralbo i el Comboi, pa amb oli i sal dels Blaumut o Tinc fam de tu dels Blacks and Bustos?
1: Doncs Blaumut va guanyant, però des de l'hora anterior fins ara en Dan Peralbo i el Comboi li està trepitjant els talons i potser aconseguirà empatar o superar-lo amb el seu pizza amb massa mare.
0: A veure, no hi havia tants fans del Dan Peralbo en aquest programa.
1: Doncs
0: on són?
1: Va, pronunciar-vos.
0: On són?
1: Doncs a tenir una estoneta perquè abans, mira, l'Estel Boix diu voto en Dan i posa un emoji de pizza. Això, penseu que val per dos. Doncs a les 10 sonarà la cançó que vosaltres hagueu decidit i us direm adeu i fins demà. Per ara tenim més estoneta per fer l'última mandreta amb vosaltres. Són les 9 i 8 d'aquest matí de dimarts, dia 19 de maig, i seguim amb el senyor Mica i els seus Modern Times.

0: Així sona els experts.
1: És el cantant d'Estònia que es diu Tommy Cash. Quan se'n van riure dels italians
2: exactament.
1: I els polítics es van queixar, li van dir que li tallin el cap.
0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Dos minutets falten perquè sigui un quart de 10 del matí. Aproximadament a aquesta hora sempre ens posem crítics amb la Laia. Ara parlem de Finlàndia, que pensava jo que era perfecta. Ah, és perquè és una cosa bona.
3: Sí, és un model a seguir.
1: Ens podem emmirallar en moltes coses educatives. Ja sabeu, a més que el meu lloc preferit del món és la Biblioteca Nacional de Finlàndia. Però, a més, ara el que fan amb els nens petits, parlem d'educació, és tirar-los fang, molsa i plantes silvestres.
3: Una mica sí. Mireu, a tot Finlàndia, fins a 43 escoles bressol han rebut un total d'1 milió d'euros per reforestar patis i augmentar l'exposició dels infants a la biodiversitat microscòpica, és a dir, a bacteris i a fongs que viuen a la natura.
2: No, que s'infectaran!
3: Ah, mira, m'agrada molt que em diguis això, perquè justament la ciència acaba de provar el contrari. És una decisió que s'ha pres després que els científics hagin comprovat que la nostra salut està íntimament lligada al nostre entorn i a la salut ecològica del món que ens envolta, ha de ser un entorn natural de veritat. És a dir, a més, els primers 1.000 dies de vida d'un infant, quan el cervell i el cos estan doncs, en un desenvolupament més ràpid, es consideren particularment importants perquè fa aquesta relació amb la biodiversitat. Els experts en real estableixen dues capes diferents de biodiversitat. En la capa exterior, que parla de l'aigua, de les plantes, dels animals, de la vida microbiana que viu al bosc, o també en un parc infantil, a qualsevol lloc, però també hi ha la capa interna de la biodiversitat, aquella que viu a dins, a sobre el cos humà, a l'intestí, a la pell, a les vies respiratòries. I l'estudi que han fet els finlandesos és han anat a diverses escoles bressol i han fet un experiment molt innovador. Han tret el terra de plàstic i l'han canviat per un terra molt ric en microbiodiversitat. L'han fet a base de plantes, de fusta morta, i han vist com tot això canviava la salut dels infants. Han analitzat com les millores de la biodiversitat afectaven la composició microbiana tant de la pell com de la saliva, com fins i tot de les femtes dels infants. Els
1: estic al·lucinant
3: tot.
1: Molt fort.
3: Però és que és molt fort, eh?
1: Mira, t'he posat de fons la cançó, ja deu saber, Laia, que Finlàndia va portar dissabte a Eurovisió. Van quedar setens.
3: Mira, amb hi ha coses que fan millor que cantar, doncs.
1: Amb 227 punts, eh?
3: Mira, veus? El que han fet és, amb aquest experiment, han agafat després mostres de sang dels infants per veure com estan les seves defenses immunitàries i com estan de malalties infeccioses. I tot això els han anat pautant, cada 3 mesos els han anat analitzant.
1: Defenses immunitàries es pot dir, no és una redundància?
3: Bueno, doncs potser sí, doncs els seus nivells d'immunitat, d'acord?
1: M'agrada més.
3: Sigui com sigui, 75 nens d'entre 3 i 5 anys de 10 llars d'infants urbanes, això és interessant perquè vol dir que són nanos que potser els hi falta justament aquest contacte amb la biodiversitat, doncs els van comparar amb escoles bressol renaturalitzades, aquestes que sí que els han canviat el terra, en lloc de ser d'asfalt o de sorra, per aquesta terra, doncs, més biodegradable, podríem dir. Doncs un any més tard van descobrir que els nens que jugaven en escoles bressol verdes tenien menys bacteris dels que causen malalties, com ara l'estreptococ, o també tenien defenses més fortes. I la seva microbiota intestinal doncs, també era més bona, tenien més cèl·lules a la sang que protegeixen del cos de les malalties autoimmunes. En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs, a través del joc amb fang, del joc amb bastons, mira, a fer una cabana, etc.
2: No tenien més cucs i havien de comprar l'omper a més de poder?
3: No, i no.
1: Et posa un exemple pràctic, la Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és aquesta?
3: Sí, tant, que si et cau l'entrapada de mortadeles, té 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els hi deixo que s'ho posin tota la boca. El petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro. Som uns pioners.
3: És que, a més, aquest estudi, he llegit que ha obert les portes a nous estudis, per exemple, per parlar d'al·lèrgies, i això, Sergi, t'afecta. És a dir, els científics creuen que una de les raons per les quals ara tanta gent té al·lèrgies és perquè potser de petits no van estar exposats als microbis que es produeixen de manera natural.
2: Vaig ser un nen bombolla.
3: Un nen massa net. Sí,
2: sí. Clar, era massa net.
3: Avui que parlem de dutxar-se, a veure si ara l'estem dutxant massa.
2: Escolta, jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
3: Per fer anticossos d'aquells.
2: Exacte, anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja. Sí. Aquest personatge, tu perquè no has vist The Office, però aquest és un personatge d'ascendència alemanya, d'avis o besavis, que segueix vivint a la mateixa granja on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família, i segueix vivint allí amb vaques i tal, i sap molt de troncs llums i de fulla.
3: Clar, veus? Sí, sí, segur sí. Que està immunitzadíssim.
1: És un, crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l, busca'l.
3: Caram, ara el busco.
1: És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
3: Ai, una feinada que se'm gira.
2: Una parella una mica
3: estranya. Bueno, us ha agradat això?
2: Molt, molt, molt.
3: Doncs a partir d'ara exposem els infants a Bea Tronquets Vinga. I a Bitxet.
1: Tireu-los fangs, en cap plan de jugar.
2: Deixeu-los sí, cap al bosc.
3: Vinga.
1: Seguim amb més música. Aquest són de proximitat. Des del Maresme arriben Dani Six i en Iskit, que ens canten Tantes. Les 9:18 del matí.

0: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Va, que avui punxarem un grup que és possible que hagi aparegut en aquesta secció més d'una vegada. En aquests poc més de 3 anyets de Worse Than Ever, són de Calafell i han fet cançons, per exemple, com Birres. Els coneixes? Són els Buhos. Han unit esforços amb els Catarres per fer-nos cançons com No és Miami.
2: No és Miami, ni les Maldives. Mediterràniament, aquí passem els dies.
1: A veure, una altra cosa no, però no em direu que no s'enganxen les cançons dels Buhos.
3: Sí, tant,
1: i abans que ho fessin, els tiets, els Buhos, també van col·laborar amb Juan Magán, al món de veritat.

0: Però avui ens centrarem amb la col·laboració que va unir els Buhos amb la influencer sitgetana Mar Lucas. Una cançó d'ara fa un parell d'anys que guarda una lletra tan treballada com la següent. Diu: a cada story saps que hi tens el meu cor. Si de matinada escric, you know what is for. Ets lo més fi que he trobat en aquest món. Mándame location de tu corazón.
1: Hosti.
0: I diu: today is the day, ens deixarem la pell. Clar, ho haig de dir fent lleïsme, no? Perquè
1: sí,
0: clar,
1: sí,
0: si no...
1: Lliga.
0: Today is the day, ens deixarem la pell. DJ, dale al play, ok. Què et sembla?
1: No, per enterrar-ho, això.
0: Doncs amb això crec que no cal dir res més. Aquesta és la worst on ever d'avui. Today is the day. Bàsicament punxem la cançó i la fruit, va.

0: Escoltes i Cats, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
1: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
0: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.
2: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
3: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
4: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
3: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
4: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
3: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
4: I sempre que vulguis, al web i l'app.
5: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.
0: Els experts. Temporada 14. Que rima amb menja-t'un cagarro.

0: banda londinenca Abastil, que ens fan arribar a 2:15. Save My Soul és el títol d'aquest tema, que també dona l'àlbum que van publicar el passat ja any 2025. I com que són 2:15, ens hem d'actualitzar. Dos quarts a 10, bon dia de nou, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Què hem de saber per avui, que és dimarts, dia 19 de maig?
1: Que Salvador Illa i Oriol Junqueras ja han firmat aquest matí l'acord per als pressupostos d'aquest any. Els republicans donaran suport als comptes després d'haver pactat el tren orbital, una societat per fiscalitzar les inversions de l'Estat, una recomposició del Consorci de la Zona Franca i 500 milions per l'Agència Tributària Catalana d'aquí al 2029.
2: Es veu que el tren orbital he llegit que ja estava programat. No sé si el 2014 o així s'havia ja com previst moltíssim i no hi va quedar en res, en paper mullat. No sé si ara ho faran o no, però s'haurà de seguir.
1: Doncs mira, en principi sí, em sembla que estarà disponible el
2: 2040, no?
1: Sí. Per cert, que avui comença una nova jornada de vaga a l'ensenyament. Avui s'aturen mestres i professors de les comarques del Vallès i el Maresme. Els sindicats convocants esperen rebre avui la proposta del Departament d'Educació per decidir si assisteixen o no a la reunió prevista per demà per mirar de desencallar el conflicte que fa mesos que dura. En plana internacional, l'Iran reafirma la seva voluntat negociadora amb els Estats Units, però diu que està preparat per respondre a qualsevol agressió després que Donald Trump hagi anunciat que atura un atac avui contra l'Iran per permetre avançar les converses. El president dels Estats Units argumenta que ho fa a petició dels països del Golf. Rússia, per cert, ha anunciat 3 dies d'exercicis nuclears del seu exèrcit, coincidint amb la visita de Putin a la Xina. El president rus es reuneix amb el seu homòleg Xi Jinping demà a Pequín, uns dies després de la trobada de líder xinès amb Donald Trump. I acabem amb un apunt cultural perquè ha superat l'equador del Festival de Canes. La travessa de treballs amb l'opció a la Palma d'Or no contempla El ser querido de Rodrigo Sorogoyen. Les més ben situades són Fatherland, Sudan i Paper Tiger.
0: Les 9:32 minuts, Anna, que no t'esperaves saber avui.
1: Doncs mireu que el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. Es veu que el Tribunal General de la Unió Europea ha evitat que una empresa polonesa de munició i explosius s'hagi pogut registrar amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom d'aquest personatge de còmic.
0: I ara ens interessem pel titular d'esports a aquesta hora.
1: Doncs en clau blaugrana, Hansi Flick continuarà 2 temporades més a la banqueta del Barça i el migcampista del primer equip, Fermín, s'ha trencat el dit del petit del peu dret i haurà de passar per quiròfan i es perdrà, per tant, el Mundial de Futbol. Al Madrid, Enrique Riquelme assegura que té l'aval econòmic per presentar-se a les eleccions del Club Blanc i en waterpolo, avui a les 8 del vespre hi ha en joc l'accés a la final de la Lliga Masculina. Sabadell i Barcelona jugaran el tercer i definitiu partit de la semifinal a Can Llong.
0: I a aquesta hora entra el sol per la finestra de l'estudi. Ja no ens hem de preocupar per més pluges?
1: Bueno, avui encara. De fet, aquest matí s'aniran imposant les grans clarianes i el sol, sobretot a la meitat oest i sud del país, amb un ascens de les temperatures, i es mantindrà el cel variable a les comarques de Girona i Pirineus, on a la tarda sí que es repetiran alguns xàfecs més puntuals i menys intensos.
0: Les 9:33, de seguida parlem de llibres amb la Laia, però ja que estàs aquí, Jeroglífic, una banda valenciana, Siana, que amb 3 paraules ens canta una cançó que determina que durant la jornada vigent faran molta...
2: Ui, la liem.

0: així la lien els valencians auxili. Ens han portat els valencians a les 9 i 37 minuts al matí. Moment de parlar de llibres.
1: He fet la fotosíntesi i la catequesi. Ja puc prometre que puc ser un
0: que els rànquings de llibres més venuts com a mínim ens desperten curiositat. Sempre penso, quanta gent comprant-se aquest llibre? Sí que és veritat que hi ha tants llibres que el més venut tampoc és tant, però curiositat, o almenys per opinar-ne, n'hem de llegir. Així que el Crispetes de matinada, sí que és veritat que li hem encomanat a la Laia perquè ens repartim els temes, i a tu et feia ganes.
2: Sí, perquè Les cases del sol ja em va agradar força. Sí, era un llibre que reies molt.
0: Un dels més venuts en no ficció, sí, de Sant Jordi, ha estat el nou llibre de l'autora de Les cases del sol. És la Regina Rodríguez Sirvent. Què t'ha semblat, Laia, el Crispetes de matinada?
2: Doncs mira, la veritat és que m'ha semblat bastant en la línia continuista de la Regina Rodríguez Sirvent, i de fet jo ja sabia que ens la trobaríem amb la Rita Racons, que és la protagonista.
0: Ja té un lore propi.
2: Sí, totalment.
0: No feia d'auper a la primera novel·la.
2: Sí, però perquè són molts anys després.
0: És que se la va llegir el meu pare, i em fa una mica ressenyes breus, i així em vaig esventant.
2: Sí, la primera, recordem-ho, Les cases del sol, ella feia la Rita Racons, era una noia que s'anava recent llicenciada en psicologia, si no m'equivoco, no sabia exactament què fer amb la seva vida, i s'anava d'auper, una mica per equivocació, a Atlanta.
0: I hi havia jogo?
2: Hi havia molt jogo. I a més és que la vida, no recordo el número, però la vida de la Rita Racons és una muntanya russa trepidant constant, tant en el primer llibre com en aquest segon, i crec que és un dels atractius justament de la Regina.
0: Quants anys han passat?
2: Han passat uns 8 anys, em sembla. Déu-n'hi-do, exacte.
0: I ja li comencen a retreure perquè no ets mare, aquestes coses?
2: No.

0: com molt... Però és que ho veig així, eh? I és una de les grans llavors d'aquesta novel·la, de... Si tens un somni, encara que sigui creatiu, no? Que això sempre s'ha menys tingut tant, no? La vessant artística. Intenta.
1: De fet, la Regina és psicòloga, també, l'autora.
2: Exacte, és que
1: la
2: Regina Rodríguez Sirvent tira molt de la seva vida per la seva producció literària, i això ja ho vam poder veure al seu primer llibre. Ella realment havia anat a fer aquesta experiència als Estats Units, etc. Un podria demanar-se si una vida és prou interessant per fer-ne gaire material literari, però segurament aquest és un dels secrets de l'èxit d'aquesta autora, que una vida seva, jo trobo que és com tres o quatre de les nostres, perquè ben bé que li passa tot.
1: Puc opinar?
2: Sí.
1: Qualsevol vida val per llibre.
2: Sí.
1: Una altra cosa és
2: saber-la explicar, exacte,
1: sí,
2: i amb gràcia, eh? De fet, en un passatge del llibre hi ha una amiga que li retreu que no es pot viure tan intensament, que la vida hi ha un moment en què ha de ser avorrida, que no hi pot haver emoció de manera permanent. Però és que a aquesta autora això no li passa.
1: Una vegada m'han dit, Roger, la vida és més banal del que et penses. I jo respongui, no!
2: Doncs mira, el mateix que respon ella, perquè ella la viu d'aquesta manera, o sigui, moltes de les històries surrealistes del llibre, per còmiques, per extravagants, que semblin, doncs només estan una mica decorades per la seva imaginació, però tenen una base molt real.
0: L'altre dia, per exemple, vaig fer un club de lectura a Ripollet i una lectora em va dir, mira, a mi m'havia passat que jo no em creia la meitat de les coses que veia aquí i no hi entrava. Diu, però ara que t'he conegut, veig que sí. Aleshores, suposo que sí, que és com una extensió. No és literal tot, però sí que és real.
2: Una de les claus de l'èxit de Crispetes de matinada, diria, és aquesta barreja d'humor i llenguatge fresc, amb sobretot els personatges. O sigui, els personatges de la Regina sempre són extrafets, són inimaginables, però després que els veiem, doncs, que tenen bastant a veure amb alguns que tu coneixes. Recordareu potser en John de les Calces del Sol, doncs aquí en teniu uns quants de Johns. Tenim molts personatges molt intensos, perquè a més fan treure totes les emocions a la protagonista, a la Rita, i per tant ella viu un altre cop molt intensament al voltant de tot aquesta gent. Crispetes de matinada és un llibre sobre els somnis, sí, però també és una col·lecció de les situacions randomíssimes amb què ens podem trobar mentre els estem perseguint, eh? O sigui, amb tota aquella gent que trobem pel camí i que entre una cosa i l'altra ens van fer sentint coses que una mica ens n'oblidem de l'objectiu final. Al final, res de nou sota el sol, allò tan suat que el que importa no és el destí, sinó el camí que recorrem per arribar-hi. I per tant, gaudireu doncs d'aquest trajecte juntament amb la Rita, no, que va avançant buscant-se una mica a ella mateixa.
1: Es titula Crispetes de matinada. Felicitats a la nostra oient, la Irene, que avui l'ha guanyat aquest llibre miniquiz. La resta, més sort demà, i aneu-lo a comprar a llibreries, al Publica, l'editorial La Campana. I encaminant-nos cap al final del programa, són les 9:47, ens quedem amb els Lost Frequencies, que ens canten Reality.

0: Així sona els experts.
1: És fins i tot millor divorcis que els casaments. Ah, no, i els nens, els fills, que sempre se'ls diu no és culpa vostra. Clar, potser sí. Perquè el primer que es fa...
2: Per què diem que no?
1: Perquè el primer que es fa és dir als fills no és culpa vostra.
2: Però sí que ho és.
3: No,
2: i
3: és
2: tant
3: que ho és.
2: Per tant, tot va començar a anar malament des que vas néixer.
1: Vale, gràcies.
0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: gràcies per seguir aquí.
1: Ho dèiem fa uns minuts, que ja donem per oberta la temporada de festivals, la temporada de xocar amb un amor d'estiu, la temporada de picades d'insectes. Això, Laia, podríem fer... Demà en podríem fer pregunta al dia?
2: Ah, sí, com vulgueu.
1: Com ho encarem? T'agraden les picades?
2: No, a ningú li agraden les picades. Quin remei poseu per resoldre les picades?
1: Allò que deies abans als finlandesos de posar caca a les ferides.
2: Mira, l'altre dia vaig posar el meu fill, va caure en una sortida, en un ortigàs, va ortigar tot, i vaig posar, no, li vaig posar fang. Val, molt de fang, i vaig fer l'experiment, li va anar molt millor, li havia posat fang que on no li vaig posar.
1: Doncs mira, en parlarem demà, serà el tema del dia. Ara, amb l'Anna, encarem els festivals, sí, i els concerts que tenim pels propers dies. El primeríssim que tens apuntat és el de Buhos, el festival Observa.
3: Sí, que comença aquesta setmana, doncs aquest 2026, el grup de Calafell celebra 20 anys i s'han marcat una gira de 20 concerts amb motiu d'aquesta efemèride. Aquest divendres, Buhos serà un dels encarregats de fer el concert inaugural del Festival Observa, que aquest any arriba a la 5a edició. Aquest festival es fa al Parc de Catalunya de Sabadell i la festa començarà amb els Garrotins de Miquel del Roig. Tot plegat, la festa arrencarà a les 8 del vespre. A Mataró tenen concert d'Oc Déu.

projecte liderat per Birds i produït per Pedro Campos, Peter Party, passarà per la Sala Club de Mataró divendres a les 9 del vespre i presentaran el seu últim disc, Gràcies, molt amable, fins aviat, un àlbum que combina el groove, el pop i l'R&B. I ara passem per Reus, perquè aquest cap de setmana un minibús es posarà dins d'un submarí.

gironina de psicodèlia i rock, Minibús Intergalàctic, actuarà a Los Submarino de Reus divendres. La seva carrera musical va començar fa 5 anys i ara venen de publicar el seu segon disc, Moviment Oscil·lant Polinòmic i Igual a 1 Partit X. El concert començarà a les 10 de la nit i encara queden entrades disponibles. I ara seguim amb el projecte de l'igualadina Laia Rius.

Escoltant, has tallat un projecte produït pel mallorquí Jaume Gelabert que combina peces tradicionals com el ball de bot i la música electrònica. Aquest cap de setmana, divendres, actuaran a la sala El Torín d'Olot a les 12 de la nit dins del festival Cornamusa. I ara passem a parlar de l'Anna Andreu, que aquest cap de setmana fa doblet.

0: Ferrer acollirà divendres el concert de l'Ant Andreu i diumenge estarà a l'Auditori de Vilafranca del Penedès. L'artista de Sant Quirze del Vallès hi presentarà les cançons del seu últim disc, Vigília, un cançoner que explora, entre altres coses, els conceptes de l'atenció nocturna, la vella, aquella espera latent prèvia a un esdeveniment important o els pensaments abans de la son. Aquest cap de setmana també arrenca el Festival Floral, que enguany celebra la seva 5a edició.
1: Ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam de pessetes que tinc. Ai, quina fam de pessetes.
0: El Floral està codirigit per la Judith Nederman i el Martí Sant Climent, que es fa a cavall de Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar. El festival reivindica la creació femenina des de diferents llenguatges artístics, com ara la música en directe, la dansa, la poesia, espectacles i pensament crític. I ho fa, de fet, en espais que formen part de tots dos municipis. Aquest cap de setmana comptarà amb la participació de Tarta Relena, que la sentim de fons, també l'Andrea Motis, la Maria, la Leire Estruc i la Júlia Boncompte, entre moltes altres artistes. Aquest cap de setmana també hi ha festa a Castellfollit de la Roca.
2: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, feliç amb tu, tu, tu, tu, tu.
0: Aquest cap de setmana Castellfollit celebra la seva festa de la Germandat i ho farà amb concerts i DJs. Divendres hi actuaran el Siderland, el trio barceloní que ho està patant amb aquest single que sentim de fons. L'endemà hi actuarà l'Àlex Pérez.

l'artista de Vidreres presentarà dissabte el seu tercer disc, que va publicar al març i que es titula Ara. Tant aquest concert de l'Àlex Pérez com el del Siderland seran gratuïts i es faran a la plaça Catalunya de Castellfollit. I ara tornem a Barcelona. Tarragonina Grog i Rude celebra 10 anys de trajectòria i aquest dissabte presentaran el seu nou àlbum, Res a perdre, a la Sala 3 de Rasmatàs. El concert començarà a 9:45 de la nit, però abans hi actuaran Bastards i Eterns. Obriran portes a les 7 de la tarda i encara queden entrades a la venda. Precisament els que van actuar la setmana passada a Rasmatàs són el Sopa de Cabra.

0: El cap de setmana passat ho va empatar en l'estrena de la seva nova gira, la de la celebració dels 40 anys de la banda, i ara portaran el repertori a la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols. El concert començarà dissabte a 11:15 de la nit a la plaça del Soler i encara queden entrades a la venda, també. Qui arrenca nova gira per celebrar anys dalt de l'escenari és Maria del Mar Bonet.
1: Que llarga que es fa sempre l'espera.
0: La mallorquina celebra 60 anys de trajectòria i aquest dissabte presentarà el seu nou àlbum, L'aigua no cansa, al Palau de la Música. Serà un concert que començarà a 9:15 de la nit i que combinarà cançons d'estrena que formen part d'aquest nou disc amb clàssics de sempre. I ara passem d'un inici a un final de gira.

0: Per qui no el conegui, estem escoltant Baya Baye, i el raper i artista urbà català és reconegut com a màxim exponent del moviment autodenominat macarrisme català. Les seves lletres són conegudes per ser directes, punyents i amb una temàtica contra tot i contra tothom. Aquest dissabte el Macarrisme Català Tour 2026 posarà punt i final, i de fet aquest final de gira es farà a la Sala Apolo de Barcelona a les 7 de la tarda, i encara queden algunes entrades a la venda.
1: I abans de posar nosaltres el punt i final al nostre programa, són les 9 i 54 minuts ja, i a les 10 marxem. No marxarem sense abans sentir les vostres veus. Avui que hem parlat d'olors una mica desagradables amb vosaltres.
2: Jo presumeixo de tenir un bon olfacte, i de la mateixa manera que puc endevinar quina colònia portes o saber el que s'està cuinant a una certa distància, malauradament detecto les flaires dolentes molt aviat, ja sigui suor, ja siguin pets, i actualment amb la calor encara és pitjor. Salut i república.
3: Puntualitzo comentari lingüístic. Olor és una paraula femenina i hem de dir sempre olor de...
4: L'olor que no puc aguantar és l'olor de pixum. Ara vaig a un centre cívic a fer gimnàs i al costat hi ha una llar d'avis i, clar, doncs moltes vegades no apunten bé, però...
5: Cancelada!
4: No puc treure-m'ho de sobre amb tota l'estona. O sigui, estic fent gimnàs i pensant com pot ser.
6: Una cosa és l'olor que pugui fer la aixella i l'altra cosa és l'olor que queda a la samarreta, perquè, francament, el meu home és que sue molt i les samarretes foten una pudor que tombe, no sé, he de tirar bicarbonat i coses així. És impossible. Possible. Jo, Tim Laia.
7: Tim Ligi.
6: Les coses que facin bona olor.
8: I els pets, sobretot quan s'ha canviat els llençols. Roba neta, tapes ben tapadet, ben tapadet, i... Oh, m'encanta.
1: Doncs sí, la cosa avui ha anat dolors i tot plegat té una culpable, l'Anna, i l'estudi que ens ha tot, clar, evidentment.
0: La majoria d'aquestes dones van dir que després d'olorar extractes de suor que van treure de les aixelles de diversos homes,
9: que peste!
0: Doncs se sentien menys tenses i més relaxades.
1: Olorar la suor de l'aixella de la teva dona, és que t'estic preguntant a la cara.
10: A veure, no... A veure, no m'hi he
0: amorrat. Quan acaba de fer esport.
10: No m'hi he amorrat.
11: Fatal.
10: Avui ho provarem, ens hi amorrarem. Ara, la Laia, per rematar-ho, ens ha vingut a explicar que els nens millor si els llencem directament a una cort de porcs.
12: En conclusió, la recerca demostrava que la microbiodiversitat externa, els bacteris, els fongs, es transfereix al cos a través dels jocs.
13: Era un poco de asco.
1: La Marona, que ella és responsable dels seus fills, i diu que jo els deixo que segueixin la llei dels 5 segons. Saps quina llei és aquesta?
12: Sí, va, que si et cau l'entrepà de mortadeles, i 5 segons per recollir-lo.
1: Que són moltíssims per recollir-lo i menjar-te'l i que no passi res. Diu, els deixo que s'ho posin tota la boca. Que el petit, afegeix aquest oient, va llepar la barra del bus de Londres i està com un toro.
14: Vale, gràcies.
10: Fixeu-vos, olorar aixelles, llepar barres de busos...
12: Sí, avui estem molt nets.
1: I he dit engonals, també.
10: Exacte. I tot el que t'ens ha dut, no sé per què, a vincular la Laia amb un personatge de The Office. Jo recordo un capítol de The Office en el que en Dwight Schrute començava a estornudar, o demanava que li estornudessin en el seu entrepà, perquè d'aquesta manera tenia com...
12: Per fer anticossos d'aquells.
10: Exacte,
12: feia
10: anticossos de tot plegat.
1: El Dwight viu en una granja, on van arribar els primers immigrants alemanys a la seva família, i segueix vivint allà amb vaques i tal, i sap molt de troncs i de fulles.
12: Clar, veus? Sí. Segur que està immunitzat.
1: Crec que seria el teu personatge preferit i tindria cert cruix amb en Dwight. Busca'l, busca'l. És el típic personatge de ficció que la Laia s'enrotllaria amb ell.
12: Ai, quina feinada que se'm gira. That's what she
1: said. Mira, en Carles diu que no, que amb el Dwight no. La Laia s'enrotllaria amb l'Andy, el Sergi i tu amb l'Àngela.
10: Jo amb l'Àngela?
1: Sí, i ha dit que la Pam aniria darrere meu perquè jo no li faria cas. No sé per què, perquè em sembla una persona...
10: Super... És l'única que mereix la pena d'allà dins.
1: Bueno, i la Karen també.
10: I l'Erin també.
1: Si no és cara, no me'n recordava. Sí.
10: Vinga, anem a Anna,
1: la cançó. Anna, estàs d'acord que fas cara de sorpresa?
0: Segurament, és que no l'he vist.
10: No has vist
12: com jo, l'Anna.
1: L'Anna amb el Kevin.
0: Hòstia, el Kevin.
1: Kevin és el típic personatge que l'Anna s'enamoraria.
10: És possible. Anem marxant i ho fem amb Blaumut. Sí, sí, que ha estat la cançó guanyadora avui, aquest pa amb oli i sal. Ens ha sorprès, que hagi derrotat a Obeses i Dapper Albo. Dos grups molt estimats pel programa.
1: Doncs a berenar, pa amb oli i sal. Gràcies, Anna, Laia, Sergi i oients. Víctor, el control tècnic.
12: Adéu, Roger.

0: Quebec, ho fan i King Goig de cançons, amb perill d'en Pelau i el Comboi, avivant de nou la seva habitual flama pop-rockera, melodies trapelles i estimulants.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Com esteu? Bon dia a tothom. Aquí som un matí més, llançant la millor música després dels experts, amb les vibracions ara positives de Paul Russell.

sacsejant l'actual escena musical del país, Wineta, amb les noves apostes que ressonaran en viu, entre d'altres escenaris, el pròxim 3 de juny, al Primavera Sound. I del Baix Montseny, escoltem ara en bona sintonia la nova música de Pujolí. Record.

Skin and Bones. Una altra cançó que fa evident, que Ray segueix sent una de les veus més especials i estimades del moment. 10 del matí, 16 minuts. Ens trobes a Dedicat amb Tom Grennan, fent brillar la seva joia Diamond.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que vulguis, al web i l'app.
3: L'INCAT. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecarsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
2: L'INCAT.
5: Atenció, famílies. Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
6: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
7: Dues hores de programa.
6: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

Dues de les veus més reconeixibles a la nostra escena, Triquell i Maria Jaume, entonant el ritme d'aquest. I amb tu que seguim al teu costat des de cap, amb un altre bon tàndem, Sam Smith i Kim Petras, en Holly.

0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
1: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
2: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
3: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
1: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
1: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.

Dave Cameron, apostant més que mai per l'amor, l'antiga estrella Disney, feliçment, enamorada del cantant Damiano David, i així ens ho fa saber a través d'aquest Wherever You Like. I cançó delicat, que només pot ser un artista de l'alçada de Bruno Mars, la celebradíssima I Just Might.

cançons, vitamina de Saicat, ideals, per carregar-te d'energia. Selena Gomez, més desperta que mai, en el seu millor moment, amb In the Dark. Llevan-se l'Elba, enfilem cap a les 11 del matí. Benvinguts a un dia normal.

la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android. Cada vespre d'iCat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a iCat.

Calvin Harris, entregant nova música als seus milions de fans a tot el món. Satisfy, un altre himne de ball preparat per les postes de sol als festivals més grans del món. 11:03, nova hora del dimarts, que continua amb una mostra més de l'instint melòdic i poètic de Soc un bohemio.

0: Melodies flotants i sensuals amb Lulu Suai, finíssima elegància i glamour amb el Holding On. I endavant, que seguim aïcat amb la cançó que fa olor ja estiu de Fades.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defoe!

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
0: El programa que desperta Catalunya.
2: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglas, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
2: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
4: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
5: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist. I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
6: Us esperem!
7: Serà brutal!
8: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
2: Escoltes ICAT.

amb tu podria estar Renaldo i Clara donant-ho tot i més pels sentiments, i en directe, que els tindrem donant-ho tot el proper 29 de maig al Festival Recòndit. Dues ara les veus més destacades del panorama internacional compartint aquesta cançó She Did It Again, la bona sintonia de Tyler i Zara Larsson.

Just Friends, no és amics, un dels temes que van fer saltar la fama mundial a Head & James. I aquest elegant so Deep House, que passem ara a la reina dels temes curts, productius, Pink Pantones.

Gamberro, aquí teníem l'actitud trencadora i rebel del talent eufòric d'Albert Martos, i així bategarà aquest any la música de Fakkars al Primavera Sound, des de l'altre extrem del planeta, portant en viu cançons com aquesta, Be Back.

Una mirada enrere i celebrant el camí recorregut. Aquí teníem Blaumut amb el millor que hem fet. I si el món s'acaba, que sigui, ballant aquesta nova cançó d'Al·lèrgiques al Polen, Apocalipsis Now.

omplint de talent i humor aquest, una altra de les propostes amb la ironia tan característica de Catriel i Paco Moroso. Va, últims cops de cua d'aquesta hora que compartim amb el talent inquiet de Mamaduixa. Na, na, na. Oh.

0: Escoltes ICAT. Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: ens vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
2: Fatal,
1: ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
3: 3.000 programes el divendres!
4: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
5: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
6: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
7: Sóc un locutor.
8: Ai, que mono!
5: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
9: Oh, yeah.
8: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
10: L'OC, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
5: Aquesta veu m'encanta.
10: A mi m'encanteu vosaltres.
0: Escoltes ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: I cada dia, l'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz i Anna Closa.
0: Comencem l'ICAT al dia d'avui parlant de teatre, perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, ha anunciat que arrencarà la temporada que ve amb un concert molt especial de Sílvia Pérez Cruz.
2: Si pogués enfilar-me i a l'onada més alta.
0: Un concert pensat únicament per l'ocasió, per aquesta estrena de la temporada, en què la cantautora de Palafrugell recuperarà dos dels quintets que l'han acompanyat en moments claus de la seva carrera, com per exemple la gravació del disc Vestida de nit.
3: D'aquesta manera es donarà el tret de sortida o una temporada dedicada a la ciutat de Barcelona. Així ho detalla la directora del TNC, Carme Portacelli.
4: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, transgressor. Es veia una llibertat encara que no hi fos. Farem repertori català, farem repertori universal, tenim artistes rabiosament contemporanis entre nosaltres, potenciarem autores catalanes meravelloses, com ja vam fer quan vam desenterrar una mica la Maria Aurelia Campmany o la Rosa Maria Arquimbau, i continuarem apostant per tota mena de llenguatges escènics.
0: La mateixa Portacelli dirigirà l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda. És un dels 8 muntatges propis que farà el TNC la temporada que ve. De la programació també destaquem, per exemple, La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigida per Josep Maria Mestres i amb un repartiment encapçalat per Emma Vilarasau.
3: Tot això en una temporada que tancarà la dramaturga Angélica Lidl amb el seu nou espectacle.
4: Va passar una cosa aquí, va venir molta gent europea i em van dir, però què està passant amb aquest teatre? Déu meu, hi havia uns crits, una cosa, hi havia gent brutal i ella va besar el terra, no sé si ho recordeu, i jo quan va besar el terra al teatre vaig pensar que havia de tornar a fer una cosa amb nosaltres. Ella està molt feliç, sabeu que és una artista que se la rifen per tota Europa, però en realitat ella vol venir aquí perquè és casa seva.
0: I la temporada que ve també tornarà la tercera fuga de Victoria Spumberg.
4: Va ser la primera vegada que nosaltres havíem encarregat una obra a una dona per la Sala Gran. Va ser una obra preciosa, crec que encertadíssima, que la Victòria va fer una feina preciosa, i la gent era un allau d'emocions, de tot, de plors, de crits al final de l'espectacle, i hem pensat que valia la pena tornar-lo a fer.
3: Una temporada que, per cert, serà l'última de Carme Portacelli al capdavant del TNC.
0: Més teatre. Avui s'estrena al Teatre de Sarrià, la capital catalana, L'instant i les deixes del somni. Foix per ell mateix, una lectura dramatitzada sobre el poeta Foix a càrrec dels actors Manel Barceló i Rosa Renom, acompanyats pel pianista Jordi Masó, que interpretarà peces de Frederic Mompou, contemporani de Foix. Es podrà veure només avui a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda.
3: Estrena també demà a la sala Beckett, Dinamarca, de la dramaturga Lluïsa Cuniller amb Pere Arquilloé i Inma Colomer sobre l'escenari, una obra sobre el pas del temps, l'erosió que provoca la convivència i la memòria. La història ens transporta a un apartament al cor de Copenhagen, on una dona gran i el seu fill conviuen envoltats d'amargor fins que un dia seran sacsejats per fantasmes del passat. Estarà en cartell fins al 14 de juny.
0: I també a la Beckett, última setmana per veure el monòleg Abraça'm fins que m'adormi, escrit per Cesc Colomina i protagonitzat per Roc Bernardí, una dissecció sobre l'amor primerenc i la valentia d'atrevir-se a sentir, però també la por de ser vist i ser estimat. Està en cartell fins aquest diumenge.
3: I sobre teatre i poesia, el Museu Tàpies de la capital catalana acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sempere, amb l'actor Lluís Marco i la pianista Sara Giusti. Serà a les 6 de la tarda, forma part del Festival Barcelona Poesia, i l'entrada és gratuïta, però cal reservar-la abans.
0: I aquest cap de setmana, cita literària dissabte i diumenge a la Fabra i Coats de Barcelona amb la Fira Literal.
5: Era la llibertat, el uniforme, el llavor, idees, imaginació, reverència.
0: Dotzena edició de la Fira d'Idees i Llibres Radicals, que busca fomentar el pensament crític, generar espais de reflexió i treballar per un món millor. A més de parades de llibres d'editorials independents, també hi haurà xerrades i debats, per exemple, sobre la cultura, el genocidi de Gaza, l'economia social i solidària, la democràcia o el retorn de la religió.
3: I acabem amb música, concert aquest vespre a Ras Matas d'Oxímiron. Se'l coneix com l'Eminem rus i, a més de ser un dels rapers més influents del país, també és molt crític amb la guerra d'Ucraïna. El concert començarà a les 8 del vespre.
0: Això és tot per avui. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon dia.
6: Escoltes ICAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid. Sempre em falta temps, tinc un 2%.

Gigi Ross, amb un ritme i un so renovat, agafant de nou impuls, amb aquesta pulsió que ens serveix per seguir endavant. 12 i 9 minuts, matí d'aquest dimarts, que continua desdicat amb una altra bona lliçó musical dels d'Adam Levine, Maroon 5.

0: l'FM, a l'app i a 3Cat.
1: Jo no me la prenc massa en sèrio. És com... la majoria de coses...

0: considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Demà dimecres, a la Sala Vol de Barcelona, presentació en directe de les noves cançons de Pol Bordas. I aquí arriba amb aquesta energia rockera que tant s'encomana. René Rap amb...

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
2: El Mercat de les Flors presenta una nova edició del cicle Circ d'ara mateix, amb 11 propostes nacionals i internacionals de força actualitat. Fins al 28 de maig podrem veure companyies que ens parlaran de gènere i altres que ens descobriran la poètica del circ. Un cicle ple d'espectacles diferents per adults. El Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa i també del circ. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Aicat. Aicat.

Doncs una versió molt fidel, la que fan DJ Snake i People Are Sunshine de l'original Paradise de Phil Collins. I cançó ara intensa i directe al cor amb el britànic James Arthur, Leader, Sweet Love.

Aquí teníem a pausa un dels nous grups noruecs i dels que prometen donar-nos moltes alegries en el futur, de moment que ja ens atrapen com un imant amb aquest tema magnètic. Més moviment pel teu dimarts dedicat amb el duet

0: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
1: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
2: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
1: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
2: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
0: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
1: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
2: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.

8 minuts i seran les dues. Aquí teníem una de les bandes més en forma de casa nostra, Saxeni, amb la persona baixada, però amb les idees, ben despertes, al costat de Saxeni. El desastre. I nova onada de bona música entre l'escena local amb la Monique Macon, engegant per fer la seva esperada carrera després del seu pas per l'última edició d'Eufòria. Això es diu...

0: Escoltes ICAT.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
2: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Estàs entrant al pis compartit de Catalunya.
1: Alberto, que guai estar les dues soles al programa i poder punxar el que ens doni la gana en l'off.
2: Ai, sí, Gala, m'encanta que siguem les PTDCAT.
1: No ho has entès. Alberto, PD, PD amb B, de punxar discos.
2: Ah, ja deia jo que era estrany. Pensava que era de passiva.
1: Calla, que ens fotran fora.
2: Ui, doncs ja callo, que a mi m'encanta venir a fer el que fato en directe de 3 a 5 a ICAT.
1: I realment ho estem fent superbé.
0: L'off. Ara, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT, amb Gala Castelltort i Alberto Gabel.
3: LinkedIn. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
4: Torna el Teta Fest a l'Auditori Camp de Mar de Tarragona. El 29 i 30 de maig gaudiu amb les actuacions de Vanessa Martín, Lia Cali, Caral Laós, Sandra Montfort, Marisa Valle Rosso, Alosa, Poncelam i Maria Fort, el concert gratuït de les que faltaven i molt més. Celebreu la música i el feminisme. Més informació a tetafest.com. Recomanat per ICAT.
3: Linkat. A ICAT.
0: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Dos presentadors.
5: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
1: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
1: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
1: I a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
1: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
1: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
2: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: El programa que desperta Catalunya.
3: Música amb història per a gent amb geografia.

escoltes ICAT. A ICAT, pausa.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Sigueu benvinguts. Avui és dimarts i és el dia d'un músic usonenc que des de la seva tendra adolescència ha abraçat una quantitat d'estils molt generosa. Ho fa també el nou disc de la seva banda principal, que feia 6 anys que no publicaven un disc llarg amb material propi. Ell es va fer famós gràcies a l'APM en una entrevista d'una televisió local que el programa de TV3 va trossejar. Els anys han passat i encara que sempre se li recordi aquell episodi a totes les emissores on va, per exemple aquesta, que és el que estic fent ara mateix, trobo que la justícia fa que a ell se'l pensi ja com a músic i creador i també com algú que defensa allò que creu oportú. Digue-n'hi queixa, digue-n'hi reivindicació, digue-n'hi el que vulguis. Mariona Batalla, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui es tracta de desemmascarar el personatge, si és que hi ha una màscara, qüestió així nietzschiana pel mig. Hem de trobar-ho, això?
1: Avui serà dimarts d'intensitat, potser?
0: Avui podria ser dimarts d'intensitat. Fent un lleig als dimecres d'intensitat habituals d'aquest programa. Veurem si és la màscara o si no hi és. En tot cas, mai he passat una hora amb aquesta persona, per tant, som-hi.
2: Comença la teva pausa del dia.
0: I avui dimarts dediquem el programa a l'escena musical usonenca i a tothom qui programa música en directe lluny de Barcelona. Benvingudes i benvinguts totes i tots a pausa.

0: La persona que ocupa avui el sofà de convidat segon dia de la setmana és el senyor Arnau Tordera. Bon dia, Arnau, com estàs?
1: Molt bon dia, joiós de visitar-vos.
0: Me n'alegro, jo també que estiguis aquí. L'Arnau és, pels qui no el situa encara, el cantant i compositor dels Obeses. La seva feina al capdavant d'aquesta banda, que abraça el rock contundent, però també molts altres estils, doncs aquesta feina pren tota la consistència al nou disc, que es diu L'Ai al cor, el seu darrer àlbum, que s'ha fet esperar. Dèiem que són 6 anys sense un disc sencer de material propi, i ara aquesta banda de Tona ens l'entrega. I en aquesta sisena entrega hi trobem de tot, des de metall a música tradicional, passant pel folk dels Apalatxes, potser el barbershop, que és un estil que entrarem avui a disseccionar una miqueta, també l'electrònica, amb una clocada d'ulleta, l'Italo Disco, que a mi m'ha sorprès i m'ha agradat a parts iguals, la música de circ, el cabaret, hi ha moltes coses en aquest nou disc, Arnau Tordera, però fem una cosa abans, mirem pel retrovisor, et sembla?
1: Tu diràs, jo estic aquí per fer el que ho desitgis. Carà.

0: Això que sentiu, oients, i d'aquí això que he dit de mirar pel retrovisor, això és el grup d'adolescència, o un d'ells, del nostre convidat, l'Arnau. El grup es deia segle XXI, perdó, segle XIII.
1: Segle XIII, correcte.
0: Què creus que n'hauria dit l'Arnau de llavors, és a dir, la princesa Rosa, perquè era el teu alter ego en aquell moment, d'aquest eclecticisme d'avui? Se l'hauria cregut, l'hauria rebutjat, perquè tu com eres? Tu eres dels heavies tendres, que diria.
1: Deixa que processi en primer lloc l'emoció que suposa retornar a aquella època pretèrita.
0: Sí.
2: Quina edat tenies llavors, Tornau?
1: Doncs aquí, quan vaig enregistrar aquest disc, no tenia ni 18 anys, diria. Vull dir que era un nadó que tot just s'iniciava en el món de la música.
0: El disc, aquest disc apareix el 2004, si no m'equivoco.
1: Sí, Segle XIII és un projecte que té una història tràgica. Uh-huh. És el nostre projecte d'adolescència i arriba un moment on, bé, malauradament, un capvespre hi ha un accident automobilístic i dos dels membres van morir, però tanmateix varen decidir publicar aquest disc que ja teníem enregistrat.
0: Ja estava fet, eh?
1: Ja havíem engravat, sí, i el vàrem publicar i vàrem continuar uns quants anys i finalment doncs ja el projecte va acabar. Uh-huh. Però en tot cas jo penso que aquell Arnau o aquella princesa Rosa, si veigués la realitat musical que avui m'acompanya, crec que estaria orgullós de, fins i tot m'atreveria a dir que meravellat en el sentit de certes fites creatives que he assolit al llarg d'aquests anys, i que tenint en compte que sóc la mateixa persona que era llavors, doncs probablement sí. Li semblaria del tot reconfortant saber que en un futur doncs podria generar les obres que estic fent avui.
0: Llavors, per entendre el dia d'avui teu, tant amb els Obeses com amb totes les altres coses que has fet, que en són unes quantes, i que ja procedirem a detallar en moments diversos del programa. En aquell moment, tu ja eres una persona eclèctica, ja escoltaves de tot i més, i ja t'interessaven gèneres diversos?
1: Sí, de fet, el disc germinal de segle XIII, que casualment, la casualitat, valgui la redundància, va voler que s'anomenés Entre dos mons, un títol que teníem concebut abans de l'accident. Per tant, realment va ser com increïble generar aquesta obra en aquell marc d'anys d'adolescència, d'intensitat desbordada i tot plegat. Ja hi ha un eclecticisme notori, per bé que, òbviament, no en els registres en els quals s'expressa avui en dia la discografia d'Obeses, però de tota manera penso que sí, que d'alguna manera es començava a projectar aquesta diversitat estètica en l'obra que anava configurant.
0: Això sí, vivíeu, perdó, Maria, una cosa, vivíeu pel metall en aquell moment? Era el vostre objectiu principal?
1: Segle XIII era una banda de metall melòdic simfònic, per dir-ho així, que a poc s'anaven caminant cap a altres registres, sense oblidar mai l'arrel que fonamenta la meva connexió amb la música i de la banda, naturalment, que és el metall i els gèneres que deriven del rock.
2: Mm-hmm. I mai no has tingut plaers culpables? És a dir, perquè jo, per exemple, durant la meva adolescència, sí que em feia vergonya explicar o dir públicament que m'agradava segons quins gèneres musicals i com que els sentia una mica d'amagades.
1: En el meu cas penso que no, perquè malgrat que he escoltat coses que en certs contextos potser han estat vistes amb estranyesa, per exemple, la trinca, jo he reivindicat sempre el valor d'allò que a mi em semblava interessant i que em deia alguna cosa. Per tant, diria que no. Mm-hmm. Tanmateix, en certs contextos probablement era vist com una cosa reprovable o discutible, però jo, lluny de sentir-me culpable, ho defensava sense problema.
0: Arnau, anem una mica més enrere, si vols.
1: Més enrere?
0: Sí, no tinc dades, tinc una pregunta.
2: Tenim una ecografia.
1: Del naixement de la concepció d'aquesta persona.
0: Amb el tupé. Al moment de la concepció no hi havia tupé. O estic imaginant un espermatozoa amb tupé i xupar de cuir. Però això no ho tinc, no tenim aquest document.
1: M'he vestit així per venir aquí, eh?
0: Ho sé, ens honora. Sí, ja ho veureu, oients, quan hi hagi el Reels pertinent, que el bo d'en David us generarà ben aviat. Com arribes tu a interessar-te per la música? Hi ha cap espurna de ben petit o d'adolescent que produeix aquest foc?
1: Mira, jo em començo a vincular amb la música a una edat força prematura, quan tenia 6 anys, perquè els meus pares, bé, concretament la meva mare, que era mestra de l'escola on jo anava a Tona, l'era de dalt, doncs com que es feia una assignatura extraescolar, que era guitarra, que impartia una parella d'un altre mestre de l'escola, doncs m'apunta en aquesta experiència no del tot gratificant per mi en aquella època, Amb 6 anys.
0: I allà amb 6 anys agafar una guitarra costa.
1: Sí, sí, sí. Sí, de fet tinc alguna foto d'aquella època i realment la guitarra era d'unes dimensions notables. Durant diversos anys jo simplement segueixo anant a aquesta activitat extraescolar, però no em generava cap mena de fascinació ni atracció. De fet era dels dolents de la classe.
0: I era una cosa mecànica per tu, que t'avorria...
1: Per mi no tenia cap sentit, perquè res havia despertat a dins meu una connexió profunda amb la música. Però tanmateix, aquells anys d'estudi em van servir per anar adquirint doncs, un domini de l'instrument que en el moment en el qual veritablement va començar a revelar-se un encís per la música, que això va ser, com passa sovint, que és l'adolescència, doncs jo en aquell moment, on en molts casos la gent comença a tocar l'instrument, doncs jo, per fortuna de la vida, doncs ja el dominava. Clar. Arran d'aquests anys d'estudi.
0: Feina feta no fa destorb.
1: Certament. I vaig conèixer tots els grups iniciàtics, que realment per generació tampoc eren els grups que m'haguessin hagut de despertar l'encís per la música, que van ser principalment Led Zeppelin, Deep Purple i Queen, eren grups de la generació dels meus pares, però que tanmateix en el grup d'amics on jo vaig desenvolupar-me, en els quals hi havia, per exemple, Godai Garcia.
0: Home!
1: Sí, sí, a home. Osona, doncs tota aquella gent que en aquella època doncs anaven vestits com feia 3 dècades enrere, com als anys 70...
0: Com
1: doncs,
0: Robert Plant, anaven vestits.
1: Sí, tot aquell context va generar aquesta espurna que abans comentaves i vaig quedar enamorat de la música fins a dia d'avui.
0: Sé que va haver-hi un grup amb un vincle amb la música dels 70, en una època, quin any devia ser això, 90 i escaig...
1: Uf, no ho sé, era previ a segle XIII. El grup es deia Burning Garza.
0: Burning Garza.
1: Sí, sí.
0: M'agrada. T'ho dic perquè aquella època estava d'enhorabona, la moguda setantera, perquè havien eclosionat els Black Crowes, que és un grup que per mi és fundacional també, i altres bandes que estaven practicant doncs, aquella nostàlgia setantera, i vosaltres també ho vau fer, mira.
1: Sí, és probable que de manera inconscient, i justament perquè aquesta gent usonenca doncs, tenia pares que havien estat malòmens dècades enrere, i la discografia que tenien a casa seva encara amb vinils, doncs era aquesta, i per tant doncs, la connexió va ser justament amb unes bandes i amb una música i uns referents que no em pertocaven, entre cometes, per l'època, però que gràcies a ells, d'alguna manera, vaig anar cultivant un cert gust per una certa manera de fer música que sempre he tingut present al llarg de la meva trajectòria.
2: I pot ser raó que connectessis més tard amb la música? És que no sé amb qui ho parlava amb Albert, no sé si va ser la Jana d'Al·lèrgiques al Pol·len, que parlàvem que moltes vegades des de l'acadèmia s'ensenya d'una manera com molt, molt establerta amb unes primeres classes molt com que tenen molt a veure amb la diplomàcia, no? amb el que va ser
0: amb la disciplina. Sí. La diplomàcia espero que també.
2: Clar,
0: sí.
2: No, però com amb el que té a veure amb la música clàssica i potser els nens tenen altres interessos o connectarien abans amb altres tipus de música.
0: O és una pulsió, que és el que deia, no sé si era Joan o qui era, una pulsió més juganera,
2: sí,
0: no?
2: Amb de relacionar-se amb la música.
1: Clar, naturalment, aquí hem d'abordar la qüestió de quina música fem referència. Naturalment, si tu vols ser un concertista de repertori clàssic o un director que dirigeixi obres del sinfonisme alemany, doncs naturalment t'has d'estar cultivant en la disciplina des d'aquestes edats germinals, perquè si no és impossible arribar-hi. En l'àmbit de la música moderna hi ha altres camins i, evidentment, doncs, altres maneres de desplegar una carrera i diria que en molts casos estan força confrontades aquestes dues maneres. En el meu cas personal, jo he tingut molt vincle amb l'acadèmia, malgrat que he estat immers en el context de la música moderna. Però sempre he necessitat una mica l'herència de la música clàssica per justament tenir recursos a l'hora d'abordar tots aquests gèneres dels quals hem estat parlant. Jo m'he mogut una mica en el camí de la concepció acadèmica de la música, però també naturalment en el camí de la música popular.
2: I està mal vist des dels dos universos el fet de tenir com un peu a cada banda?
1: Sí, en ambdós casos mai se'm considera de l'àmbit concret en el qual estic desplegant-me. Bé, això és una realitat, això no és absolut, alguna gent del món, diguéssim, acadèmic, clàssic, operístic, etc., simfònic, em considera un foraster, i a vegades dins el món de la música moderna, que és de fet el que jo considero el meu, també he estat vist amb cert recel.
0: El recel parteix, perdona, d'aquesta cosa clàssica que gastem, jo no sé si a aquest país o a quin, però jo em senyeixo a aquest país, que és aquest tio, saps quan algú parla molt bé l'anglès, que se li diu el llest, mira que bé que parla anglès, és com si la voluntat de créixer i d'aprendre fos castigada?
1: Bé, els vincles humans són molt complexos i sempre tendim a menys tenir una mica allò que no podem assolir. Això és un clàssic també de la humanitat, que ho veiem en tots els sectors, en tots els àmbits, i és un recurs d'autodefensa.
0: Yeah.
1: En definitiva, jo, amb els anys, i a mesura d'anar creixent com a artista i de tenir també més poder i autoestima en relació al que faig, aquest tipus de comentaris doncs en gaudeixo fins i tot.
0: M'ho puc imaginar. Escolta, parlem de tu en aquest àmbit acadèmic, tu tens estudis de l'ESMUC, el taller de músics, no oblidem el Conservatori de Vic, que no fa gaire van fer els seus
1: 180 aniversari.
0: 180 anys. Però també hem de parlar de la teva relació amb la filosofia, que és una qüestió molt, molt important, crec jo, o em sembla llegir, en la carrera del nostre convidat, l'Arnau Tordera, i que no se'n parla prou. Fot-li. Cada nit, cada nit.

0: I és que en això, en aquest camp de la filosofia, tinc la sensació que moltes de les lletres de la teva trajectòria neixen justament d'aquest vincle filosòfic, Arnau. De fet, tu ets llicenciat en filosofia per l'Autònoma de Bellaterra. La gent li diu de Barcelona, jo li dic de Bellaterra.
1: Certament.
0: Aquesta cançó, per exemple, ja engega des d'aquest dubte filosòfic, des d'aquesta pregunta sense resposta.
1: Al llarg dels anys m'he adonat que, en realitat, per crear la meva obra, i quan dic la meva obra vull dir l'obra d'Oueses, perquè quan treballo com a músic d'ofici, si ara tu m'encarregues una sinfonia, doncs és un encàrrec, diguéssim, que passa en bona mesura també per la teva voluntat, i per tant no és la meva pulsió creativa amb tota autonomia que genera la seva obra. Quan genero la meva obra, que és l'obra d'Oueses, penso que en realitat tot el creixement en relació a l'experiència de la carrera de filosofia i tot l'esforç a l'hora de pensar les coses, de reflexionar-hi, d'aprofundir-hi, ha estat més important a l'hora de confeccionar les peces que faig que no pas la carrera de composició a l'ESMUC.
0: Ostres, doncs mira, sí que ho tinc ben detectat, sí. O com a mínim traspuen aquestes lletres a aquest interès.
1: El fet, l'academicisme et dona recursos, et dona eines, t'aporta coneixement del repertori, etc. Però no t'estimula la creativitat, ni les idees, ni les coses que tens a dir, ni les maneres de dir-les. Això ho fa, en el meu cas personal, molt més el pensament i la reflexió, i precisament d'aquí que estigui més agraït als anys de filosofia que de composició.
0: Ara tornarem a això, però és que abans, ara hi anem, Mariona, però és que abans tinc una pregunta que me la faig a sobre. Tu sempre has parlat així. Perdó, aquest verb esmolat que gastes, que vaja, que és un plaer escoltar-te i aquí ho hem deixat palès moltes vegades en aquest estudi, quan et neix? Tu no ets un nen i parles així.
1: Però és que jo no tinc cap mena de consciència de parlar d'una manera determinada.
0: Parles...
1: Jo intento expressar allò que estic pensant en aquest moment i ho projecto a través d'aquest codi amb el qual ens entenem, que s'anomena llengua catalana.
0: No, que estic perfectament d'acord, però...
2: Clar, però no hi ha dubte en la seva construcció gramatical.
0: Clar, tio, però Arnau, hi ha un moment en què... te'n comences a sortir...
1: Jo també et puc dir tio.
0: ho fas fora dels mitjans?
1: Sí, tio ho dic molt sovint. Tio, sí, és aquest argot del qual un no pot fugir.
0: Val. Per tant, hi ha un Arnau fora de la ràdio, fora de la promoció discogràfica.
1: No, seria molta feina per mi tenir dues personalitats. Ja és molt difícil...
0: No, però dic, té més argot, té més de carrer... No gaire més?
1: No gaire més. L'argot ens connecta a una vulgaritat de la qual sempre intento fugir.
0: No,
1: l'argot és vulgar, però per voluntat pròpia. Si l'argot no fos vulgar, no tindria aquest component, diguéssim, més espontani, més de naturalesa vinculada a la cosa senzilla.
0: Estic d'acord.
2: Tornem, Arnau, al tema de la filosofia, perquè igual no té res a veure, però creus que a l'experiència que explicaves abans del teu grup segle XIII, era? Pot ser que la mort d'algú proper i tan jove et fa voler buscar respostes i tu d'alguna manera entres a la filosofia com per trobar respostes a aquesta cosa tan forta que t'ha passat, entre d'altres?
1: Jo crec que segurament de manera inconscient va ser així en bona mesura. Heu de pensar que, clar, érem adolescents, aquest projecte va irrompre la comarca d'Osona amb una força increïble, vàrem guanyar un concurs de música que ens va possibilitar justament l'enregistrament d'aquest disc. Per tant, era un moment d'una pujada d'intensitat vital increïble, que probablement no he tornat a viure en la meva vida, i vàrem tenir aquesta desgràcia. Llavors això, jo crec que de manera indiscutible, doncs deixa petjada en la carrera vital de qualsevol a qui li passi una experiència d'aquest tipus. I sí que recordo que, com durant diversos anys després de tot plegat, hi havia una aproximació directa a l'estètica, podríem dir, de connexió fosca de l'existència, vincles amb el món del metall gòtic i aquest tipus d'expressions culturals que estan vinculades de manera explícita una mica amb la reflexió sobre la mort, sobre el cantó més opac de l'existència, i això deixa petjada, naturalment, en qualsevol.
0: Deixar clar que aquesta Cel enllà, que és la cançó que estem escoltant ara fa una estona, parla també de la mort, en aquest cas és un homenatge a en Vicenç Encente, Fundestat.
1: Sí, home.
0: Bateria del Ja t'ho diré, que va ser ser manager vostre i que va morir, per tant aquesta relació íntima amb la mort també ens ha portat això a pensar sobre aquesta reflexió que has fet sobre la desaparició, sobre la mort, sobre el comiat, amb aquests fets de l'any 2003, quan, m'ho he apuntat aquí, la Laura Muñoz i en Pol Gil, membres de Segle XIII, va morir en aquest accident de trànsit. Tu quins aprenentatges en treus d'aquesta relació propera amb la mort? Primer, des de l'adolescència, que això és absolutament rellevant a qualsevol vida.
2: Sí, jo crec que sobretot és amb una mort injusta, perquè una cosa és viure la mort d'un avi, que tu des d'un principi saps que més o menys ens li quedaran, però en queden pocs. Però una mort a l'adolescència, amb un vincle tan fort que és algú amb qui comparteixes un projecte musical, artístic, creatiu...
0: Amb aquest auge adolescent que deia l'Arnau. I l'altre, això, no? El que dèiem d'en Sente.
1: Sí, per descomptat. A veure, a mesura que un va fent anys, també es va confrontant amb aquesta realitat humana i dissociable de la vida, que és la mort. I, evidentment, mentre tu no hi has arribat, doncs ets testimoni, vulguis o no, en major o menor mesura, de la mort de persones que estimes. Com deia la Mariona, morts que són, entre cometes, previsibles i esperables per una qüestió d'edat, morts per malaltia o per accident, que ja són, doncs, òbviament inesperades i injustes, en el sentit que, doncs, a vegades són naturalment prematures i, per tant, doncs, priven del gaudi de la vida aquells que ho pateixen. Això, aquesta cançó que comentaves narra, en aquest cas, la peça... Sí, ara, de fet, ho estava pensant, que a Segle XIII, el disc aquest en qüestió, varen fer una cançó per ells dos, una cançó que es diu Vitralls, i aquesta cançó de Cel enllà, que està dedicada a en Sente Fontestat, que va ser el nostre representant durant 10 anys, representant d'Obeses, que malauradament va morir per una malaltia, i apareix el so de Vitralls també trencant-se. És una connexió, diria, que no havia establert fins avui, però que l'inconscient, que sempre va treballant al marge del que tu vas fent, segur que ho va pensar.
0: Deixem aquest tema, però encara hi ha un lligam fort amb aquesta banda, amb Segle XIII, perquè la història d'aquest grup i de tantes altres fites del metall català està documentat al llibre Història i poder del metal català. Van consensuar ells que ni dirien... Jo hauria apostat pel títol metall, però ells van dir aquest consens.
1: Jo soc un defensor del terme metall.
0: Sí, però vaja, comprem igual, perquè el llibre està molt bé.
1: Sí, sí.
0: Té una feina ingent de documentació que jo felicito a Eduard Cremades, a Dani Ferrús i en Dani Morell. Tu aquest llibre suposo que l'has tingut.
1: Sí, home, no només això, sinó que vaig aportar-hi informació justament per el capítol dedicat o per l'espai dedicat a Segle XIII. També després vaig rebre per part seva com una certa disculpa per no haver inclòs Obeses, tot i que vaig dir que podia arribar-ho a comprendre, en el sentit que és un grup que sempre és dificultós a l'hora de posicionar certs llocs que són tan concisos.
0: Sí, en una botiga de discos no saps on posar un disc.
2: Bueno, es troba un altre cop en aquesta dicotomia de no és prou metal pels metalers, però no és prou clàssic per la gent d'orquestra.
0: O no és prou pop pels que escolten pop, o prou tot per
1: sí,
0: tants estils
1: però
0: que
1: després el que passa és que als nostres concerts ve tota aquesta gent que té gustos diversos i està gaudint d'aquesta diversitat.
0: Jo gent del metall? Gent que van a concerts de metall religiosament tota.
1: Moltíssima gent que va als concerts de metall i que llavors s'està menjant una balada nostra de reminiscència existencial. I a la inversa, una noia que escolta música més pop que pot venir i gaudir profundament del Virolai amb tralla.
0: O de Pol Salera, que és una cançó que sentirem de seguida, quan acabi de parlar una persona que ens explica quin és el seu moment de pausa.
3: Hola, sóc en Dani Morell. Com que sóc una mica donista com l'Arnau, no ho dic jo. M'ho va dir ell en una entrevista que li vaig fer. En tinc uns quants de moments de pausa i de dedicar-me temps a mi mateix al llarg del dia. Però potser el meu preferit és quan m'assec al sofà a la tarda vespre i em poso un disc sencer de metall extrem, però ben escarxofat i sense fer res més que escoltar el disc. Pot semblar una mica un contrasentit cap la meva manera de baixar el ritme o de relaxar-me, sigui el metall extrem, però és així. Ara bé, no s'ha de mirar el mòbil, ni Instagram, ni han de ser cançons sueltes de les llistes de reproducció que tots coneixem, de les plataformes digitals, no. Ha de ser un disc sencer, com es feia abans, de pe a pa.

0: penses que ets? El món va al revés. La llei que t'inventes aquí no val res.
1: Bé, una mica de headbanging que jo estava fent, imaginant
2: que tens cavallera,
1: que el puc fer.
3: Pots fer-me la barba, deixa-te la llarga i...
1: Hòstia, només em faltaria això, Arnau. Escolta,
3: el públic.
1: Pel públic.
2: Jo anava a dir una altra cosa, però pensant no,
1: ja ho ha dit
2: l'Arnau.
1: Bueno, un headbanging que es converteix en helicòpter. Bueno, també. En Dani Morell, gràcies per ser-hi, Dani. Ara sentirem una altra vegada en Dani, que també li he demanat que parli de tu. Però abans...
3: Home, és fantàstic, en Dani.
1: És fantàstic. I la feina que hem fet, insistir, amb aquest llibre que podeu comprar i que es diu Història i poder del metal català, va molt la pena. En Dani deia, escoltar els discos, arribar a casa i escoltar un disc, que molta gent això li sorprèn, però el pròleg que fa la Maria Nicolau d'aquest llibre, ella diu, és que ens provoca el metall una tranquil·litat corporal, fins i tot emocional, molt potent. Però, clar, des de fora, els que no som tant de metall, pensem, hòstia, no pots estar tranquil escoltant això.
2: També depèn del context.
1: Clar, però arribar a casa i seure al sofà, jo ho relaciono amb, jo què sé, posar-me un disc de
2: Ferran Palau.
1: O de Miles Davis, exacte. Ja. Però un disc de metall, saps?
3: Bé, però la gent que està connectada directament amb aquest tipus de gènere, el seu moment de placidesa és que no ha dit metall, ha dit metall extrem.
1: Metall a sobre.
3: Sí, per black metal algun, o death metal. Però bé, al final, quan tu també de manera recurrent escoltes aquest tipus d'estils, el teu punt de partida, diguéssim, de la intensitat musical és un altre en relació a la música més mainstream, per dir-ho així. Uh-huh. I pots trobar el plaer gratificant en una cançó, el plaer pausat en una cançó d'aquest tipus.
1: De fet, aquí n'hem parlat, en ambients electrònics, uh-huh. Electrònics, de club. Electrònica de club, l'electrònica com potent i amb molt de pes. L'experiència d'estar sol en un lloc aixordador i contactar amb tu mateix o fer una connexió forta és així 100% amb moltíssima gent, els que són més assidus. Vull dir que amb el metall entenc que passa el mateix.
3: És un punt de connexió gairebé, diria, espiritual. Hi ha una connexió íntima que et vincula justament a aquest gènere, a la seva intensitat, però que aquesta connexió el que aconsegueix és un moment de tranquil·litat, de pausa i d'evasió.
2: I també hi ha una mena de... És que és estrany, perquè a l'hora que connectes amb tu mateix també hi ha una mena d'èxtasi col·lectiu i de sentir que formes part d'una xarxa que saps que fora d'aquell espai la gent ni tan sols pot arribar a connectar amb allò.
1: Yeah.
3: Sí, això aporta una perspectiva d'exclusivitat d'aquell gaudi compartit amb un grup concret i tant.
1: Home, fa envejeta, a vegades. Quan tu vas a resmetar a veure un concert de l'estrella pop del moment... que dius, vaig a veure això, a veure què passa. Veus que hi ha una cua de gent amb jaquetes de cuir que fa la volta sencera a l'illa de cases per anar a Res 2 a veure un grup de metal que tu no has sentit anomenant ta puta vida, però que allà hi ha una
2: fidelitat.
1: Una parròquia superfidel tota l'estona.
3: El metall té uns seguidors amb una afinitat i una connexió profunda amb els artistes que difícilment hi ha en altres àmbits estètics.
1: No fallen mai. En Dani Morell, com et deia, l'hem demanat que parli de tu també.
4: Doncs el moment que vull compartir amb tots vosaltres i amb l'Arnau, aprofitant la benentesa que el teniu aquí al programa, va passar fa molt poc. Amb l'Aniol Florença presento un podcast que barreja esmorzars de forquilla i música metal, dues de les coses que més ens agraden en aquesta vida. Doncs bé, fa un parell de capítols vam tenir l'Arnau de convidat al Forquilla de Metall i per mi va ser un moment únic i especial, sobretot perquè fa molts anys que escolto la seva música, però també perquè vaig poder constatar la passió per la música metal que ja li intuïa gràcies a cançons com Ens hem alçat o Invasió terrícola. Però la traca final va ser quan fora de micro ens va deixar escoltar Pols a l'era, un tema que encara no havia estrenat i que ens va deixar al·lucinats per la seva contundència. Em vaig haver de mossegar la llengua durant més d'un mes fins que va aparèixer perquè les vinculacions amb el metall extrem eren increïbles.
1: Clar, per un tio d'aquest gremi, mossegar-se la llengua d'aquesta manera, devia causar malalties.
3: És que tenen aquest podcast que és de metall i d'esmorzars de forquilla i portàvem un parell d'hores parlant de metall i és que al final vaig necessitar ensenyar-los perquè a mi, evidentment, quan tinc una cançó acabada necessito mostrar-la. I clar, eren el públic perfecte per també a veure saber com reaccionarien davant d'una peça d'aquest tipus. I un cop els hi vaig ensenyar, vaig tenir la certesa diàfana que funcionaria.
1: Sí. Anem a desgranar una miqueta més aquest disc de l'Arnau i els seus obeses. Aquest es diu Elogi del fracàs.
5: M'he equivocat tants cops que amb els anys m'hi he acostat.

0: Ai, que ens equivoquem tot sovint. Arnau Tordera. Deies en un tuit avui, quan retuitejaves la grella cultural d'avui del 3CAT, deies el següent.
1: Quina bona feina faig a l'hora de donar difusió a la cultura de 3CAT.
0: T'ho agraïm molt. Efectivament, moltes gràcies, Arnau. Tu deies el següent, perquè tu has vist que a la grella hi havia un títol d'aquesta entrevista.
1: Bé, el que he vist és que, en primer lloc, no, deixa-m'ho dir perquè és important destacar-ho, que l'esdeveniment cultural de 3CAT subratllat amb groc no era l'entrevista que ara estem oferint.
0: És veritat, quina era? Te'n
1: recordes? Un documental de Sopa de Cabra que es projecta no sé a quina hora. I m'ha sobtat, realment, no sé de qui ha estat obra, després demanaré explicacions a l'autor d'això.
0: Hòstia, m'agrada molt perquè ets molt amic del Gerard, Quintana.
1: No, som amics, o sigui...
0: Sí, teniu bona relació, eh?
1: Varen tenir ocasió de compartir una actuació memorable a la Renaixença ara fa poc.
0: Ho sé, i també, i també un bistec petit que et va llançar ell. He dit bistec com traduint directament de l'anglès, no, beef. I tant. Una disputa.
1: No, però bé, la veritat és que hi ha bona relació. Sí.
0: Escolta, tu has dit, avui el títol previst, això t'ho explico, perquè jo mateix sóc l'encarregat de fer uns títols a partir de la idea que tinc de les entrevistes.
1: Quan acaba l'entrevista... Conscient d'això, he fet una esmena.
0: Quan acaba l'entrevista, el títol canviarà. Això ja t'ho asseguro, perquè parlarem de moltes coses que són inesperades, que és el que ens agrada d'aquest programa, justament. I dius, no sé qui ha escollit el títol Queixar-se amb Arnau Tordera pel Pausa d'avui a ICAT, però en tot cas és el mínim que es pot fer davant la decadència contemporània. A les dues del migdia demanaré explicacions. Són les 2:32 i vols les explicacions?
1: Sí, vull demanar explicacions en relació per què el programa d'avui, on tinc la sort i la joia de compartir amb vosaltres, doncs ha estat prèviament titulat amb aquesta paraula.
0: Tuit de 2025. Cal cremar els estudis d'ICAT i fer foc nou a tota l'emissora. Això està tan pervertit i està sent tan perjudicial per la cultura musical del país que tothom qui estimi la cultura catalana ho ha d'entomar com una cosa personal. Tuit de 2000, no sé quan, perquè m'he deixat l'últim número. Al final tenim el país que ens mereixem. La ràdio inquieta, deien. Això amb motiu de...
1: Estava citant en dos casos.
0: Sí, estava citant
1: altres tuits. Has de dir què deien aquests tuits.
0: Sí, tens raó. Tens tota la raó. Estic apuntats per aquí perquè... Espera que s'obrin també.
1: Perfecte.
0: El primer tuit no me'l deixo obrir. És meravellós.
1: Exacte, que l'audiència sàpiga a què contestava.
0: Sí. El primer tuit és un article al Nando Cruz que es va fer força viral i que, hòstia, no podré obrir. No em diràs que m'he apuntat malament al...
1: Home, la feina periodística...
0: L'enllaç. M'heu dit, explicaré la feina periodística que fa una persona sola davant d'un programa diari d'una hora.
1: Jo, si vols, t'explico la que fa un músic que tira endavant un projecte que no s'assimila als cànons imperants del mercat actual.
0: Aquell moment, ja ho tinc. En obert, deia el crític, de 2010 a 2024, les cançons, els artistes i les discogràfiques que més sonen a la ràdio pública catalana. I a partir d'aquí desgranava quins eren els segells, els artistes, etc, que percentualment sonaven, posant èmfasi també en un segell determinat i posant èmfasi també en què la música en llengua no catalana havia crescut un bon percentatge des dels inicis de l'emissora. El segon tuit, quan deies la ràdio inquieta, deien, era motiu de la tria de la Marina Està Morena com a cançó de l'any, segons els oients d'ICAT. Val?
1: Però... Sí, segons els oients d'ICAT, però també, evidentment, ICAT hi havia tingut alguna cosa a veure.
0: Hi havia una pretria de les cançons, sí.
1: I una reexposició permanent també de certes obres.
0: És així. Però lluny d'ICAT, ets una persona que ha utilitzat el seu altaveu i el teu exèrcit, diguéssim, a Twitter, que és notable.
1: Exèrcit, Ja es parla amb aquests termes. No, em satisfà, la veritat.
0: Sí, exèrcit. L'has utilitzat per queixar-te de tot, per coses que et molesten o et generen ràbia, et generen frustració, et generen el que sigui. Davant la decadència contemporània, tot citant-te, creus que la queixa és peremptòria? És a dir, ens hem de queixar?
1: Quina és l'alternativa a la queixa?
0: L'acció. Sí, és que la queixa no és una acció.
1: Ben vist. En efecte, la queixa no és una acció pròpiament dita. La queixa, en tot cas, és un substitut descafeinat de l'acció i que en molts casos poques coses aconsegueix. La queixa, diria que socialment, si tenim la decadència que tenim, és perquè hem substituït l'acció per la queixa, en bona mesura. Jo el primer, ja ho veus.
0: Ja.
1: Evidentment, aquesta... projecció de la queixa a través de les xarxes socials d'alguna manera difumina l'acció directa a l'hora de canviar el món i les coses que són injustes i que ens assetgen dia rere dia. Ho estem veient avui en dia amb una crisi global en molts àmbits i que socialment som incapaços de fer res perquè canviï. Fem un tuit, fem una publicació a Instagram, un vídeo viral amb centenars de milers de likes, però som incapaços de canviar el món i de canviar les injustícies que ens dificulten l'existència a nosaltres nosaltres i els nostres iguals.
2: I creus que, Arnau, pot ser que sigui perquè justament amb les xarxes socials i aquest auge com de la individualitat hem perdut la consciència col·lectiva i no, és que no sabem actuar en col·lectiu?
1: Indiscutiblement, al llarg de la història, la humanitat ha trobat canals d'expressió col·lectiva perquè la col·lectivitat s'entenia com a força. Avui tots tenim el nostre canal individual on projectem el nostre ego dia rere dia, les 24 hores del dia, i hem oblidat la força conjunta a l'hora de combatre les desigualtats, les injustícies i tot el que, en definitiva, és una cosa de la qual hem de fugir i combatre, i en aquest sentit, doncs, sí, en bona mesura, naturalment les xarxes i aquesta exposició de l'individualitat tenen responsabilitat, però al final també som nosaltres qui estem sotmesos a això i qui no som capaços d'organitzar-nos col·lectivament.
0: Escolta'm, hi ha una altra qüestió. Parlaves d'aquest desastre global o d'aquest món, o aquesta decadència a nivell global, i moltes vegades tinc la sensació que l'acció ja no la duem a terme perquè és que tenim un embolic tan gran al cap que pensem, és que no servirem per res. Això es diu molt, no? Ai, o sigui, reciclar, perquè o sigui, el món està fet una merda. I el problema, que jo connecto molt sovint, és que hem perdut també la vocació local, és a dir, cuidar la comunitat petita. Uh-huh. Si comencem per aquí, i tothom comença per aquí, potser comencem a solucionar aquest embolic.
1: Per descomptat, en definitiva, tots i cadascun de nosaltres formem part d'aquest engranatge gegantí que s'anomena humanitat, i en una mesura diminuta o més global tenim responsabilitats a l'hora de construir l'engranatge i de fer que funcioni el millor possible. Qualsevol gest que s'encamini a la millora del funcionament de la globalitat és positiu, per petit que sembli, per insignificant que ens sembli, vaja, sí. I en definitiva, si no unim forces, el destí és més decadent del que tenim ara, si és possible.
0: Jo t'ho dic això perquè, entre altres coses, abans hem sentit la Pols i l'Era. La Pols i l'Era, sí, la cançó?
1: No, la Pols i l'Era era un projecte que es va fer fa uns anys amb diversos artistes catalans, entre els quals no hi havia Arnau Tordera perquè no se'l va convidar.
0: Va. Però
1: la Pols, peça es diu
0: Pols a l'Era.
1: Pols a l'Era.
0: Pols a l'Era, vale. T'has queixat, veus, això que anem de la queixa? T'has queixat sovint...
1: Sí, senyors, tu mires el cartell d'aquella sèrie d'artistes on hi havia Arnau, Núria Feliu, del qual probablement he estat històricament el màxim exponent a defensar-la, i no se'n van tenir en consideració.
0: No se't va convidar. Oriol de Benzó, Guillemino, i tota aquella gent que hi havia per aquell disc meravellós, ho deuràs
1: ser
0: des
1: d'aquí. Una mala decisió. Núria Feliu, gran minadora d'Obeses.
0: Ho sé, que va ser una de les primeres defensores del grup, és veritat. T'has queixat, abans en diem Pols a l'Era, de les condicions de la nostra pagesia. T'has queixat de qüestions lingüístiques. Això de la pagesia, per cert, el que deia, la cosa global, el local, vull dir que s'ha de començar des d'aquí. T'has queixat de qüestions lingüístiques, sovint en l'àmbit dels mitjans públics, que tenim una responsabilitat enorme en aquest sentit, però també amb tuits com, per exemple, cito "bon dia a tothom, menys els artistes folcloritzadors de la llengua". També t'has queixat sobre la pèrdua d'identitat.
1: Home, i qui no subscriu aquest tuit?
0: No, jo, és que deixa'm acabar perquè vaig cap on dius. T'has queixat de, per exemple, la pèrdua d'identitat, la cuina catalana, amb un tuit de no fa massa que deies "he entrat a un bar de cuina catalana i era un colombià". De moltes coses.
1: Llavors... Oh, hòstia, és que aquest dia, mira, és que em vaig anar a tallar els cabells i vaig pensar, mira, quan acabis, vaig estar tota l'estona que em tallaven els cabells pensant que menjaria un plat de cuina tradicional catalana. I vaig anar i era un colombià. Hòstia.
0: No havia fricandó, no?
1: Senyors, no enganyeu el públic. Però, a més, ja era dins, ja estava assegut i, clar, em va saber greu marxar. Però...
0: Amb tot això, Arnau, vinc a dir que la queixa també és important, sobretot si és constructiva. I avui, repassant la colla de tuits que has fet al llarg de la teva... Tu ets molt tuitaire, ho has sigut més,
1: hòstia,
0: molt sempre.
1: On has anat a parar? N'he fet...
0: N'has fet moltíssims, no ho sé, no he passat
1: ja
0: un any.
1: Ja t'he vist avui, quan he arribat t'he vist com molt fet pols, i no sabia a què has de dir, i ara ho entenc.
0: Cuba del teu...
1: Has travessat l'infern.
0: Ets una persona propositiva dins de la queixa? T'hi consideres? Perquè jo avui he vist que sí. Jo pensava que no.
1: Naturalment, si jo fos una persona que només em queixés i no suggerís recursos pel canvi ni promogués altres alternatives a allò que em queixo, no seria un artista. Jo quan m'he queixat de la música catalana o de certes circumstàncies de la llengua, etc., ho he fet sempre oferint una alternativa i fent-ho positivament, i tant que sí. La queixa, com bé dèiem a l'inici, si és només una queixa, impossibilita l'acció. Jo, en els àmbits on tinc alguna possibilitat d'acció, doncs crec que sóc conseqüent amb allò amb el qual em queixo i ofereixo o tinc la voluntat d'oferir naturalment propostes alternatives.
2: Ostres, però Albert, em fa pensar, i això sí que és fita històrica, que és Mariano Batalla defensant Arnau Tordera.
0: Sí, està molt bé.
2: Que és... darrerament, Arnau, ens hem queixat moltíssim, ho hem comentat, que cada vegada els projectes artístics o els artistes en general, els cantants, tenen lletres buides, estan poc posicionades, i això és una cosa que d'alguna manera ens molesta. Però quan ve un artista com tu, que està clarament posicionat i que opines tota l'estona, també ens molesta. Llavors, què merda volem els mitjans de comunicació?
0: Jo tinc un tuit que he recollit avui sobre això que dius, que és Arnau dient el 2021: mai no havíem tingut una quantitat tan gran de música fantàsticament produïda i tan nefastament composta. digues.
1: Extraordinari tuit, per cert. Puc fer una petició?
2: Pots.
0: És que em sembla molt bon.
1: M'agradaria que el programa d'avui s'anomenés Mariona Batalla defensant Arnau Tordera.
0: Tu no pots decidir els titulars, Arnau.
1: Jo he fet una petició.
0: Aquí t'abraça.
1: No he decidit.
2: Podem posar Mariona Batalla defensant Arnau Tordera amb Arnau Tordera.
0: Sí. No ho farem. No ho farem perquè aquí busquem titulars que fugen una mica del lloc comú.
1: Però aquest lloc no ha passat mai, aquest lloc comú no, si ningú hi ha arribat.
0: Però ja m'entens. Digues, sobre això de la producció catalana actual.
1: Sí, això passa.
0: Producció ben feta, sona bé tot.
1: Tenim fantàstics productors, però és que també és un testimoni una mica de la manera de fer música del nostre temps. De fet, jo que evidentment doncs, sóc un usuari permanent de tots els recursos musicals que van sortint i van apareixent, cada cop és un tipus de recursos, de plugins, etc, de VSTs, que el que encaminen és el músic a fer servir aquelles eines de manera descontextualitzada de la música, en el sentit que tu tens uns recursos que sonen molt bé, funcionen molt bé, però tu no ets absolutament creatiu a l'hora de desplegar-los, de portar-los a terme. Se t'ofereixen unes eines que s'encaminen a un tipus de sonoritat, un tipus de plantejament musical, però tu has oblidat les eines que donen consistència i coherència a una obra artística.
0: Vol dir que no hi ha un diàleg entre creació i producció. No hi és. No existeix. La producció al servei de la composició no.
1: És que en bona mesura,
0: dos coses separades.
1: La producció ha substituït l'art de la composició, que per mi és fonamental i diàfan i ha estat un element vertebrador de la història de la música i, per tant, del llegat musical. Jo soc un reivindicador de l'art de la composició i, en tot cas, la producció ha de ser una disciplina artística que ha d'enaltir la composició, però en cap cas ha de

0: I KTFM és la referència paròdica a la qual sempre tinc en ment.
1: Fes una pausa. Cada dia, de 2 a 3 del migdia, a ICAT. Busquem els millors concursants preparats per superar tots els reptes més curiosos.
2: I crec que els tenim.
3: Això haurem de veure, que falto jo. Prometo que no hi haurà drames.
2: Ara sí que ho tenim tot.
1: Influencer. Dissabte, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
4: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
5: de rialles.
6: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
7: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
8: Us esperem!
9: Serà brutal.
1: Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
10: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
11: Sabi que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
10: Sense filtres.
11: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
10: Sense pèls a la llengua.
11: I a més també podem anar a sopar, eh?
10: Sense vergonya.
11: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
10: Però amb molta, molta cafeïna.
11: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
12: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalia.
13: El programa que desperta Catalunya.
1: L'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos.
14: Per dos.
1: Dos presentadors.
14: Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
14: Dues hores de programa.
1: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
15: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per ICAT.
12: Mariona Batalla i Albert Miralles et conviden a fer una pausa.

0: no hi arribarem, no hi arribarem perquè tinc molta feina per davant i no i se'ns menjarà temps, però a mi m'agradaria arribar a l'estrofa perquè he detectat que aquest virulai, detall musicològic, l'estrofa, crec que el virulai és un 6-4, així d'entrada. Però ho he posat al servei del heavy metal.
1: Un 6-8, diria.
0: Un 6-8?
1: Diria, en tot cas, bueno, compàs ternari, sí.
0: Compàs ternari. Heu fet un exercici de dir, ens ho portem cap al nostre estil, perquè era impossible fer un ternari aquí?
1: No, no, de cap de les maneres. El metall pot fer el que vulgui amb els temes de compàs, no només el metall, qualsevol estil musical. Però per l'estètica que anava agafant la versió, per allà on l'encaminàvem, doncs em va semblar oportú canviar-hi el compàs per fer-ho una mica més coherent amb l'estètica que anava agafant la peça, que de fet és una estètica a la qual hi vaig arribar per una qüestió lògica. El virulai l'havia estat intentant fer amb molts estils diversos i cap d'ells em convencia suficientment i podia portar-hi aquesta dimensió gegantina, catedralícia, valgui la redundància, eclesiàstica, doncs amb aquesta peça ancestral, icònica, mite i llegenda de Catalunya.
0: És que jo aquí, Arnau, tenia apuntada una pregunta que m'acabes mig de...
1: D'altra banda, també em desconcerta que tu sàpigues que l'estrofa del virulai sigui ternària.
0: Per què?
1: No, no, diu molt de tu.
0: Bueno, diu que ens ho comentem aquí.
1: Fantàstic.
0: És que vaig parlar amb una persona que es dedica a això i m'ho va explicar, dic, endavant. Vam fer la comparativa i tal. No està mal.
1: Molt bé, molt bé.
0: Jo tenia apuntat aquí, per què has volgut fer la vostra versió de virulai? Et cridava feia temps això i m'ho acabes de mig respondre. Ja t'hi estaves barallant, bueno, barallant.
1: Sí, sí.
0: No sé quin acostament hi tenies, però...
1: Hi ha aquests himnes catalans, el virulai, la Santa Espina, que en aquest cas sí que ja l'hem versionat, el cant de la senyera, la migrant, no? Que són melodies que totes elles van néixer a tombant de segle, una mica, i que d'alguna manera han configurat un patrimoni sonor que interpel·la la catalanitat, no? Des de posicions diverses, amb estils més o menys també diferents,

0: i de procedències molt diverses, però el Virolaire era una d'aquestes peces, un himne del catalanisme, malgrat que tingui una vinculació religiosa, i a part, doncs, home, text de Jacint Verdaguer, el Virolaire...
1: Aquí, el videoclip.
0: Allà,
1: li dediqueu una genuflexió guapíssima.
0: Fem una genuflexió. De fet, n'he fet una avui quan he vist a Mariona Batalla.
2: te l'has perduda.
1: Estava abraçant la natura, aquí fora de tal. Per cert, estem sentint ara mateix el cant de la Senyera, versió Orfeo català, una de les moltes versions que volten per Catalunya Música, no sé quina és.
0: A veure, versió d'Orfeo català, és que el cant de la Senyera és l'himne de l'Orfeo català.
1: Bueno, però és que n'he vist cantada per Altri, també. L'Orfeo Gracienc, no he agafat la de l'Orfeo Gracienc.
0: Potser l'interpreten, però en tot cas és que el cant de la Senyera és una peça que és l'himne de l'Orfeo català i que està dedicada, la Senyera de la qual parla el cant de la Senyera, és la Senyera de l'Orfeo català.
1: Fins aquí no ho sabia.
0: Sí, l'Orfeo català tenia una senyera que varen confeccionar d'aquestes de principi de segle i la van portar ahir a Montserrat. És que tot lliga en aquest país.
2: Tornant a Montserrat, Arnau...
1: Hitler, diuen que va venir. Diuen que va venir?
0: Hitler,
2: sí.
0: No.
2: No, l'exèrcit... perquè es pensaven que estava el Sangrial a Montserrat.
0: Correcte, sí.
1: Això es pensaven, eh?
0: Això s'ha dit.
1: Nacionals socialistes.
0: Sí.
2: I que el monjo va dir, no passareu, i no van passar.
1: Ah, sí, eh?
2: Sí.
1: Tant és així. No sé, sé que hi havia un documental al respecte, això no he vist mai. No en sé la història.
0: Sí, hi havia aquest mite també vinculat amb qüestions wagnerianes pel mig del Sant Greal i tot plegat. Sí.
1: Escolta, parlant de Verdaguer, Jacint Verdaguer, Ombres i maduixes, això va ser un projecte vostre del 2017, un projecte que vaig gaudir. Saps que jo, amb la teva música, en soc, m'hi acosto d'una manera periodística moltes vegades, però tampoc són discos... T'ho he explicat alguna vegada en persona i amb l'Arnau està bé perquè ens vam parlar de tot. No són discos que em posi a casa tan sovint, però sí que t'he de dir que Ombres i maduixes és una cosa que vaig gaudir moltíssim. Allà hi havia molta feina, moltíssima feina, i ho vau fer obeses, tu formaves part de tot allò també.
0: Tota la música és meva i el text de Verdaguer, i naturalment doncs, hi havia un equip creatiu fantàstic i un equip interpretatiu també increïble, on vàrem conèixer les Fairywoods, justament aquest trio fantàstic que ara justament estan fent una obra Amor a Mort al Teatre La Fàbrica d'aquí a Barcelona.
1: Demà passat? Quan ve la Laura?
2: Això no ho sé.
1: Laura Pau, de les Fairywoods, venen demà.
0: Home, doncs, fantàstic, es dona-li records de part meva.
1: Ho farem. Escolta, tu que al llarg de la teva carrera has cultivat estils, ho hem dit durant tota aquesta entrevista, estils de tot, però també t'has acostat molt a la tradició i ara estem aquí. Tu ets, crec que ets la personalitat per parlar d'aquest aparent auge de la sardana. S'ha quedat a tot això que va néixer popularment amb el Coti per Coti dels tiets en una reivindicació de la sardana més o menys supèrflua o ha consolidat alguna cosa? Hi ha hagut un interès genuí? Tu, des dels, no sé si tens gaire contacte amb els cercles sardanístics.
0: Oh, mira, sense anar més lluny, ahir al vespre estava presentant uns premis que s'anomenen Premis Preludi, que justament estan dedicats a la composició de les sardanes de l'any 2025.
1: Tu diràs, doncs, sobre això, quina opinió et mereix?
0: Bé, a veure, allò va ser una anècdota divertida, entranyable fins i tot... interessant, que va visibilitzar naturalment la sardana. El Coti per Coti no és una sardana, és una peça de pop que té elements sardanístics i que d'alguna manera l'evoca, i això sempre és positiu. Mentre la sardana sigui motiu de conversa en la nostra cultura popular i també els mitjans, doncs evidentment cal celebrar-ho. Ara bé, evidentment la sardana no és el Coti per Coti, és colles sardanistes, composicions històriques, recents, contemporànies, cobles, associacions, aplecs, places, això és la sardana i aquesta és la vida real de la sardana. La sardana no la salva un projecte pop que d'alguna manera l'interpel·li, sinó que la salva justament aquest interès latent col·lectiu per ballar conjuntament, per celebrar el repertori, per celebrar aquest instrument únic que és la cobla, que és nostra, que té un valor incalculable, que tothom qui la sent per primera vegada en queda enamorat, i a vegades aquí sembla que no li donem el valor que té. Això és el que és la sardana, i evidentment té salut, però naturalment no cal descuidar-la i cal atrevir-se a ballar, a escoltar-la, a gaudir d'aquest producte cultural únic que tenim en aquest país.
1: Ens quedaríem molta estona amb això, però és que se'ns acaba el temps fortíssimament, Arnau, llavors prossegueixo amb un parell de coses que...
0: Però allò que he dit del loft no ens poden deixar uns minuts?
1: No es pot fer. Hi ha una persona amb qui tens una relació força propera, és la Jèssica de Moral, que també és creadora, a banda de companya de professora, ella és periodista, però també ha fet un llibre, el seu primer llibre es diu Vincles, Afectes i Grillons, un llibre que està molt ben escrit, però que jo vaig haver d'abandonar perquè em venien llibres a sobre d'entrevistes que havia de fer.
0: quan diu... T'aconsello que el recuperis quan puguis, perquè és una obra literària fantàstica.
1: Avui s'ha parlat amb Jèssica de Morat i avui s'ha dit que un dia vindrà al programa.
0: Home, val? Doncs estaria bé que la convidéssiu. És molt més interessant que això.
1: Diu el seu llibre, tastar aquesta espècie invasora es refereix a una paella amb cranc blau.
0: Sí, home.
1: Tastar aquesta espècie invasora que, com gairebé tot el que ve d'Amèrica, s'ha acabat imposant a la genuïnitat autòctona, diu, primer va ser rock and roll, després el Halloween i ara el cranc blau. Tu com vius aquesta... Perquè, clar, tu tens un vincle també amb aquesta cultura, però com vius aquesta substitució cultural? Perquè ens hem de preocupar cada dia, jo crec. No només quan ve Halloween i diem, oh, ens anem a voler de la castanyada, o quan ve el Pare Noel i no hi ha Reis, o quan, jo què sé, ramen en lloc d'escudella. Tu com portes aquesta substitució cultural?
0: Bé, amb certa perplexitat, per una banda, i també llavors amb una reivindicació permanent del valor de les coses autòctones. Això fa... hi ha un moment de la vida que potser s'esdevé o potser no, en el qual un desperta i pren consciència de tot això.
1: Sí.
0: Jo vaig tenir, recordo perfectament, aquest despertar amb l'àmbit lingüístic, quan t'adones que estàs canviant de llengua permanentment o estàs fent servir vocabulari d'altres llengües quan tu tens un vocabulari propi, i també passa naturalment amb la gastronomia, amb la cultura i amb les arts diverses. Quan tu comences a prendre consciència de que estàs canviant de llengua o estàs consumint productes culturals d'una altra tradició, i entens que ho estàs fent perquè ets víctima de la piconadora cultural d'aquests imperis gegantins que d'alguna manera tenen arrels arreu, doncs prens consciència del valor i la identitat que t'aporta la teva història cultural, aquella amb la qual et vincules i aquella amb la qual té sentit que tu en formis part. I si hi ha aquest despertar en tu, llavors realment el camí que has de recórrer és, diria que diàfan, a l'hora de defensar justament tot això.
1: Ja estaríem la vida aquí, però no pot ser, perquè hi ha una persona que vol parlar. I efectivament aquesta persona és la Jèssica.
3: Hola, bon dia, Mariona, Albert.
4: Hola, Arnau, què tal?
3: A mi m'agradaria parlar de la intimitat creativa de l'Arnau, però no puc perquè es va fer construir un búnquer en el seu moment. És una mena com de cabina insonoritzada molt grossa dins del seu estudi, i ell treballa des d'allà i, per tant, només ell sap què passa en aquella cabina i com són els seus processos creatius. Bé, jo vaig veient l'evolució perquè me la va explicant, més o menys, però realment és una extraordinària idea amb la personalitat de l'Arnau que hagi trobat un refugi d'aquest calibre. Llavors, jo l'únic que puc donar fe és que hi mata moltes hores, per tant, aquí vindria a reivindicar la cultura de l'esforç, que de vegades la gent li diu, ets un geni, bueno, ets un geni. Per tenir l'agilitat creativa que té avui, que al final és un ofici, no? Hi ha matat moltíssimes hores abans, i vull dir que s'ho ha estat preparant molt de temps, molts anys. I una cosa que sí que voldria també ressaltar, que crec que no es parla prou d'això, però també és bastant la clau de l'èxit, del seu èxit, és la bondat que té, i que a mi em va sorprendre, no perquè pensés que és mala persona, sinó perquè realment té una generositat que neix d'algun lloc molt genuí i que crec que en la contemporaneitat no es cultiva prou. I qualsevol persona que s'hi hagi relacionat mínimament o que hagi fet algun projecte amb ell, crec que em podria donar la raó. O sigui, és una de les persones més generoses que jo he conegut mai, i em sembla que aquesta virtut no es coneix prou d'ell.
1: Doncs aquí queden les paraules de qui és la teva parella sentimental, la Jèssica de Morat.
0: No sé com continuar aquesta entrevista.
1: No has de continuar, però és que se'ns ha menjat el temps, increïble.
0: Bé, la gent del Loft, que sàpiga que ja poden entrar.
1: Sí,
0: ja no tinc res
1: més
0: aquí. Aquestes paraules.
1: Per cert, 23 de maig, Sant Miquel de Campmajor, al Festival Recòndit, al juny a la Pobla Claramunt, després a Montblanc, molts bolos, consulteu obeses.cat, allà hi teniu tota l'agenda de concerts d'aquesta presentació de L'Ai al Cor, al nou disc de la banda de Tona. Arnau Tordera, un plaer tenir-te per aquí.
0: Albert, Mariona, moltes gràcies.
1: A tu, que vagi bé. Mariona, fins demà.
2: Fins demà.
1: Us quedem amb la gent del Loft.

0: Escoltes ICAT.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOC.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltor.
1: Com estàs?
3: Doncs mira, avui molt bé, tot i que m'espero una tarda molt nuda.
1: Per què?
3: Perquè he d'anar de la Queen's League.
1: És veritat.
3: A veure si puc parlar amb la Clers. Com parlem amb la Clers, sí. Faré un mortal i un backflip i li diré...
1: Doncs tant de bo hi parlis, tu perquè ganes estàs? De veure un mortal i un backflip. Jo estic molt bé, avui he anat al dentista.
3: I ja pots parlar?
1: Sí, puc parlar una mica més que abans. Família, això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: I avui, dimarts 19 de maig, sabem que... Ho hem de parar tot perquè Chulo, de Bad Gyal, sona a la sèrie d'HBO. Ho fa.
4: Yeah, I really like this one. Yeah, I was thinking... It would be good if you gave the girls some time off so I could take them out, introduce them to people, start building...
3: Ho sents de fondo a la discoteca. Bàsicament, surt de fons a una escena on la Madi parla amb el propietari del club de striptease. Si ho tinc... És que no estic mirant la sèrie, llavors no sé qui és aquest Hambo, però crec que deu ser un d'aquests owners of the club. Però bé, ells estan en un club i de fondo se sent la cançó de Chulo com si fos el que està sonant a la discoteca o a la sala de ball o on conya siguin.
1: Que fort!
3: Creus que és la Rosalía qui ha proposat aquesta cançó? O els d'Eufòria són tan moderns que...
1: Jo crec que ells són molt moderns, no? No crec que la Rosalía hagi dit poseu a la Bad Gyal.
3: Ojalà. O potser l'han dit recomanació musical de cançó així de discoteca i ella ha dit Chulo.
1: Tant de bo. Potser, sí.
3: A mi m'ha fet molta il·lusió perquè a vegades m'oblido que la Bad Gyal és la més viral. Espero que es faci internationally de debò. I sigui la més famosa de totes. Alba, t'estimo. Estàs al teu fucking prime.
1: Absolutament. Diuen que Laura Escarnes podria treure una cançó. A mi això, mira, pobre Albert, s'ha endoegat amb el cafè. Sí? A mi m'ha sorprès molt, també, però s'ha publicat un vídeo que sembla de paparazzi, però posaria la mà al foc, que està més que preparat, on ella surt d'un estudi de música, i això de base és veritat que podria no voler dir res, potser vol dir que ha anat a visitar un amic, però ella mateixa ha posat dos emojis pensatius, d'aquells que tenen la mà aquí sota la barbeta i fan com un tic, el vídeo del Javi Hoyos on explica això, i a més recordem que ve del rodatge de Travessa VIP.
3: Epa.
1: On ha estat amb Detalles, amb Miqui Núñez, potser l'han convençut que faci música, no ho sé, es veu que ella canta molt bé. Jo no l'he sentit mai perquè estic en contra de posar les campanes, no, jo poso les campanes de TV3, però a mi el moment incòmode de Laura Escanes i Miqui Núñez pràcticament follant-se la pantalla és una cosa que de debò... Bueno, a mi no m'ho fa passar bé. A mi m'incomoda, perquè ja saps que jo estic molt tradicional a vegades.
3: Pues canta molt bé, t'he de dir, I a mi personalment em va sorprendre de cop i volta les campanades sentir la seva veu i pensar, què?
1: Jo tinc ganes de saber si tot plegat és una broma, una publi o alguna cosa així, o si realment té ganes d'ensenyar-nos música seva.
3: Espero que estigui una publi, sisplau.
1: No, jo espero que sigui la segona. A mi la gent traient música m'ho fa passar bé. No perquè la música sigui bona, al contrari, perquè normalment és molt dolenta.
3: I si tens més de 50 anys, has de saber que...
1: Ai, atenció, perquè diversos mitjans britànics diuen que Pep Guardiola podria estar vivint els seus últims dies com a entrenador del Manchester City, que és el club on porta 10 anys.
3: Ai, és veritat.
1: És una barbaritat, 10 anys. Fa 10 anys nosaltres acabem de néixer, que heavy. Encara no és oficial perquè ell té contracte fins al 2027 i segur que el Manchester City, pobres, estan tristíssims perquè els ha convertit en màquines de guanyar. Tenen 6 Premier Leagues, 1 Champions i com una vintena de títols més, és una barbaritat.
3: I aquest, però aquest estava al Barça, no?
1: Sí, el Pep Guardiola estava al Barça fa molts anys, fa 10 anys.
3: Pues, perquè el recordo com si fos ahir.
1: Perquè ets analfabet.
3: Soc 100% analfabeta.
1: No, fa molt temps, fa molts anys sí que
3: fa
1: estava al Barça.
3: Fa tant que està fora?
1: Sí, fa molt, Albert.
3: I jo és que no m'entradarà.
1: Saps qui és entrenador del Barça ara, no?
3: Hansi Flick.
1: Molt bé! Veus? Bueno.
3: Que vingui amb Pep Guardiola una altra vegada.
1: Sí,
3: segur. Hansi Flick ho fa bé.
1: No, Hansi Flick ho fa molt bé.
3: Ah, doncs llavors...
1: Què dir Hansi Flick?
3: Tenen un remix d'ells dos.
1: O podrien ser els dos, sí. Jo no sé si es vol jubilar o vol anar a un altre equip, s'haurà de veure, no ho sé.
3: Els Mossos de l'Esquadra han detingut el Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic. Vale. Isaac Andic. Per la mort
1: Albert,
3: del seu pare.
1: És una falta de respecte històric.
3: No és culpa meva que el seu nom sigui això, tio. És com la Miley Cyrus, ella va escriure Awachi Awachi Awa, i nosaltres diem aquesta nit a casa meva. Doncs aquí passa exactament el mateix. Però bé, que està a Desto per la mort del seu pare durant una excursió a Montserrat al desembre del 2024. Al principi es va considerar un accident i el cas es va arxivar, però es va reobrir per contradiccions a la declaració del fill i nous indicis que han trobat els investigadors. Ara s'investiga com a possible homicidi, és a dir, que el fill hauria matat el seu pare. El Jonathan Andic ha estat traslladat als jutjats de Martorells. Jo estic molt nerviós a veure com evoluciona la trama de l'Isaac Andic.
1: És una falta de respecte.
3: Perdó, perdó.
1: A més, avui és Sant Francesc. Ai, però si nosaltres tenim un Francesc a redacció, un Frank, el de la solució. Què fas aquesta cara?
3: Que... el Sant Francesc, que a mi me posa molt content. De fet, vaig a felicitar-lo.
1: A quants en tens?
3: Ara t'ho dic.
1: Oh, molts.
3: Hola, guapo.
1: Fantàstic. N'hi ha 14.173. I ja saps que cada dia diem un refrany.
3: A veure.
1: El d'avui és... Els espàrrecs a l'abril per mi, el maig per tu i el juny per ningú.
3: Jo era espàrrec d'en Francesc.
1: Para ja.
3: El maig, el juny...
1: Para ja.
3: Per sempre.
1: Para. Quan més feia que no hi parlàs amb en Francesc?
3: No, vam parlar just aquest cap de setmana perquè ens vam creuar a l'Estrella d'Am. Ai, la vida m'està portant cap aquí. Bueno, va, en qualsevol cas, què farem avui, Gala?
1: Doncs mira, avui el tema del dia és en Bad Bunny! En parlarem de seguida, tristes i soles, però també d'aquí una estona contentes i acompanyades de la nostra dona de negoci fantàstica que té un gra, la Mariona Córdoba. Parlarem amb el gra i amb la Mariona Córdoba.
3: Primer el gra i després arriba
1: Hay
3: Mariona.
1: Hay mucho grano en la Mariona Córdoba.
3: És com la de sempre, però enganxada amb granet.
1: Ah, no,
3: hi faig
1: un poco de Mariona Córdoba en tu grano. Perfecte. Bueno, va, de què parlaràs tu avui?
3: Doncs he fet un diccionari LGBTQ plus community.
1: Woke, no?
3: Perquè, no, és gens woke. De fet, és el contrari, perquè és estigmatitzar i tota la pesca. Però hi ha certs termes que utilitzem en l'humor que a vegades no queden clars. I, per tant, avui els explico per poder fer bromes tranquil·la.
1: Explicaràs que és una tucu?
3: Òbviament. De fet, és el primer punt.
1: La tucu.
3: Tema 1, tucu. I llavors, a partir d'aquí, ja només pot anar a l'aire.
1: Molt bé.
3: I tu de què xerraràs?
1: Doncs mira, com que hi ha molts moviments futbolístics perquè s'està acabant la temporada, avui parlarem dels comiats dels jugadors més estimats de Barça, l'Iniesta, en Ronaldinho... Així aprendràs una mica, també, que et ve com poc despert.
3: L'Iniesta és el dels ice creams. No?
1: Què és?
3: El del gelat?
1: Sí.
3: És l'únic que sé.
1: Ah, vale. Bueno, nosaltres no marxarem sense haver obert el diari secret.
3: Efectivament, aquesta llibreta on apuntes tot el que no ha de saber mai ningú, bla, bla, bla. Doncs els dimarts al Loft és el moment de que vosaltres ens envieu un missatge al 667-07-6116, 667-07-6116, amb una confessió, una pregunta, al que vosaltres creieu necessari i nosaltres ho farem, bueno, us donarem una resposta a... com Déu mana.
1: Potser no com Déu mana.
3: Però, però...
1: una resposta, no? Que al final del dia millor això que quedar-se en silenci.
3: Sempre. De res. Som-hi, va, sisplau.
0: Això és el Loft. Bad Bunny,
3: Epa! Ara Bad Bunny, no, ara toca Bad Gyal. Per tant, us posem una mica de... Fashion Girl. Yeah!
5: Decisiones. Y consecuencia, el león de la diosura, el incomparable. Yadiel, Nelly, el alma secreta.

0: Benvingudes al Love.
1: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3cat en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3cat amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica. 3cat en viu.
0: Si sents això, és que vius el Love. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Passen 13 minuts a les 3 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som l'Alberto Gadel.
3: I la Gala Castelltort.
2: I avui el tema del dia ens encanta perquè va sobre una persona que va decidir despullar-se, posar-se uns calçotets de color blanc, fer un anunci de Calvin Klein i obsessionar-nos a totes, ni més ni menys que a Bad Bunny.
3: Fa molt temps que estem esperant aquest moment i Catalunya està molt nerviosa perquè aquest divendres han venit a terra, per fi, a Barcelona, amb el seu Debi Tirar Más Fotos World Tour.
2: Després de més d'un any i mig de la guerra a Ticketmaster, que es va viure amb les entrades pel nostre petit país, perquè té la marinera, jo vaig a Polònia, recordem-ho, que tu vas a Estocolm, també, déu-n'hi-do. Ja ho has gestionat, per cert?
3: Estic en ello.
2: Perfecte, jo no, encara. Les persones que van sobreviure i van aconseguir-ne podran veure per fi el perfecte d'en Benito en directe i a casa nostra, una cosa que nosaltres dos no podem dir.
3: Els seus dos concerts a l'Estadi Olímpic de Montjuïc són aquest divendres 22 i el dissabte 23 i són els primers de la part europea de la seva gira. Després passa per Lisboa i a partir del dia 30 de maig el tindrem una altra vegada, al país del costat, a Madrid durant 15 dies fent 10 concerts.
2: És una faltada de respecte, però bueno, ell va decidir fer una residència, doncs això, com deia l'Alberto, el país del costat. De fet, feia 7 anys que en Benito no venia a Espanya i a Europa en general, perquè les seves 3 últimes gires no han passat per aquí.
3: Crec que és bon moment per recordar que quan encara era un petit
2: heavy metal, això,
3: emergent, cap al 2017, en Bad Bunny va passar per Lleida a la discoteca Biloba i per Girona a la discoteca, per Salt a la discoteca La Mirona. Un fun fact que crec que és important que no quedi en l'oblit.
2: Tant bo algú en aquell moment l'hagués agafat i li hagués dit: d'aquí 9 anys estaràs actuant a la Super Bowl.
3: Que fort, això.
2: De Lleida i de Salt pel mundo.
3: Literal. Quina il·lusió.
2: Però bé, tornem a l'actualitat perquè hi ha molts nervis, família. Com ja és costum en els concerts actuals, tots són petites víctimes de TikTok i hem vist pràcticament tot el concert a través dels talls que penja la gent, no? Això és així?
3: Sí.
2: A mi mai m'ha molestat fins que un dia la Mariona Córdoba va dir que no li agradava i jo vaig decidir que a mi tampoc m'agradava. Vaig pensar, és veritat, no m'agrada. Però bé, ens ha passat això i per això un dels elements que causa més hype són les sorpreses que hi haurà, les coses que encara no sabem.
3: En el que porta de gira, en Bad Bunny ja ha fet pujar amb ell a l'escenari grans artistes com són la Karol G, la Becky G, la germana G literal, J Balvin o Romeo Santos. Però això ja està especulant fort sobre... O sigui, per això s'està facturant fort sobre qui serà, doncs, els convidats i o convidades que veurem en el nostre petit país. I, evidentment, un dels noms que més està sonant és Rosalía. Aquesta és la col·labo que tenen ells dos junts, La Noche de Anoche, i, de fet, quadraria que ella sortís a cantar-la perquè recordem que està de pausa del seu Lux Tour després d'haver acabat la part europea.
2: Igual, d'altres noms que també estan sonant, tot i que no tinguin cap col·labo junts, són, atenció, Alejandro Sanz. És que això és heavy, eh? Jo vaig al concert, que m'he gastat tots els meus diners, i em surt Alejandro Sanz.
3: Sí que no
2: és. I no poso una bomba perquè m'haguessin pillat
3: a
2: l'entrada.
3: Ala.
2: Perquè m'haguessin pillat la bomba a l'entrada, perquè si no... Alejandro Sanz, quina barbaritat. També està sonant Quevedo, eh? Que mira, bueno, mira, Quevedo, bé.
3: A mi m'agradaria Quevedo.
2: Inclús Batgirl, que crec que a tu et farà més il·lusió, perquè recordem que fa uns anys es va fer viral a TikTok una col·laboració falsa d'ells dos feta mia. Una cançó que després, o sigui, per mi ja no és seva, perquè per mi és de la Xènia Casado, aquesta cançó.
3: Sí que és cert.
2: Bueno, és que és seva.
3: Sí que és veritat. I, de fet, el Bad Bunny no li va fer ni... gràcia.
2: És veritat.
3: Es va enfadar moltíssim, però en canvi, la Batlle va penjar un TikTok.
2: Li va encantar.
3: Ella, així. Amb la cançó de fondo. Que divertida és, Déu meu.
2: Tu t'agradaria, qui t'agradaria que hi anés?
3: Home, a mi una Batllal o una Rosalia em funcionaria moltíssim, sí. A tu t'agradaria també?
2: No.
3: A tu qui t'agradaria?
2: Tu què creus?
3: Oh, que gràcies. Però és que no sap qui és.
2: Tu què saps?
3: Ja, també és veritat.
2: Potser sí. L'encanta.
3: Potser sí que és veritat que l'encanta. Ojalà també es cantessin Despechao, alguna altra cançó
2: no.
3: De la Rosalia.
2: Jo no vull que hi vagi la Rosalia, és que ja estic cansada, perquè llavors saps què passa? Vindrà la Rosalia, vinga, va, el dilluns, tema del dia, Mariona Córdoba. Què ha passat amb la Rosalia? Veus, ja va dient que sí, jo em moro.
3: Clar, doncs pues la Muixca, que surti la Muixca.
2: Ah, vale, la Muixca o el Josep Montero.
3: Vale, els dos. No, vale. Un dia i l'altre. Però bé, i a part de convidats a cantar, també tindrem els VIPs de la casita. Jo t'hi peta petito,
2: Javi, que veurem això,
3: No.
2: D'aquí molt, però bueno, ho veurem.
3: De fet, ja hem pogut veure vídeos de com s'està muntant l'escenari a l'estadi olímpic i, de fet, la casita ja està acabadíssima, està aterrada.
2: Absolutament. Per si no ho sabeu, la casita és un espai que hi ha a tots els seus concerts on hi ha VIPs, Very Important People, i llavors replica una casa típica porto-riquenya. Jo no sabia que... O sigui, en plan, jo vaig descobrir com eren les cases típiques porto-riquenyes per això.
3: Home,
2: ell està fent un gran treball.
3: I pels videoclips i per tot.
2: Absolutament.
3: Absolutament tot, ell.
2: Allà hi tenen una terrasseta i inclús un bar i estan, pues, tranquil·lons. No? Sí. Han dit que hi havia fins i tot pantalles, he llegit per Twitter.
3: Ha dit?
2: Sí, no sé. I escolten el concert. Potser s'ho han inventat,
3: Bueno,
2: la font és Twitter,
3: Però també, si estàs allà dintre, suposo que t'ho fan, perquè si no deu ser avorridíssim, si no sents el concert, tenint en compte que els altaveus deuen anar enfocats cap a fora perquè
2: la gent
3: ho senti.
2: Home, sí, però és impossible que no ho sentis, no?
3: Ja, també és veritat. Sents la gent cantar?
2: Això segur, això pell de gallina, la veritat. Hi ha un moment, de fet, en què en Bad Bunny i en Benito puja a la teulada de la casita per cantar alguna cançó.
3: Uf, pelos.
2: El tens a sobre.
3: Aquesta casita ja fa temps que volta pel món, perquè abans d'aquest tour també va fer una residència a Puerto Rico que es deia No me quiero ir d'aquí, i que formava part de la mateixa era i aquest mateix concepte. I la casita, doncs, ja la teníem. De fet, crec que la casita també la va portar a la Super Bowl. Per tant, aquest nen, allà on vagi, va amb la seva fucking caseta.
2: Sí, és com un petit carbolet.
3: Alguns dels VIPs que hi hem vist han sigut Ricky Martin, Penelope Cruz, Sebastián Yatra o la Lola Índigo. Qui hi haurà a Barcelona, va?
2: Nosaltres.
3: Vale.
2: No sé, la Juliana, ojalà hi hagués. La Berta Roca, no, clar que no hi seran. Tu et penses que la Tani sap qui són?
3: Bueno, si sap qui és la Muixca, i jo que es gràcies.
2: És que no ho sap.
3: Però potser el seu equip sí.
2: Segur que hi ha algú català al seu equip. Mira, els catalans som tan pesats que sempre n'hi ha un a tot arreu.
3: No, és horrorós, tia.
2: És de debò, Per això sempre a tot arreu hi ha referències dels castellers i de folclorizaciones.
3: Però mira, potser o sigui, que si ja ha fet col·lab amb el Zara i tota la pesca, algú català hi ha allà dintre, segur. Però segur. Per tant, va, una Juliana que...
2: Hi haurà influencers.
3: Jo crec que la Claire sí que hi serà.
2: La Claire.
3: I la Lola Lolita, segur.
2: Però estarà a Madrid, la Lola Lolita.
3: Ah, és veritat. Doncs...
2: Jo aquí no ho sé. Fades. La Julieta.
3: Fades i Julieta.
2: Fades.
3: I la Lola. No, la Nati Peluso, potser.
2: Ah, sí, perquè ella viu aquí.
3: Sí.
2: El guitarrica, la Maia... Hi ha bastanta gent.
3: Però és que la Maia... Bueno, sí, ella s'adapta al medi
2: ella
3: com
2: ningú.
3: Ella
2: és loca, no?
3: Sí, sí, ella està molt loca.
2: Ah, no, saps qui sí que hi haurà? Els del Barça.
3: Ah, clar, cony.
2: Però, i perquè he vist que havien demanat tots entrada.
3: No, 100%
2: estarà. No crec que estiguin a la grada normal, els meus perfectes. Estaran amb la copa allà, de la Lliga.
3: Segur. I la novia d'en Caçador, també.
2: No, la Noa. És que jo l'amo.
3: És la millor.
2: Ella cada dia penja moltes Instastories i jo entro i me les miro i penso, mi todo.
3: Visca l'amor.
2: Tu, quin preu les vas comprar, les entrades, per cert? Perquè aquí eren cares, però em sembla que per Europa eren més barates. També eren com un euro més barates, però bueno.
3: Sí, 10 euros menys del que costava aquí al lloc on anava.
2: I què valien?
3: 70, crec.
2: Ah.
3: Perquè estem a tomar pel cul i crec que les vendrem.
2: Què?
3: Perquè, per molt que ens hagi costat 10 euros menys, el viatge a Estocolmo ens surt a 500 euros. Fem el que fem per cap.
2: A mi també em costarà això, el meu viatge a Polònia. I ja saps que jo no puc pagar aquests diners ara mateix. Hala! Bueno, no passa res.
3: Es van creure les més xules, oblidant que Europa és el més car que hi ha al planeta Terra.
2: Sí, bueno, en realitat tot el planeta és molt car.
3: Ja, tia, però és que...
2: Sí, és heavy metal.
3: Europa,
2: sí, és
3: veritat. Quina, és que Déu meu.
2: Després seguirem parlant del merchandatge de Bad Bunny amb la seva, i la seva collab amb Zara, juntament amb la nostra perfecta Mariona Córdoba, que ja sabeu que no es compra res perquè és al·lèrgica als colors, però sí, que li ha funcionat colorida. Molt. No, però hi ha vermells... Bueno, hi ha algú negre, potser s'ho compra.
3: No.
2: Mira, diu que sí, perfecte. Sí. Posem una mica de música, posem una mica de Bad Bunny i de seguida ens vens amb el teu diccionari gay.
3: Vale.
2: Va. Això és Nueva York.

0: 100 persones, una cita cegues, Jagat, l'atzar i la intel·ligència artificial cara a cara. La moció està servida a la gran cita.
1: La gran cita amb Dulceida, ja disponible a la plataforma 3Cat.
2: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Albert Dogadel. Aicat.
3: Falten 4 minuts per 3:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som la Gala Castelltort.
4: I l'Alberto Gadel.
3: Ai.
4: L'estucu.
3: L'estucu-tucu-tucu. Ara parlarem de l'estucu-tucu, però abans vull fer una mica de...
4: intro.
3: Una mica d'intro, no és woke. Avui he decidit que la targeta woke la aparco.
4: Bueno, avui... però perquè passarà perquè una persona que ja és woke.
3: Per això.
4: Llavors ja tenim el cupo, saps?
3: Check. Fa uns dies, a la redacció... veiem que tenim una petita missió per jacificar la població després de veure que hi ha barreres lingüístiques entre certs membres de l'equip, vale? Sobretot cap a Mariona Córdoba.
4: Ah, vale. S'està fent un gran ús de Mariona Córdoba avui.
3: Sí, ella és la millor, pobreta. Però bé, normalment la comunitat LGTB utilitza paraules que només es coneixen dins del col·lectiu. Al final del dia, això és el que fa que es creïn els argots, no? Sentir que formes part d'una comunitat.
4: Molt bé.
3: Avui, has vist que woke,
4: eh? Molt bé.
3: Avui és el dia de posar diferents paraules sobre la taula i explicar el significat, i així totes ens podem entendre, podeu entendre les bromes dels vostres amics gais, de les vostres amigues lesbianes, de les vostres amigues trans, de tothom. D'acord? Però
4: sí,
3: amb respecte, òbviament, eh? Que això, totes aquestes coses també tenen la seva part històrica i polèmica. Però bé, comencem per les lesbianes, que n'hi ha de molts tipus. Jo crec que he agafat les paraules que sí que es poden dir. En plan, jo, per exemple, puc dir marica, però sé que una altra persona no la pot dir.
4: Val.
3: I així com tot. Però crec que he agafat les que sí que podem dir totes sense cap mena de problema, vale?
4: Vale.
3: Si no, perdoneu-me, ho he fet de buen rollera.
4: Exacte.
3: Però bé, comencem amb les mask, mi todo. Són les lesbianes que tenen una expressió de gènere molt masculina. No sé si es diu així, però bàsicament que és una persona que s'identifica com a dona, que li agraden les dones, però que... tu, o sigui, pel que fa al tema de vestir i lluir, etcètera, cabells, tal, doncs són actituds que normalment estan relacionades amb el gènere masculí. Dins d'aquest grup existeixen diferents subgrups, vale? Jo he agafat dos que per mi són els més claus i els que s'han de saber.
4: Va, digue'l ja, digue'l ja.
3: El primer grup són les tucus.
4: Les tucus, que són les millors.
3: Literal. O altrament conegudes com a les butch.
4: Ja, però m'agrada més tucu.
3: Per qui no us faci una idea, és que ara us diré... O sigui, vosaltres imagineu una lesbiana...
4: Sí.
3: I segurament sigui el primer que us vingui al cap. La tucu.
4: Sí, la tucu.
3: Aquestes, perquè es fa una idea, tenen... Bueno, tenen dues influencers, que són les referents del sector, d'acord? I és... Des d'aquí tu parteixes i a partir d'aquí ja tu tires endavant.
4: Clar.
3: D'acord?
4: Però tu t'inspires a base de la tucu.
3: Clar, és com el llatí. Llavors, és el, la tucu és el llatí i a partir d'aquí ja apareix la
4: Clar,
3: resta de llengües. Segurament les haureu conegut per Soy una pringada, que va fer un vídeo de 30 minuts parlant d'aquestes dues perfectes, que bàsicament és un matrimoni parella que no sé si ho han deixat o no, perquè se't diu que sí, però també es diu que no.
4: Yeah.
3: Però bé, almenys en aquell moment eren una parella de perfectes que feien vídeos a TikTok molt cringe. La Soina Pringada diu que el seu humor està tan per sobre de la resta que han decidit tornar al nivell zero de l'humor per tornar a reneixer, saps?
4: Clarament no és això.
3: Jo tinc la meva teoria, perquè a vegades penso que aquest vídeo no s'hagués ocorregut a ningú més que a una tucu.
4: A veure, vale.
3: Us poso un dels vídeos perquè entengueu la vibra.
5: Oye, ¿tú sabes cómo se dice edificio en catalán?
6: Sí, edifici.
5: Ya sé que es difícil, pero bueno, inténtalo, ¿no?
6: Edifici.
5: ¿Otra vez con qué difícil? ¿Me lo vas a decir o no? Inténtalo por lo menos, ¿no?
6: Chiquilla, que no es difícil, que es difícil, es difícil.
3: Bueno, pelos
5: de ellas.
3: ¿Qué pasa,
5: que no me lo quiere decir?
3: Porque... Einstein.
4: Las tucus son mi todo.
3: Es que literal, ellas podrían hacer la teoría de la relatividad, pero sí. Einstein podría haber hecho aquest chiste.
4: No.
3: Ni de coña,
4: es veritat, potser són més llestes.
3: És que són més llestes que tothom. Bàsicament són les lesbianes que porten els cabells molt curts, porten camises de quadres, samarretes com a amples, amb algun dibuixet, etc, etc. I normalment són millennials i fans extremes de coses random. En aquest cas, a elles els encantava Stranger Things.
4: Sí, és veritat. Uah, van fer molts vídeos sobre això, eh?
3: Que eren uns story times on la 11 feia alguna cosa i llavors hi havia la Busson, que era el noi dolent que li feia alguna cosa dolent a una
4: I
3: altra
4: deien,
3: persona.
4: I deien, Busson!
3: Tu, a Busson! I amb els poders de la 11, sí, la frenava. Però bé, passem a l'altre tipus de lesbiana mas, que són les muixques.
4: Val.
3: Aquest tipus és el més comú i és de la nostra generació normalment. Hi ha dos tipus dins d'aquest subgrup, les que van amb Nike Tech i són una mica canis, i les que van vestides d'avi, en plan polito de Lacoste, vintage, baggy jeans i mocassins, amb els cabells llisos i llargs fins al cul, que bàsicament són, pues, això, una mica més chonis, però tampoc gaire, saps? Són com una mena de bro que de cop i volta sorprèn amb el seu costat més, més girly.
4: Són absolutament
3: la muixca. És que és la muixca.
4: Sí, sí, sí, tu agafes la muixca i
3: te trobes amb això. I què
4: de la
3: passa?
4: Muixca pel mundo.
3: Literal. La muixca ha fet que moltes lesbianes muixques s'hagin reproduït a Catalunya.
4: Musquificat. Musquificat.
3: Sí, perquè si no, el seu destí era ser tuco. Per tant, gràcies, muixca, per salvar el col·lectiu un dia més. I ara veiem un vídeo de la muixca i la Julieta, perquè l'altra banda de les lesbianes són les fem. Les que sorprenen i s'emboliquen amb una muixca i de cop i volta es tornen lesbianes.
4: Oh, aquesta cançó!
3: És que... A mi m'encanten, són les millors. Jo les estimo per absolutament sempre. I normalment són chonis, vale?
4: Val.
3: Chonis en plan choni. O típica alternativa de floretes, Mercè Rodoreda...
4: Sí, el vestidet de Floss Girl.
3: Són com super girlies en els dos sentits, perquè la Choni és, molt, és com l'extrem de la girly i l'alternativa també és l'extrem de la girly. Per tant, aquestes de cop i volta descobreixen que tan girly potser era perquè també els agraden les girls.
4: Clar.
3: I això és un gran descobriment per elles i els encanta.
4: I els encanten les muixques.
3: Clar, i són la muixca i la girly. La Julieta i la muixca. És que...
4: Que maco.
3: És supermaco. De fet, jo tinc una amiga que és la meva fem preferida, que és la Laia, que he posat una foto de la Laia perquè la pugueu veure, i si algú me vol tirar
4: vale
3: un WhatsApp...
4: És de veritat, a més.
3: Sí, que sí, si algú vol el seu Instagram, que m'ho digui. Sí, 07-06-61-16. Vinga, va, passem a les Golden Lesbian.
7: El que ens surt...
4: Ah!
3: No! Això és un altre tipus de lesbiana.
4: Les... Em fa mal el pecho... M'està bullint.
3: Les Golden Lesbians. Normal. Les Golden Lesbians són les lesbianes que no han estat mai amb un home, per això se'ls diu Golden.
4: Ah.
3: Elles han tingut el privilegi de no haver hagut de relacionar-se amb el gènere masculí.
4: Elles sempre han sabut que eren lesbians.
3: Elles sempre ho han estat.
4: Mai han pensat, potser m'agrada un pit o no.
3: Clar, però això sí que és veritat que crec que en el sector de les lesbianes és més, o sigui, és més complicat que hi hagi Golden Lesbians, és a dir, crec que per misogínia, patriarcat, etc, és molt més complicat descobrir-se.
4: Sí.
3: En canvi, amb els gais crec que és relativament més fàcil, potser abans no tant, perquè hi havia tota l'opressió, etc, etc, i per tant tu, hi havia molta gent que s'obligava a tenir nòvies, etc.
4: Sí, sí, sí,
3: però ara
4: sí,
3: que està una mica millor, però tampoc gaire, vale? Però va una mica millor. Jo, per exemple, no he hagut de liar-me amb cap, que tinc, això és un privilegi, jo en soc molt conscient que tinc un privilegi amb això, però que no m'he hagut de liar amb cap noia per fingir que no era la persona que, o sigui, que era una persona que no era. Llavors crec que ara sí que és veritat que el de Golden tal està rebaixant-se. Però això, la Golden Lesbian és la que no ha provat mai un home. Jo estic a favor i tinc fomo
4: molt bé, la Golden Lesbian.
3: De no ser una Golden Lesbian.
4: Jo també. Ojalà fos una Golden Lesbian.
3: I ara sí.
7: El que ens surt!
4: Ah, que grasses! Una oca és grassa, el lesbian.
3: La lesbiana Kindergarten. Tenim una foto per si...
4: Sí, que lesbiana.
3: Una lesbiana que apareixi i desapareixi.
4: Aquesta és la meva primera foto al Hinge i al Tinder, perquè entenguin la puta vibra.
3: Entenguin la puta vibe. Ella és una lesbiana que apareix i desapareix depenent del moment.
4: Sí.
3: Per mi són les meves lesbianes fab. Són com de mentida, però quan tenen una relació amb una dona, són històries intenses, amb molta pujada i baixada. A mi que m'encanta una història, t'he de dir
4: que... Crec que ho maquilles, ets una gran maquilladora.
3: No, a mi m'agrada, de veritat, perquè penso que és dinàmic. Cada cop i volta sigui... Aparegui un moment al sector lesbic i torni cap a casa.
4: Que també es pot dir bisexualitat, no?
3: Sí. No.
4: És una lesbiana Kindergarten.
3: És una lesbiana Kindergarten i...
4: Jo la resta de l'any, homes, però hi ha un moment de l'any que penso... Uf. I ja està, només penso uf.
3: i dius, uf, brioix. Això vol dir només una cosa, i és canviem de lletra.
4: Ah, vale.
3: Anem a la G de gay. Comencem amb les nútries, que són els que estan de moda. Són els homes normalets, estan una mica forts, es deixen una mica de barbeta, etc, etc. Tenen una feina o estudien alguna cosa com supernormal.
4: Avorrit, sí,
3: van al gimnàs com un cop al dia perquè no hi ha res millor a fer la seva vida. I si els hi preguntes sobre la seva vida, pensaràs, vaya pal.
4: Hot.
3: 100%. He posat una foto de Marc Andreu perquè m'ho ha dit l'Arnau, però jo crec que la Marc Andreu entra en el sector nútria, per tant...
4: Què?
3: Sí. Home, on l'has de posar, si no, no és un twink.
4: Ja, no és un twink.
3: Llavors, en el fons, per mi, busquen... Bueno, d'igual, això no ho diré. No us en refieu perquè també tenen por al compromís i no us n'enamoreu perquè ells no saben el que és. Llavors, ells són uns players. Les nútries liegen molt.
4: Ah, molt bé, un bon maltractador.
3: Maltractador potser no és la paraula, però sí que és veritat que sou la típica persona que tu tens una cita, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ell et morreja als 5 minuts.
4: Jo, si fos gay, seria així.
3: 100%. Te'n llita als 10,
4: sí, sí, sí,
3: que és el que tardes d'arribar a la seva habitació,
4: sí, sí.
3: I als 20...
4: T'ha deixat.
3: I als 20 ja t'ha fet ghosting i t'estàs a casa seva.
4: Que bé.
3: I són els que se'n van a dutxar sense preguntar si vens a dutxar-te, saps?
4: Oh! Pelos, pelacos, nen! Vale, els meus prefes.
3: Els twins.
4: Els twins, sí.
3: Aquest sí que l'hem de conèixer molt bé. Totes nosaltres, els gais, joves, guapos, perfecte, amb personalitat, etc, som unes ties fantàstiques que sabem passar-nos bé, buscar una aventura, no? Ens entenem. Ara bé, dins del grup hi tenim 3 subgrups. T'he de dir, però, que per referenciar-nos tenim una foto d'en Carlos Peguer per entendre qui és la twinca major.
4: Però ell és twink?
3: Sí.
4: 100%.
3: Ara està transicionant a
4: nútria.
3: No sé si nútria, però ell està... O sigui, per mi sempre serà un twin, en Carlos Peguer.
4: Però ell està intentant que no, per mi.
3: Perquè s'està... Bueno, perquè s'està...
4: Aburgesant.
3: No sé si aburgesant, però la recessió econòmica, tia, sóc
4: vale.
3: És això.
4: Vale.
3: Perquè ara tots els gais estan performando home hetero, que penso
4: clar,
3: molt.
4: Sí, no ho entenc.
3: Fa molt pal. Per mi això fa pal, però bé. Passem als subgrups de gais. Perdó, de twins. La Pete. Són dues inicials de dues paraules molt conegudes que no puc dir perquè la Marina Córdoba m'ho prohibeix.
4: La Pete és la passiva tra.
3: Ah, la venga.
4: Go. Na.
3: Na. Ja sabeu totes què significa. Pot ser que jo pertanyi a aquest grup. Següent. La twinca berrinxe.
4: Que en català seria?
3: La twinca rebequeria.
4: Molt bé.
3: Són els coneguts com mariques males. Al final, el patriarcat i tot això ens afecta a totes. Llavors, moltes vegades hi ha moltíssima pressió dins del col·lectiu, sobretot, bueno, entre els gais, com pressió estètica i aquestes coses. I llavors hi ha molta competitivitat, saps? És com si es transforma... O sigui, com si... s'imités el rol aquet del patriarcat de les dones barallant-se
4: sí, sí,
3: entre
4: sí,
3: les
4: sí.
3: dones, doncs als gais passa el mateix.
4: Ah, vale. Que teniu el pitjor de cada món.
3: Sí.
4: I és no com... és el best of both worlds.
3: No, i tot i així, worst. Som del... Clar, de dins del col·lectiu, crec que els gais són dels més privilegiats.
4: Llavors, total.
3: Penso, i ara a sobre, ets tonto i t'has de quedar a discutir-te entre
4: ja,
3: tu
4: no
3: mateix.
4: Ja, no té gaire sentit.
3: Déu meu senyor. I llavors hi ha la full face Sephora Makeup, que per mi són les perfectes, que són els twins que són makeup artists. Ells saben més de makeup que tota la teva línia generacional
4: sí.
3: de la vida històrica mundial. Jo les amo. I una d'elles em va robar un nòvio.
4: Ai, què?
3: I de fet ho vaig pillar perquè de cop i volta vaig trobar makeup a puestos on vaig dir...
4: Hola, que heavy.
3: Sí, sí. I llavors...
4: Quin nòvio.
3: És que no t'ho diré ara. Ho has entès?
4: No.
3: Vale. El de...
4: Sí.
3: La U. Guap. Però bé, no passa res. Vaig pensar, m'ho mereixo 100%. Tinc una petita vídeo per veure... How are you? Bueno, és un petit
4: todo.
3: Full, say, full face de Sephora Makeup. Jo los amo. I següent.
4: L'Oscar Ford, no?
3: L'Oscar Ford, ara ja no tant perquè recessió econòmica ell ha deixat de maquillar-se.
4: Ah, sí? No
3: però
4: ho sabia.
3: Sí que va haver una època que
4: l'Oscar
3: Ford era una full face de Sephora Makeup. Però bé, ara passem al següent grup que són les musculoques. Com comentàvem, hi ha molta pressió dins del món gay. doncs és el grup de persones que van al gimnàs 243 hores al dia. Sí. Normalment van sense samarretes a les festes, són bastant imbècils, i tu els hi dius que això és increpar dins d'un lloc on se suposa que és un safe space per a la comunitat, i ells et diran no.
4: Ai,
3: o sigui, no a que no es tornaran a posar la samarreta, perquè per ells això és llibertat, però no entenen com tu, l'acte de tu treure la samarreta també és una cosa que pot increpar l'altra persona sense que sigui de forma directa, saps? Però bé, jo no els suporto, els odio tots, i per mi estan intentant amagar inseguretats. Però bé, següent grup. Per sempre els ossos. Sí, els gais adults grans i peluts, cuquíssims, que normalment sempre et carden una xapa històrica de les seves com batalles de com ha estat la vida sense el TikTok, que és... No, a mi fa una gràcia, dient que ara tot és molt més fàcil, que ho aprofitem, que gaudim la vida,
4: ai,
3: que fem una gran feina als gais tiktokers, que endavant amb tot. Jo els estimo per sempre, o sigui, a mi m'ha encantat. Tinc un petit vídeo d'un petit twink anant a abraçar, perquè resulta que fan una Bear Week, que és una setmana de los ossos, i tots queden, i doncs ell va anar a abraçar els ossos, i mira, són tan majos, penso, que cookies.
4: Que perfectes.
3: Sí. Llavors, passem a un altre grup.
4: S'abracen un piló.
3: Sí, que s'abracen un piló. I llavors, dins els ossos, moltes vegades, perquè això costa una mica més, però tot i que pot passar en tots els altres tipus de gais, tot el que són tucos, etcètera, etcètera, si us fixeu, són mariclones. Que bàsicament és que la parella de persones homosexuals s'assemblen molt. O sigui, són la mateixa fucking persona.
4: És molt heavy.
3: Llavors, això... A mi em fa molta gràcia, vist des de fora. Sí que és veritat que em fa por que em passi. Moltes vegades
4: no
3: analitzo...
4: No voldràs que t'avisem?
3: Sisplau. O sigui, de veritat, si veieu amb un mariclon, aviseu-me, perquè a mi em faria por.
4: Vale, jo t'avisaré.
3: La meva amiga Marina, sempre que penjo un nòvio meu al meu closet, me diu, és igual que tu, i em crea complexa.
4: No és veritat.
3: Que no?
4: No, crec que no.
3: Abans sí que potser anava cap aquí, però llavors ja la resta és més tranquil·let.
4: No, crec que no, de moment.
3: Gràcies. És que de veritat que ho passo molt malament.
4: Ja t'avisarem.
3: Però bé, els mariclones, tu veus una parella de gais que s'assemblen i dius, mariclon.
4: L'altre dia vaig veure una parella de mariclones i em va venir un a saludar i li vaig dir, em va dir, no em reconeixes, i li vaig dir, et reconec perquè ets igual que el teu nòvio, que és aquí conec, i sou mariclones, i li va fer molta gràcia perquè no ho coneixia.
3: Veus? I normalment passen el col·lectiu aquest d'ositos, tal,
4: sí,
3: que són com majos.
4: Just.
3: Jo els estimo. Que a mi em fa bo perquè potser és perquè simplement l'home està destinat a ser així.
4: Com?
3: Calvo, pelut i gran.
4: Ah, vale.
3: Llavors, clar, potser és que no siguin mariclones, és que el cos de l'home arriba aquí.
4: Clar.
3: Per tant, és impossible no ser-ho. Però bé, passem a les paraules. This is wow. Ja és fora de tot el que són parelles i persones. Ara són com conceptes, ¿vale? El primer concepte que hem de conèixer és el PDL, el pet de llet, que crec que amb el nom ja és suficient per entendre de què estem parlant, tenint en compte el tipus d'efecte que té, no? Etcètera. Bueno, llavors hi ha la detonada històrica, que crec que també es pot entendre pel context,
4: sí,
3: i per les paraules, només cal que penseu una mica.
4: Que
3: ja
4: és una DH.
3: Una DH, literal.
4: Detonada.

0: tothom hi ha Marc Andreu,
1: sí,
0: que és addicte a aquestes samarretes i no sap com pot poder portar d'altres.
1: Les té totes, de fet.
0: Sí, és molt
1: però
0: heavy.
1: Totes, eh?
0: Sí, ja, ja.
1: Llavors, des d'aquest dia, 2 de cada 3 gais tenen la samarreta al seu armari i 1 de cada 3 encara l'utilitza de forma diària. Jo us he de dir que els estimo i cada cop que veig un home amb aquesta samarreta que no és gay, penso...
0: Apropiació cultural.
1: Queer
0: mi cultura no
1: baiting.
0: És, sí, mi cultura no és tu disfraç.
1: Treu-te-la ara mateix. T'he de dir que el teu grup preferit porta aquesta samarreta com uniforme, però t'hi deixem passar.
0: Sí, Dan Per Albo. Jo cada vegada que porto aquella samarreta penso que em transformo en Marc Andreu, que sempre va amb aquesta. I li envio una foto i li dic, soc tu.
1: I ell te diu, sí, sí, és que és així.
0: Sí, sí.
1: Quina gràcia. Estimo aquesta samarreta, que per cert, en Carlos Peguer l'ha venut per Vinted.
0: Ah, sí?
1: Fart de l'homosexualitat.
0: Ha dit recessió econòmica.
1: 100%. Hem perdut una gran. Però bé, fins aquí el diccionari.
0: S'ha mort una fadeta.
1: Si voleu una part 2 o heu sentit una paraula alguna vegada amb els vostres amics gais a la Choco Churros i no l'heu entès, ens podeu enviar un missatge al 667-07-6116 i des de Love us resoldrem tots els dubtes que tingueu.
0: Sí, ho traduirem en termes pop convencionals.
1: Mira, una cosa que podem fer és posar una cançó terme pop convencional, que és Runway, de la Lady Gaga, la Doechii. T'agrada?
0: Sí.
1: Doncs vinga, que soni. No matter what, no matter what, you got.

0: Estàs sentint el Loft.
1: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Susana, Peyu i Albert Pla, Marta Tourné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per ICAT.

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el Love, amb Gala Castellfort i Alberto Gadel. En directe a ICAT.
1: Perdó. Una cosa, ho heu escoltat? Estimats oients d'ICAT. La intro diu Alberto Gadel que tiene el rabo gordo. M'ha sorprès moltíssim.
2: A mi també. I tocant-la al rabo. No ho sabia.
1: Hala, quina sort, Albert. Ara ho sap tot Catalunya.
3: Bueno, ja ho sabia la meitat.
1: Diem, sí, és veritat. Espero que et bloguin molts diem.
2: Sí,
1: 67-07-61-16. Va, família, suposo que... Serios. Ara ja està, a treballar. Suposo que has vist que el Lewandowski ha marxat al Barça?
2: 100%.
1: Sí, m'estàs vacil·lant?
2: Però no era en Pep Guardiola.
1: A veure, amore. En Pep Guardiola va marxar 10 anys. 10 anys, Albert.
2: Però Lewandowski no era el que entrenava. Ah, no, era en Hansi Flick.
1: El Lewandowski és el que celebra els gols així, juntant els punys.
2: I per què?
1: Que era viejo.
2: Ah, és porter, eh?
1: No, aquest és el Chesney. Ah. El que fuma, no.
2: I el Lewandowski...
1: És el que és gran, que té un tupé, que feia TikToks.
2: Ah, vale. Ja està, l'ubico.
1: Uf, que bé, hem superat aquesta barrera del llenguatge. Bueno, has vist que ha marxat del Barça? Entenc que no.
2: No.
1: Doncs va fer un vídeo acomiad, crec que ho has de saber, que era en anglès, perquè ell és polac, i català.
2: En sèrio?
1: Ell va prohibir el castellà al seu compte d'Instagram. I no només això, sinó que l'hem d'estimar perquè ell va arribar en un Barça fa 4 anys que estava completament destrossat i gràcies a ell, que és un dels millors davanters de la història, hem guanyat 3 lligues.
2: I per què marxa?
1: Els 4 últims anys, perquè és molt viejo, tia.
2: Ah, marxa per jubilar-se.
1: Jo no sé si és que vol jubilar o que vol marxar un any a un altre lloc i llavors jubilar-se, però ell ha marxat dient que el Barça és el capítol més important de la seva carrera.
2: Ai, que maco.
1: I que Catalunya és el seu lloc a la Terra. I no només això, sinó que quan no sé si es vol jubilar o no sé què, però vol venir a viure aquí.
2: Jo espero que passi del Barça al Cristinenc o al Club de Futbol de Manlleu o algun lloc així.
1: Ojalà, seria emocionant. Avui, aprofitant el comiat de Lewandowski del Barça, farem una cosa que agrada molt a tothom perquè ens posa tovetes, que és remenar la nostàlgia.
2: Vale.
1: Jo m'he posat una petita gabardina sobre la meva petita equipació del Barça per fer un treball d'investigació digne de Mariona Córdoba i descobrir, és a dir, llegir articles, sobre què se n'ha fet d'aquells jugadors que vam estimar tant quan vestien els nostres petits colors del Barça.
2: Ah, o sigui, com les protagonistes d'aquesta sèrie de Disney Channel de 10 anys després.
1: Exacte, és això, però amb el Barça.
2: Vale, perfecte.
1: Et sembla bé?
2: Vale, però m'hauràs d'anar traduint en termes pop per ubicar-me,
1: no,
2: perquè
1: passa
2: jo
1: res.
2: Vaig perduda.
1: Farem el que podrem. El primer perfecte de qui parlarem és l'Iniesta, que saps qui és?
2: El dels gelats.
1: Vale, perfecte. Ell és de Fuente Alvilla, que és un poble minúscul com de 1.800 habitants a Castilla la Mancha, i va arribar a la Masia, ho controlem.
2: Això sí.
1: Vale. Amb 12 anyets i va jugar al primer equip del Barça entre el 2002 i el 2018. Per tant, una barbaritat de temporades, 14 concretament. Jo he demanat a un amic meu que ja entén més que jo de futbol perquè tothom l'estima tant, perquè jo m'agrada el futbol des de fa 3 anys, i per tant no en tinc ni idea, en plan sé qui és Iniesta evidentment, però ni idea. I m'ha dit que tothom l'estima perquè representava una manera molt concreta d'entendre el Barça, que és tècnica, pausa, intel·ligència i discreció. Bueno, no ho entenc, però potser algú ho entén, per tant, fantàstic. Jo entenc que ell era com tímid, no? Mira, en Sam diu que sí, perfecte. Era un tímid perfecte, no com en Piqué, que també en parlarem, que és clarament narcisista, per exemple. El comiat d'Iniesta va ser gairebé perfecte perquè ell va anunciar que marxava el 2018 després de 16 temporades i el seu últim gran partit, que era la final de Copa contra el Sevilla, va marcar gol. No va ser el seu últim partit, però sí el seu últim gran partit, saps? Com un partit important. Va marcar gol, que és una cosa fantàstica, acomiadar-te així por todo lo alto, no?
2: Aquest gol és el gol d'Iniesta?
1: No, és un altre. El gol d'Iniesta, com del 2009, alguna barbaritat així,
2: no
1: que
2: sé.
1: Tothom lo ama, no?
2: Sí.
1: No, és un altre. Anem al que ens interessa, que és què se n'ha fet d'Iniesta ara mateix. Després del Barça, ell va marxar al Japó, al Vissel Kobe, que no sabem què és, però ens és igual. Ell va marxar al Japó,
2: vale.
1: I després va jugar a l'Emirates Club fins que el 2024 va anunciar la seva retirada definitiva del futbol professional. I ara, a banda del futbol, té una empresa que es diu NSN, Never Say Never.
2: It's Never Say Never.
1: Sí.
2: I què fa?
1: Que està centrada, atenció, en esports, entreteniment, representació, esdeveniments. O sigui, ella de sí que no sabia que no tenia clara la seva trajectòria de vida després del futbol. I a mi el que em sorprèn és que l'empresa, que és esports, s'ha centrat sobretot en el ciclisme professional i ara té un projecte dins l'empresa que és NSN Cycling Team i competeix a nivell internacional. O sigui que té un gran equip de ciclisme internacional, Iniesta, ara.
2: Que bé.
1: A banda d'això, la seva família té el celler Bodega Iniesta, que això és més interessant, situat al seu petit poble Fuente Alvilla, que és un projecte infamiliar molt important per ell.
2: Ara.
1: Sí, i fa vins, caves, oli.
2: I allà veu bé.
1: Clarament no sap què fer.
2: Ell va anar al futbol de rebot.
1: Sí, sí, ell va dir, se'm dona bé això, anirem amb això, perquè no en tinc ni idea.
2: És una noia Disney. Li van robar la infància.
1: Va passar això.
2: Mentre s'estava descobrint, i llavors ell va seguir el camí que li havien dit que havia de fer.
1: Creus que ens està passant a nosaltres, també?
2: Mira'ns. Estarem perdudes.
1: Que vols pasturar, que plantes tomaqueres, o què collons plantes?
2: Patata.
1: Patateres, com van les patates?
2: Mira, no en parlem, que estic molt dolguda.
1: Vale. Bueno, ell no s'hi posa per poc, perquè el ciclisme exporta internacionalment, i els vins també, eh?
2: Ah, bueno.
1: Vull dir que ell, si té una visió, és que és internacional, com la Batial.
2: Literal, però bueno, és que ha de mantenir el nivell de vida que entenc que tenia mentre jugava.
1: Clar, sí, el Barça sobretot.
2: Que deu ser molt complicat, eh?
1: Sí, no ha de ser fàcil. Les mujeres ja no lloren, les mujeres facturen. El següent és en Gerard Piqué.
2: A veure què fa aquest home.
1: Ell des de... No, primer comencem donant context. Ell des del principi sempre ha estat el tipus de persona que necessita fer moltes coses alhora. Bàsicament el que sense eufemismes diríem que és un notes de cuidado.
2: Un notes històric.
1: Però històric. Va entrar a la Masia amb 10 anys, però jo una cosa que no sabia és que abans de triomfar amb el Barça va marxar al Manchester United.
2: En sèrio?
1: I que allà va coincidir amb Cristiano Ronaldo.
2: Què?
1: Sí, és una cosa que a mi m'ha sorprès molt quan ho he llegit.
2: Llavors es van fer... O sigui, eren amics. Clar, és que si coincideixen amb un equip... Per exemple, en Bellerín, que l'altre dia va jugar aquí...
1: Clar.
2: Penso, tu què fas? Vas a saludar el vestuari. Ei, xoxos, com esteu?
1: Jo entenc que sí, no? Que el del camp es queda al camp.
2: Vale. És que no sé
1: jo
2: com va.
1: Jo és que no ho sé, perquè depèn... Jo entenc que aquesta és la filosofia. El 2008, en Guardiola el va recuperar pel Barça i el Piqué va jugar al club fins al 2022. Per tant, 14 anys.
2: Carai.
1: Una barbaritat d'anys.
2: Però els últims anys eren bastant low, no?
1: Sí, però la gent l'estima molt perquè ell era molt del Barça, clar.
2: Clar.
1: Visca el Barça, visca Catalunya, tal. És d'aquests que parlen com si fos un aficionat més. Bueno, el que seria un petit nen de la Masia.
2: 100%.
1: Un cobercí, una saps?
2: Clar.
1: Llavors, tothom diu que també era molt important dins el vestidor perquè tenia una personalitat enorme. El problema és que quan tens tanta personalitat acabes cansant a la gent, perquè si una cosa té el Piqué, perdona, però és que és un cansino. És que jo no el suporto, no el Piqué. T'ho dic de veritat, és tan narcisista, tan pesat, tota l'estona al centre d'atenció, és pràcticament insuportable. I una cosa que el diferencia molt de l'Iniesta és que li encanta la fama.
2: Bueno,
1: ell
2: clar.
1: Viu por i para la fama.
2: 100%.
1: Li encanta. Ara mateix, en Piqué és probablement l'exjugador del Barça més obsessionat a reinventar-se constantment, es pensa que té 13 anys. Té Cosmos, que és una empresa d'esports i entreteniment amb la qual ha intentat transformar competicions esportives, formats digitals, tot això. El projecte més conegut és la Kings League, per exemple.
2: Ah, vale. Ah, avui serà potser també la Red Carpet.
1: Ah, potser sí, perquè tu vas a la Queens League i hi ha Kings i Queens, per tant, entenc qui serà, no serà tan misògin o no.
2: Home, jo espero que hi vagi. Quina vergonya.
1: A veure si pots parlar.
2: I qui li dic?
1: Que et sembla bé de la Shakira, no? Que al final és el que ens importa a nosaltres.
2: I m'ha contestat això.
1: No, però bueno, et vacilarà, suposo.
2: Ai, no vull que vacili.
1: Pues no sé què li pots demanar.
2: No ho sé.
1: Bueno, ja ho pensarem, sí. És igual. La Kings League és aquesta lliga de futbol amb 7 streamers, que hi ha cartes, presidents d'equips, normes raríssimes. Jo, si fos futbolista, ho diria la Kings League.
2: Els hi deu agradar? Ells que no en deuen opinar de la Kings i de la Queens.
1: És que no ho entenc. Jo si entenc que els agrada, perquè el Lamine també és president d'un equip de la Kings League. En Lamine Yamal.
2: Sí.
1: I en Lamine Yamal, a veure, no crec que li paguin tants diners com, en plan, li deu fer gràcies, saps?
2: Clar, 100%.
1: Bueno, no ho sé, no ho sé. Tothom li menja les merdes en Piqué i ell segueix fent, va fent, no ho sé. Anem amb el jugador més divertit, en Ronaldinho.
2: Ai, Aquest també l'estima tothom.
1: Aquest, és que se l'ha d'estimar. Ell va arribar al club el 2003 en un moment molt delicat pel Barça.
2: Per què?
1: Perquè venia d'anys complicats, no hi havia gaire estabilitat esportiva, hi havia, bueno, una mica... Com va arribar en Lewandowski, que tothom pensava, i aquest Barça què en farem? Doncs va ser una mica el mateix. Va estar al Barça només 5 temporades fins al 2008, però l'impacte, bueno, va ser fantàstic, per això tothom l'ama tant, va marcar 94 gols, va guanyar 2 lligues i va guanyar una Champions en només 5 anys. Però, sobretot, va fer una cosa molt important, que és tornar la il·lusió al club, que és literalment el que ha fet en Lewandowski, ¿vale?
2: Una
1: llavors,
2: pregunta.
1: Digues, potser no te la sé respondre.
2: Vale, bueno, tranqui. Què vol dir va guanyar una lliga?
1: O sigui, quina és la pregunta exactament?
2: Que és quan dius... Ell va guanyar una lliga.
1: O sigui, no, el Barça, amb ell, va guanyar una lliga.
2: Ah, vale, però vol dir tot. No és que ell fes el gol guanyador ni res així.
1: No, però ell, vale, tot l'equip, vale, va per punts la lliga.
2: Pensava
1: si
2: que
1: guanya són 3 punts, si empata són 1, si perd, doncs 0.
2: Pensava que havia sigut ell com el que havia fet el gol definitiu per guanyar, però no. És que el Barça...
1: L'equip va guanyar una lliga, l'equip amb ell va guanyar una lliga.
2: Vale, vale, vale.
1: Cap al final de la seva etapa al Barça hi havia molts rumors sobre festes, falta de disciplina, mals hàbits... I com que el club volia començar un projecte nou amb el Guardiola, el 2008 va marxar al Milan sense cap homenatge ni comiat espectacular, una mica trist el seu comiat. Què se n'ha fet? Ell és perfecte i ha decidit gaudir de la vida. El 2020 el van detenir a Paraguai, per exemple, per entrar al país amb passaports falsos.
2: Ah, molt bé.
1: Tots fent empreses, ell va dir, bé...
2: Jo, una passaport fals.
1: Lo amo. I va acabar passant uns mesos retingut allà, eh? Vull dir que no és cap tonteria, tampoc. A diferència de la resta, les seves empreses no són tan serioses. Tot, bueno, ha estat vinculat amb acadèmies de futbol i tal, això sí, però, bueno, té empreses i ha treballat sobretot en marques de roba, NFTs, que és la merda aquella que van fer, videojocs, criptomonedes... A ell li funciona tot el que sigui una mica polèmic i problemàtic.
2: Jo no ho entenc.
1: No sé, fa molt per ell, crec. No és al·lèrgic a la diversió. Per mi els altres estan sent al·lèrgics a la diversió. Ell què ens dona? Teca, el que nosaltres necessitem al final del dia.
2: Una mica de trama i endavant.
1: I ara sí, el perfecte més perfecte. En Messi.
2: Ah.
1: Sí. L'any 2000, quan en Messi tenia 13 anys, el Barça el va portar a fer proves i en Carles Reixac, que era secretari tècnic, va quedar impressionat per aquest petit nanet i el club va decidir apostar-hi. Hi ha una curiositat molt famosa sobre això, que és que resulta que la primera mena de contracte entre Messi i el Barça es va escriure en un petit tovalló de paper en un restaurant de Barcelona perquè els representants d'en Messi volien garanties immediates que el club apostava per ell segur. I van fer un contracte en un tovalló de paper.
2: Això crec que em sona.
1: Pot ser, perquè és molt famós.
2: I és algun puesto?
1: Crec que sí, perquè l'altre dia em va sortir un TikTok.
2: Que divertit.
1: Però potser era ella, no lo sé. No era només un fitxatge, perquè el club es va comprometre també a pagar-li el tractament hormonal que necessitava perquè no tenia prou hormones del creixement i va ajudar també a la família a traslladar-se a Barcelona. Normal que el Messi s'enamorés del Barça i el Barça de Messi. Tot anava molt bé.
2: Ai.
1: Fins a l'estiu del 2021, que tothom donava per fet que renovaria. De fet, ell havia tornat de vacances abans i tot pensant que signaria el nou contracte. Però el Barça estava molt malament econòmicament i les normes financeres de la Lliga, o no sé quina mierda, impedien inscriure'l.
2: Per què?
1: Però no sé, però no es podia. I tothom pensava, se solucionarà, se solucionarà, se solucionarà. Bueno, però no va solucionar, perquè clarament ara no està jugant el Messi el Barça, no?
2: Hola.
1: Total, que el pitjor és que ell, clar... està a punt de firmar un contracte nou, per tant, no va jugar un últim partit sent conscient que era un últim partit al Camp Nou,
2: ai,
1: no va
2: pobret.
1: Tenir una última ovació, no va haver-hi un... És en Messi. En Messi és del Barça, en plan, ell només va jugar al Barça, pràcticament.
2: Quin trauma, tia.
1: Clar, és super trauma.
2: No sabia, això.
1: Per això tothom plora tant.
2: Ala.
1: I per això el post d'ell al Camp Nou, que tenen republicat tots els homes heterosexuals.
2: Clar, perquè
1: on el
2: no.
1: Peu de foto diu que tenia ganes d'acomiadar-se bé, tant com a jugador com a persona.
2: Ai, pobre.
1: Sí, quina... ell no s'ho mereix.
2: Quin horror. Deixa... Una cosa, doneu-li una samarreta i deixeu-lo fer una patxanga tonta. I anem a animar-lo, tio. 5 euros d'entrada perquè, mira, perquè sou uns garrefes, però ja està.
1: Clar.
2: Per què no fan això? No es pot fer això? Jo no entenc res.
1: Jo tampoc ho entenc.
2: Una festa Messi.
1: Però és molt tri... Festa Messi.
2: Per què li fan una
1: festa? Seria molt viral.
2: És que, tia...
1: Sí, sí, seria molt viral.
2: A l'estadi. Hauran d'omplir l'estadi. I liar la parda i fer una festa d'en Messi.
1: Seria fantàstic.
2: Quina falta de respecte cap a un jugador tan important per a mi el nostre equip.
1: Molt bé.
2: Jo ara tinc dolgut, no sabia aquesta història.
1: A mi, jo, clar, per... o sigui, té sentit que estiguin tristos els nostres projectes.
2: Doncs ara vaig a republicar ara mateix el post.
1: Jo crec que també ara té una mica de fomo.
2: Vaig a republicar
1: ara, un any després.
2: Messi.
1: Ara ell juga a l'Inter de Miami, viu als Estats Units i està construint un petit imperi empresarial. Mira, republicat.
2: És republicat.
1: Ara mateix ho faré jo també. Tots ànims per al Messi, que torni immediatament a acomiadar-se com toca del club i com ell es mereix, que és el millor jugador que ha tingut mai al planeta Terra. Va, molt bé. Jo després ho faig. Ell és especulador.
2: De república.
1: Perquè està construint un imperi empresarial molt considerable. Té Mim Hotels, que no sé si et sona, però és bastant viral.
2: Bueno, no.
1: Té inversions immobiliàries a Barcelona, negocis molt vinculats en el patrimoni, la restauració... Bueno, bla, bla, bla, bla, el que seria un especulador de manual.
2: I a sobre, que con totes aquestes coses, els peces gordos, tots són homes, llavors, clar, t'arriba el Leo Messi i t'ha dit vull fer això i això, i tu li dius fes el que vulguis.
1: Clar.
2: Sí, és que té la maninera. Sort que has republicat el post.
1: Per compensar, que no compensa una merda, però per intentar-ho compensar, fa poc va anunciar que s'havia comprat la Unió Esportiva de Cornellà.
2: Ah, i això què vol dir?
1: Bueno, pues que ara és el seu club.
2: Ah.
1: Però imagina't tu ser de Cornellà i de sobte que el club sigui d'en Messi.
2: Ja sí que és bastant.
1: És l'hòstia, no?
2: Ja, 100%.
1: És una mica flex?
2: Bastant. De fet, bastant flex.
1: Passes de ser de la Unió Esportiva de Cornellà, que no li importa a ningú, a ser del club d'en Messi.
2: Propietària de Lionel Messi.
1: Mi nombre. Mi amo a Messi.
2: Jo el posaria a l'arbre genealògic.
1: Clar, jo també. És el club que jo jugo.
2: Per això.
1: D'en Messi, jo sóc d'en Messi.
2: És meu.
1: Exacte. Pel que he vist a les notícies, està anant molt bé, aquesta Unió Esportiva, per cert. I fins aquí. Ara que hi ha totes les girls i tots els gais i tots estem educats, un dia farem una secció sobre les primeres jugadores que va tenir el Barça femení, que vaig veure una entrevista molt maca.
2: Vale.
1: Ah! M'he fet molt mal amb la cantimplora.
2: Transversalment un walkers.
1: Sí, no, clar. Si parlem del masculí, hem de parlar del femení. Bla, bla, bla. Perfecte! Posem música.
2: Som-hi.
1: Què et ve de gust? Et ve de gust d'en Peralbo?
2: M'ha ve tant de gust ara mateix.
1: A mi també, una mica d'en Peralbo i el Comboi. Va, això és Els Amics.

0: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
1: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
0: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
1: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
2: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
0: De dilluns a dijous a les 7 del vespre a l'FM.
1: I sempre que vulguis, al web i l'app.

0: Mira.
1: Si sents això, és que vius el Love.
2: Ja et faig tall.
1: Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. En directe de dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a ICAF.
3: Hola, hola, família, com esteu? Seguim amb el Love Dicat. Som en Ramo Gordo.
4: Mira, Gala Castelltort.
3: Són un quart de 5 de la tarda, va.
4: Tornem al tema del dia d'avui, que és la visita de Bad Bunny a Barcelona.
3: Ja hem fet una petita prèvia dels concerts i també una porra sobre qui pujarà a l'escenari amb el nostre perfecte Benito.
4: Però no hem comentat una de les notícies més virals dels últims dies i per fer-ho ja tenim en posició la nostra policia de la diversió, Mariona Córdoba.
3: I Sobrano.
5: Hi there, què tal? Avui estic rebent una de bullying per part d'aquest equip. No ho entenc.
3: Que no sé què has fet.
5: Ahir vaig fer una broma, des de llavors ja tot és bullying.
4: Una rep el que dona.
5: No és veritat.
3: Sí.
5: No és veritat.
3: Sí.
5: Pot ser. Però, igualment, el gra del que parla la Gala no és tan gran. El que passa que ho vaig publicar l'altre dia a Mejores Amigos i ja ella ho ha hagut de fer públic, perquè tot el que hi ha a Mejores Amigos meu, ella ho ha d'explicar a tota Catalunya.
3: Soy el topo.
4: I no m'amago.
5: Totalment. Però bé, hem de parlar de Bad Bunny, que hem vingut avui a parlar d'això perquè ell és el gran protagonista.
3: Com estàs? Tens entrades per anar a veure Bad Bunny, tu?
5: Sí, no tinc entrades, sí que ho vaig intentar. No, no m'importa massa, però crec que sí que em generarà FOMO quan vegi els Instastories.
3: Serà
5: llavors,
3: brutal.
5: El que faré serà desinstal·lar-me a Instagram i ja està.
3: La meva companya de pis va anar, o sigui, va demanar com per treballar a l'Estadi Olímpic fa 2 mesos només per anar al concert de Bad Bunny.
4: I li han deixat.
3: I va al concert de Bad Bunny.
5: Ah, molt bé. Però clar, ha d'estar ben col·locada.
3: Sí, sí, està
5: veure.
3: Ah, molt bé.
5: Jo no sé què ha fet, ella és el diable. Realment.
4: Quina
5: sí.
4: Quina sort.
3: Sí, és que és molt guapa, ja saps que això és molt cosificador.
4: Sí, que és veritat.
3: Aquestes feines de safata.
5: A mi em va passar que vaig intentar aconseguir entrades, no n'hi havia, i després avui m'ha explicat en Sam, el nostre tècnic de so, que han tret unes noves entrades que es diuen Los Vecinos. Bueno, no sé si eren noves o ja existien, però hi ha unes entrades que es diuen Los Vecinos, que és una part just darrere de l'escenari, és a dir, tu li veus el cul a Bad Bunny tota l'estona, i costen 230 euros. Que és una barbaritat.
3: Clar, perquè li veus el cul, és una bendició.
5: Jo prefereixo veure-li la cara, no? I veure tot el show i les llums, tal. Penso que estàs darrere tota l'estona, entre l'escenari i la pantalla gran. No ho sé.
4: Quina por.
3: Sí. Una merda, la veritat.
5: Però bé, si sou com jo i no teniu entrada a Bad Bunny, potser us fa feliç saber que com a mínim podeu tenir un souvenir de la seva estada per Barcelona.
3: Ah, sí?
5: Sí, perquè Bad Bunny ha tret una col·laboració amb Zara. Què passa?
3: A ell li encanta Zara.
5: A ell li encanta Zara.
3: Bueno, Zara li deu haver pagat, no sé, és que no et sé ni...
4: Milions.
3: És tan gran el número que jo diria un número i seria absurd, m'entens? És com quan dic, jaja, 100.000 euros, i un ric pensaria, aquesta que li passa?
4: Literal.
3: Que viu sota un pont o què?
5: Clar, però era obvi que alguna cosa estava fent Bad Bunny amb Zara, perquè l'hem vist vestit de Zara durant molts esdeveniments importants, com
3: la Met Gala.
5: La Met Gala o la Super Bowl, també, que la Super Bowl portava, de fet, 2 modelets, els dos eren de Zara, i va ser el primer impacte de dir, hòstia, què fa Bad Bunny portant Zara? I després vas a un esdeveniment que tothom va vestit de marques de luxe i ell va anar també amb un vestit del Zara i també caracteritzat d'avi centenari, una mica.
3: Hot.
5: I la veritat és que ho va fer molt, molt bé. Ens va agradar molt. El vam posar al top dels millors vestits de la Met Gala.
3: S'ho mereix.
5: Però el que sí que és veritat és que amb tantes pistes era obvi que alguna col·lecció o alguna cosa estava a punt de ser anunciada i Zara ho ha anunciat a les xarxes amb una creativitat on només es pot veure el nom de la col·lecció, que és Benito Antonio, i el dia del llançament, que és el 21 de maig, és a dir, aquest dijous.
3: Més nervis, queden 2 dies.
5: Queda res.
3: És demà passat.
5: És a dir, amb el primer concert ja arriba la col·lecció de Bad Bunny. Clar. Entenc que perquè la gent pugui estar
4: vestida
5: i preparada per anar a veure'l amb el merchandatge.
3: Et gastes 230 pavos per veure-li el cul i 50 més en la samarreta fea aquesta que traig.
4: 50?
5: No sé quan costarà, perquè el que passa és que aquesta col·lecció encara no està disponible aquí, com és obvi, perquè surt el 21 de maig, és a dir, dijous, però sí que és veritat que es va fer un esdeveniment a Puerto Rico, on es va fer com la primera mostra de les peces de la col·lecció. Mm-hmm. Allà, a més, va aparèixer Bad Bunny per sorpresa.
3: Hola.
5: Perquè és això que fan, que diuen, no anunciem res, perquè si no la gent es tornarà boja.
3: Imagina't ser la Lolita de Puerto Rico.
4: Ojalá.
5: Seria increïble. I tota la col·lecció segueix una mica la línia del disc. Si us fixeu, el nom de la col·lecció ja és Benito Antonio, que vol transmetre com que és una cosa propera. També has de sentir una mica de l'alta costura i, per tant, com que posa a l'abast de tothom el seu merchandatge. Totes aquestes coses que són, bàsicament, marketing.
3: Que et diré, amb els preus en dòlars que jo he vist, això no és posar la Desto a l'abast de tothom. Posar a l'abast de tothom és d'en Peralbo, que val 20 euros la samarreta.
4: Yeah.
5: Però hi haurà alguna samarreta que costi això, no entenc, o totes eren preus cars? Jo no he trobat els preus oficials.
3: Sí.
5: I quan eren, més o menys?
3: 59.
5: Les samarretes?
3: Sí.
5: Mare de Déu, senyor.
3: 100 euros la sudadera.
5: A més, heu de veure la col·lecció.
3: Bueno,
5: vull dir,
3: la jaqueta.
5: En aquest esdeveniment de Puerto Rico ja estaven exposades les peces de Bad Bunny i sí que és veritat que té una mica l'essència del seu tour, però realment són coses bastant bàsiques, una samarreta de colorins, uns texans una mica més amples, sí que és veritat que totes les peces són així com oversize, també la majoria són unisex, cosa que fa també molt per la línia editorial com de Bad Bunny, de la seva marca personal, però més enllà d'això, és roba bastant normal, trobo.
3: Samarretes 49, entre 29,95 i 49,95.
5: És que era impossible, vull dir, hi ha algunes que són molt, molt bàsiques, que podrien ser una samarreta
3: de Zara. Les cares.
5: Clar, podria ser una samarreta de Zara que no fos de Bad Bunny. Clar. Llavors, vull dir, sí que és veritat que tota la roba és bastant colorida, accessoris bastant colorits, és que tot bastant en la línia de el de tirar més fotos tour, no? Però, a banda de Zara, Bad Bunny també té una col·laboració amb Adidas. Aquesta col·lecció sí que és increïble. De fet, ja fa temps que Bad Bunny col·labora amb Adidas, perquè van treure una col·lecció de bambes, que eren les Gazelle City Series, que eren tres models de bambes del model del Gazelle, que són verdes, roses i taronja.
3: Que són perfectes.
5: Clar, i segueixen també tots els tons d'aquest nou tour. Però ara ha tret una col·lecció de roba increïble que segueix molt la línia de modernet de Gràcia amb una jaqueta Adidas, que és la típica jaqueta amb les ratlles, amb les tres ratlles a les espatlles, i a darrere sí que és veritat que apareix de Puerto Rico al Mundo i surt a sota el nom de la ciutat en qüestió. En el cas de Barcelona, doncs és Barcelona, en el cas de Madrid, Madrid, i en el cas de Lisboa, Lisboa, per exemple.
4: Que guai!
5: Són molt, molt xules. Hi ha samarretes, hi ha polos, hi ha jaquetes i unes bambes espectaculars.
4: En sèrio?
5: Sí, que són el model Ballerina, que és en un color molt vermell, i són xulíssimes, són precioses. De fet, tothom està desitjant que surtin, però totes aquestes coses que us he explicat ara s'esgotaran en 2 minuts.
3: Sí. M'agraden les sabates, eh?
5: T'agraden o no? Són molt, molt, molt maques. Són com una barreja entre unes Puma Speedcat,
3: sí,
5: i unes Adidas Samba.
3: Sí, una cosa, sí, així. És literal, això.
5: Bastant guais, la veritat. I després, clar, això què passa? Que si Bad Bunny, que és un dels artistes més de moda del panorama actualment, ha col·laborat amb una marca com Zara, això el que farà serà que més gent vulgui col·laborar amb ells i això els anirà superbé.
4: Claro.
5: Però no és cap novetat que els artistes col·laborin amb algunes marques de roba. Per exemple, la teva estimada Bad Gyal, Alberto Gadel, uh-huh, va fer una col·labo amb Bershka.
4: Sí, és veritat, no ho recordava.
5: I a més, fa molt per ella fer una col·labo amb Bershka.
4: És la seva vibra,
5: literal. És el seu target 100%, combinació perfecta. A més, tota la col·lecció eren shorts que anaven de calcetes,
3: que
5: pràcticament.
3: Que asco d'estamarrer.
5: Sí. Cadenes amb molts brillis. Sí que és veritat que també hi ha mini tops, perquè només et tapen el que són
3: el
5: els
3: mugró.
5: Pits. Bueno, sí, una mica més, i només et tapen el mugró. I gorres tot rosa i dènim, una mica.
4: Clar, perquè no era ni dènim, era legging imprès de dènim.
3: Sí, és escarós.
4: És legging de mentida, però és que al final penses, és la Bad Gyal, és la seva línia editorial.
5: Totalment. Vull dir, està molt ben trobat i el seu equip va pensar, vale, quina marca ens representa més o representa més a les fans de Bad Gyal? Un Bershka.
4: Literal.
5: I la van clavar. De fet, va ser un èxit la col·lecció. Després, què va passar també? A l'època de OT, Aitana, Amaya, Ana Guerra, va sortir una col·labo de Lo Malo amb Stradivarius, que era bàsicament una samarreta on es veia Pamela i jo amb una tipografia horrorosa que llueix una mica Lola Índigo, aquesta tipografia, i era una samarreta bàsica blanca amb Pamela i jo en vermell. I això va ser un èxit absolut.
4: No, no, va ser molt bèstia lo d'aquesta samarreta. La meva amiga Niki la tenia groga de la que se posava aquesta samarreta.
3: Ai, que bé.
4: No, no, tela, eh?
5: I aquesta cançó també, o sigui, vull dir, en el meu grup d'amigues es va escoltar tant en bucle que tot ens sabíem fins i tot una coreografia i la ballàvem a tot arreu.
4: És que era perfecte, aquesta cançó.
5: Va ser increïble aquest moment. Després, és veritat que Aitana va seguir col·laborant amb Stradivarius i va ser ambaixadora.
4: Ai.
5: També t'indica molt com d'on ve un artista i fins a on pot arribar, perquè ara està col·laborant amb les grans marques d'alta costura.
4: És veritat.
5: Però ella a l'inici va col·laborar amb Stradivarius.
4: Que divertida.
5: Que tampoc és gens malament, vull dir-te. Ella és perfecta. Ella és perfecta, sobretot fent que els seus fans es gastin molts diners.
4: Ella està bé.
5: I després, fora d'Inditex, he trobat una col·laboració que crec que et farà molta gràcia, Gala, però que odiaràs profundament, i és que Post Malone va col·laborar amb Crocs.
3: És que el Post Malone em fa un escazo.
5: És que jo sabia que no t'anava a agradar,
3: és
5: però...
3: És que el Post Malone em fa un escazo.
5: Ell va fer tota una col·laboració de...
3: Aquesta mierda.
5: Van ser 4, 5, 7... Diria que són 7 crocs diferents.
3: Totes feies, aparentment.
5: Totes horroroses. No us heu d'imaginar la típica crocs amb la típica sola, sinó que a la part de baix és més com... Jo li dic... com de roda, com de...
3: Sí, com de tractor, tio.
5: Sí, com de tot terreny. Que són una mica estils que porta el Montero, t'haig de dir.
3: No.
5: Josep Montero no, porta unes similars.
3: No, perquè les Josep Montero no són així.
5: Perquè són perfectes, perquè les porta Josep
3: no,
5: Montero.
3: No, són horribles les del Josep Montero. Algú li hauria de dir, amore, com vas amb això?
5: Però perquè fa de modern.
3: No és de modern. De modern és anar amb crocs normals i quedar-li pit.
5: Doncs mira... Aquesta col·laboració de Post Malone amb Crocs, el que van fer va ser que la sabata era més aviat llisa, amb poc color i tal, però tots els bitxitos aquests que s'enganxen, totes les enganxines aquestes de les Crocs,
3: sí,
5: eren de tatuatges de Post Malone. Cosa sí, que als fans els va funcionar molt.
3: Clar, sí, no, hosti, vale. Són horribles, però vale.
5: Són horroroses.
3: Qui és fan de Post Malone?
5: Molta gent, tia, s'hi va omplir l'Olímpic.
3: Vale, doncs pues no ho entenc.
5: A mi ets a dir que m'agrada molt.
3: De The Weeknd, what a hell.
4: Ah, no, The Weeknd... Entenc la vibra.
5: Jo entenc més Post Malone que The Weeknd.
4: En sèrio?
3: Post Malone.
5: A mi, l'últim disc de Post Malone de Country...
3: L'únic que he vist de Post Malone són ell drogat en concerts. Molt drogat.
5: És veritat, això que sembla sempre que vagi sota substàncies.
3: No, sembla no, va.
5: Bueno, no ho sabem del cert.
3: Vale, molt bé. Tu perquè ets periodista i no pots, però jo que no ho soc... Va drogat. Però segur, vamos, eh? Mariona, però si no sap ni la lletra de les seves cançons.
5: Mira,
3: no sap ni on mira, Mariona.
5: No, té diners... Mira, és que té diners de sobres per fer-ho, perquè aquesta col·lecció de crocs era d'edició limitada.
3: Quina barbaritat! Yeah.
5: Perquè no vull parlar de les drogues que es
4: vale.
5: Contra Post Malone.
3: Vale.
5: Aquesta edició de Post Malone de crocs es revenien les sabates per 900 euros.
3: Va, mierda.
5: O sigui, té fans per donar, regalar i vendre, o com a mínim la gent de crocs, que era friki, va comprar-se-les.
3: La gent de crocs té el cervell així, de cacauet.
4: No, n'ha
5: fet crocs
4: de Bob Esponja molt xules.
3: Vale, però van fer un evento de crocs i no m'hi van convidar. I van convidar a la Farners, que no ha portat unes crocs en la seva puta vida.
5: Realment està mal trobat.
3: És que és broma.
5: Si ets la màxima defensora de les crocs, això és una realitat absoluta.
4: Jo crec que no ho ensenyes gaire a xarxes.
5: Quina mentida més grossa.
4: No? Bueno, no ho sé, mira, em sona veure on ells de la gala parlant amb de crocs.
5: Potser nosaltres ho hem normalitzat perquè la veiem cada dia.
3: No tinc més sabates, tinc unes Birkenstock, perquè la mateixa vida.
5: I són noves, a més a més.
4: És un vídeo d'això. Digues, hola. Només vaig amb crocs.
5: Exacte.
4: No podré caminar als 80 perquè se m'han deformat totes les articulacions del cos, però són fantàstiques.
5: Hauríem de fer una edició limitada de Gala Castelltort amb crocs.
3: No.
5: No la faries?
3: Clar que no.
4: Per què?
5: Si és mentidera, eh?
4: Si t'apaguen.
3: Perquè ningú les compraria, veurien que sóc una pringada.
4: Però t'apagarien.
5: No, només havien de ser maques i ja està. I la gent les compraria igualment.
3: Que no me les compraré, vale? Què més, va?
5: Vinga, l'última de totes les col·leccions que ha afegit i és una nova que acaba de sortir i que a mi em té obsessionada perquè és de White Girl, és Hailey Bieber, que treu una col·laboració perfecta ara, bueno, ja està disponible, amb Mango. Són bàsics 100%, vull dir, jaqueta crua, vermella, blava, o sigui, en mi línia.
3: Molt bé.
5: Tops molt bàsics i després dos minivestits, un blanc i un negre. Tot el que li agrada a aquesta mendalera de què està parlant.
4: Ets tu, no, la de la foto?
5: Podria ser jo, perquè, mira, amb el cabell, abans de tallar-me'l, que me l'he tallat com fa unes setmanes, podria ser jo perfectament.
4: Doncs mira...
5: I tampoc és gaire cara, la col·lecció. Jo ja estic a punt de fer una comanda. Sí.
4: Bueno, a veure què passa.
3: L'altre dia vaig veure una entrevista de la Hailey Bieber, que em va agradar molt. Bueno, no em va agradar perquè ella és molt media trained i a mi això no m'agrada, però
5: ella sap perfectament què dir i què no dir, eh?
3: Bueno, pues ja està.
5: A on vas veure l'entrevista?
3: No sé, era una tia que estava a una casa.
5: Col Her Daddy?
3: No. A veure, aquesta la conec.
4: Ah, la del castell?
3: una taula molt gran, una tia aquí i la Hailey Bieber.
5: Hailey Bieber.
3: Hailey Bieber.
4: Ara, doncs no sé quin. La Laia Castell segur que sap qui.
5: Sí, ara li preguntem.
3: Si no.
5: I fins aquí una mica les col·laboracions d'artistes amb marques o de celebritats amb marques. Jo vull una col·laboració amb Mango.
3: Amb Mango t'agradaria col·laborar?
5: Bueno, a mi m'agradaria que m'enviessin tota la col·lecció de Hailey Bieber amb Mango, excepte uns shorts que són com uns mini calçotets.
3: Bueno, però t'ho poden enviar i ja dius tu que no t'ho quadra.
4: O per dormir.
5: Sí, sí, és veritat. Vosaltres amb qui col·laboraríeu? Bueno, tu amb Crocs, no? O què?
3: Jo acabo de dir que no ho faria, eh?
5: Però amb qui ho faria si no és
3: amb Crocs? Vale?
5: Ah, clar, és veritat.
3: Amb un xandall.
5: I tu, Alberto?
4: Amb Lacoste.
3: Ah, sí, clar.
5: Va per tu.
4: O... Bé, Adidas.
5: Fa per tu, les dues.
4: Adidas m'encantaria, però Lacoste seria my fucking dream. I ja està.
5: Molt bé, guapo.
3: Lluís, ja.
4: Pobre Mariona Córdoba.
5: Prou de bullying, eh?
3: No, és perquè hem de posar una cançó que es diu Don't Leave.
4: Okay.
3: Però you're living.
5: Oh. Yeah, I'm living. Bye, bye.
3: George Smith, eh? Qui és aquest, Mariona?
5: És una noia.
3: Ah, va,
5: és boníssima.
3: Perdoneu, ja sabeu que sóc misògina.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
0: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes.
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, el LOL, amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. Aicat.
7: Your husband is coming.
8: Passen 3 minuts de 4:45 de la tarda i seguim al Love Dicat. Som
9: l'Alberto Gadel
8: i la Gala Castelltort. I avui ha tornat la nostra perfecta Laura Tapiola.
10: Hola, bonics, com esteu?
9: Molt bé, i tu?
10: Molt bé.
9: Quina il·lusió que hagis vingut.
8: Literal.
10: Encantada de tornar.
8: Portem aquesta setmana, només ens han visitat periodistes.
9: Ah, sí?
8: La Laia Castel.
9: Ah,
8: la
9: és
8: Marina
9: veritat.
8: Coro, la Laura Tapioles.
10: Ho veig fantàstic, això.
9: I a sobre, paritat.
8: 100%.
9: Som transversalment feministes i transversalment woke.
10: Tot el que necessitem.
8: Literal. Com estàs? Tens bon veure escrit.
10: Molt bé, sí, és veritat. A tu no, oi, Gala?
9: No, jo vaig decidir confirmar que hi seria per no anar-hi.
10: Això és una mica de marrar, no?
9: Per què? Perquè no m'agraden.
10: Declaracions.
9: O sigui, és que no tinc cap argument. Per començar, vaig veure un tros de la Gala per YouTube.
10: I què?
9: I vaig veure la presentadora, que jo no tinc res en contra, la Núria Marín, però si va fer ella el guió, que calli per sempre, i si no, qui l'hagués fet, que callés per sempre, perquè semblava escrit amb un cul.
8: Sí, que
9: no feia gràcia res. Era... I vaig pensar, jomo.
8: És que a mi em fa molta ràbia els guions que són fets per boomers agafant tot el que surt, el que és viral.
9: La broma de Mistetes.
10: La broma de Mistetes no calia.
9: Pues és just la part que vaig pillar jo.
8: Doncs va ser el pitjor moment de la Gala.
10: El pitjor moment, sí. Sí que és veritat que hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això, perquè jo entenc que està bé fer uns premis per animar el sector, per animar més gent que faci contingut en llengua catalana, però també hi ha hagut crítiques, començant pel fet de que la Juliana no hi fos, suposo que no se'ls creu, i ella al final és la reina i la predecessora de l'internet en català. No sé si ho heu parlat vosaltres, això.
8: Sí, 100%, però és que ja portem parlant des de l'any passat. Jo vaig fer exactament el mateix. L'any passat vaig confirmar que ja anava per no anar-hi, i vaig dir activisme, i llavors em vaig presentar a l'after party amb tots els meus collons.
9: I et vas borrejar amb tot l'after party.
8: I em vaig borrejar
10: amb tot l'after party. Tens uns premis crítics allà.
8: Sí, sí, 100%. I aquest any em va tocar perquè presentava un premi, però també vaig ser una mica enganyada, t'he de confessar.
10: Sí.
8: I de rebote, jo...
9: Perquè et van dir que presentaves amb una persona que després no.
8: Efectivament.
10: Qui havies de presentar?
8: Jo havia de presentar el premi amb la Mari Pau Huguet.
9: A mi em venen i em diuen, presentes un premi amb la Mari Pau Huguet, i jo també dic que sí.
8: Clar, i en el moment que vaig presentar i... 100% amb totes les persones que m'han proposat i que m'han estat dient, jo cap mena de problema, les adoro, les estimo, però sí que és veritat que, tenint en compte que no és una cosa que jo estigui a favor, lo dels premis crit, per mi em suposava un sobreesforç el fet d'anar-hi, només anar-hi, és a dir, no té res a veure amb la persona que presentava, d'acord? Això deixar-ho clar. Però sí que és veritat que a mi em diuen això, em tira molt, i vaig, llavors, gairebé uns dies abans em confirmen que no, però ja em feia... em sabia greu dir que no... i me van anar canviant la persona amb qui presentava una darrere l'altra, i no va ser fins que no vaig arribar al teatre a l'hora que m'havien citat que em vam confirmar amb qui era la meva companya de presentar, i em va fer molta ràbia perquè si no, no hi hagués anat. M'arriben a dir qualsevol altra persona i jo hagués dit que no.
10: Per què hi ha aquesta separació? Per què els que porteu més anys fent tot això, la Juliana, vosaltres, etc., no acabeu de sentir-vos còmodes amb els premis?
8: Perquè és un reconeixement molt com ambigu, és a dir,
9: a mi, vale, digues,
8: tu
9: perdó.
8: Portes no sé quants anys fent tot això, estàs tirant endavant un projecte, etc, etc, vetlles per la llengua, ho has fet, por amor a l'arte, etc, etc, no sé quantos, i ara sembla que arriben quatre persones tal i es munta tot aquest sarau com intentant fer veure que la indústria és grossa, fent veure que la indústria és com fàcil d'arribar a poder crear contingut en català i poder viure d'això, etc. I a mi em fa ràbia que es quedi tot en folclorització de lo que és la creació de contingut, perquè no és un món ni fàcil, ni senzill, ni que sigui tan gros. Per tant, crec que abans hem de reivindicar la gent que hi és, que no pas muntar com si fos això Hollywood, saps? Bueno, això és el meu punt de vista.
9: A mi em fa vergonya aliena que hi hagi premis per influencers.
8: Bueno, també,
9: però vergonya aliena. cinquena. Llavors no hi aniré per això.
10: Ja, aviam, anem a tots els països, però aquí acabem de començar, també és
9: veritat. No, però és que m'és igual, ni que acabem de començar, és que m'és igual, si vas als Estats Units i hi ha uns premis per influència, pensaré, és que a ningú més que els que esteu allà
8: literal
9: us importa.
10: Ja.
8: No, no, 100%.
9: A ningú, de veritat.
8: Que entenc que volen fer un reconeixement i un boost perquè la gent s'emotivi
10: i
8: els passi.
10: Sí, i ho faci, vull dir, té un punt...
8: Però és que crec que pots fer exactament el mateix i motivar la gent d'una altra forma, no?
10: Sí.
9: Bueno. Fins aquí.
10: No, retiro cables, sí, que havíem vingut a parlar d'una altra cosa, que és com informar-se en el món digital.
9: A favor, som-hi. Ens anirà molt bé perquè aquí a vegades deixem anar fake news.
8: Sí, sí que és veritat.
10: Abans us he vist discutint amb la Mariona de si el tema de les drogues i tal era informació o era opinió, i res, m'ha fet gràcia. Més enllà d'això, una de les coses que a mi m'interessa més és entendre com s'informa la gent, a través de quins canals. Llavors, vosaltres, com us informeu?
8: Per Google, en plan, busco i miro la font.
9: Jo normalment Google, perquè buscar informació per ChatGPT encara no m'agrada.
10: Vale. I el vostre dia a dia, vull dir, llavors això és una cerca activa.
8: Sí.
10: Teniu
8: sí
10: maneres de que us vagi arribant la informació, treballeu a ràdio, per tant, suposo que sovint us van arribant coses.
9: A mi m'arriben tota l'estona les notificacions, tant d'ICAT com de Catalunya Ràdio, vale, com de la ràdio de l'altra banda.
10: Fantàstic.
8: Sí, jo.
10: De la ràdio no se'n pot parlar.
9: De RAC1, sí, sí.
10: Vale.
8: Jo faig exactament el mateix.
10: Fantàstic.
8: I ja està.
9: I m'informo amb això. I llavors, si no, ho busco a Twitter, però sempre ho busco o a RAC1, o a Catalunya Ràdio, o al 324.
8: O també, jo tinc l'Ara i el País,
9: també,
8: i me van arribar les...
10: Molt bé, doncs això és una de les coses de les que us venia a proposar avui. Us porto quatre maneres d'informar-vos, gratuïtes, fàcils i...
9: Fantàstic.
10: Exacte, que es poden incloure en aquesta idea de hot girls digitals, que
9: fantàstic,
10: tenim ganes d'informar-nos, però que sigui de pressa i senzill, perquè tota la vida ha sigut, doncs, com t'informaves, premsa, tele, ràdio, i ara hi ha tantíssimes opcions, que és fantàstic, però a la vegada ens perdem una mica ofegats en aquesta marea, no?
9: Absolutament.
10: Comencem per la primera, que és la ràdio, però la ràdio en forma de podcast. M'explico.
9: Vale.
10: La ràdio en directe és fantàstica, hola a tothom que ens estigui escoltant ara mateix, però és veritat que som nosaltres fills d'una generació que ens agraden els streamings, ens mirem les sèries totes de cop a Netflix o a les 3 de la matinada.
9: És
10: llavors,
9: així.
10: Comprometre's en directe a vegades costa, però la ràdio tradicional, que fa periodisme molt ben fet, penja totes les seves hores a les xarxes socials, per exemple a Spotify o a les sí plataformes. Llavors, una manera fàcil d'informar-se és llevar-se al dematí i anar a buscar l'hora de les 7 del matí a Catalunya a ràdio amb l'Ostrell, o anar a buscar el Món RAC1 del Basté, o anar a buscar els 4 minuts de la SER en què fan el tall d'informatius, i menjar-te aquests 15 minutets d'informació i ja tens el dia començat i el dia preparat per estar ben informada.
8: Jo això ho faig, per exemple, amb un programa que escolto, que, clar, agafen l'hora directa i, per tant, els primers 5-10
9: sí
8: minuts et fan el resum de lo que està passant més o menys aquell dia.
10: Exacte.
8: L'únic que vaig amb un dia de diferit, llavors jo m'entero el que va passar ahir.
10: També està bé. Val més això que res.
8: No, no, 100%.
10: Està res.
9: Jo em llevo a les 8 amb la... O sigui, la meva alarma és l'Alexa, que és Catalunya Ràdio, saps?
10: Ah.
9: Llavors ja em va sonant de fons.
10: Fantàstica.
9: Molts cops no ho escolto activament, les coses com són, però altres sí, si m'estic al llit fent la mandra.
8: Vulguis o no, estar allà, i llavors quan hi ha alguna cosa que et crida l'atenció, fas... Què?
10: Sí, o ja ho tens in the back of your mind, i després buscaràs, o veuràs un tuit, o veuràs un... 100%. I diràs, això ja sabia de què anava. Doncs això, la ràdio i els mitjans tradicionals en forma de podcast és fantàstica. Coses semblants a això és agafar, per exemple, el TN, que també el pengen en diferit a 3CAT, i te'l poses mentre fregues els plats, i mires els primers 10 minuts.
9: Clar, que
10: guai. Els titulars, i hauràs vist les primeres 3 notícies, que són les més importants.
9: És veritat que jo mai ho miro un diferit, i és una gran idea.
8: Clar, és que és una cosa que no tenim en compte, perquè com que sempre està relacionat a tot això al directe,
10: sí,
8: no hi penses
9: és
8: ja directament.
9: És veritat, sí, m'ha funcionat molt,
10: sí?
9: Aquesta, m'ha agradat molt.
10: I en relació amb això, per exemple, també hi ha podcast directament de qualitat d'informació. Jo sóc molt fan d'un tema al dia, que és el diario.es, que fan cada dia 15 minutets d'entrar en profunditat a un tema d'actualitat, i és fantàstic, és superpedagògic.
8: Ala.
10: Ho fa molt bé el Juan Luis Sánchez, molt recomanable.
9: Mira, el buscaré,
8: doncs. Sí, 100%. Jo també m'ho guardaré, que divertit. A veure, tic. Un tema al dia,
9: Sí, que vale. Això està a Spotify,
10: per exemple.
9: Sí. Ah, vale, ja sé quin és.
10: Saps quin és?
9: Sí, això li encanta a mi tieta.
8: En sèrio?
9: És addicte, això.
10: Sóc el mateix target que la teva tieta.
9: Sí, però bueno, les tietes són el millor públic de Catalunya. Ho diu l'Albert Tom sempre.
10: Passem a la segona opció, que són les newsletters informatives. Per les meves corporate girls, les sí. que obrim l'ordinador o el mòbil cada dematí, ja sigui per anar a la uni o per anar a treballar, una manera molt fàcil d'estar informada és subscriure's gratuïtament a una newsletter d'un mitjà de comunicació. La gran majoria de mitjans de comunicació tenen newsletters i t'arriba cada matí un petit resum de les notícies del dia. Per exemple, ho fa La Vanguardia, ho fa eldiario.es, ho fan els mitjans d'aquí a casa nostra, el Nacional, i una manera senzilla és obrir l'ordinador, mirar-te què et diu el Juan Luis Sánchez del diario.es, que a més doncs, explica les quatre notícies i et fa un joc de trivial per endevinar si saps o no saps.
9: Ah, molt bé.
10: L'actualitat del moment, i en 5 minuts tens els 4 punts fets.
9: Fantàstic, això també m'encanta.
8: Una newsletter...
9: Però jo com em subscric a la newsletter?
10: Vas de la capçalera que t'interessi, xafardeges i hi haurà una part que et dirà subscriu-te a la nostra newsletter.
9: Aquí, tia. No? Bueno, sí, mira, subscriu-te. Molt bé, molt fàcil, fantàstic.
10: I ara que ens agrada molt substar aquí que les newsletters estan entrant al nostre dia a dia, és una bona manera d'entrar en una cosa que ja fa anys que existeix i que va molt bé per fer els 4 punts. I fins i tot, vull dir, penso que estaria bé entrar-ho dintre de les empreses, això, que si tu estàs treballant, dedicar 3 minuts a saber què passa al món, en gairebé tots els sectors és una cosa pràctica
9: sí,
10: i eficient
9: no,
10: i que necessària.
9: I et dona idees i tot. Segur.
10: Exacte.
9: Molt bé. Què més?
10: En tercer lloc, activar les notificacions dels mitjans. Gal, això en parlaves, que tu ho tens al mòbil. Una manera molt senzilla d'estar informat és o bé a l'ordinador o bé al mòbil, activar les notificacions dels mitjans de comunicació. El mòbil pot ser a través de les aplicacions, a l'ordinador et surt el pop-up un cop obres a la pàgina web del mitjà i així t'arriben les informacions abans que ningú. I, per exemple, pots estar fent el cafè de mig matí i ser el primer en dir, ostres, han detingut el fill del propietari de Mango i ara...
9: Mira, Jonathan Andic diposita la finança d'un milió d'euros per...
10: Pam!
9: Ara mateix, per estalviar-se la presó preventiva.
8: Toma ja.
10: Acabes de ser la tia més informada per tenir les notificacions
9: actualitzades.
10: Toma això ja. És gratuït, a més, i normalment això t'apareix en forma de notificació i és molt senzill de configurar. I a més, ja que estic aquí, petita falca, que si a part d'això voleu una mica més, subscriure-us a un mitjà de comunicació no costa tants diners. El País em sembla que val 20 euros dos anys.
9: És molt barat.
10: És molt barat. Sí. I, per exemple, ells fan una cosa que es diu Express i fan 7 notícies

0: actualitat i informació a les xarxes. Perquè no és el mateix seguir perfils que parlin sobre l'actualitat, que poden ser doncs, des d'influencers fins a polítics, fins a gent pagada per partits polítics, fins a coses que tenen a veure amb la publicitat, fins a gent de l'òrbita de certes idees. No és això el mateix que la informació com a tal, i a vegades es barreja tot. Llavors penso que està bé seguir aquests perfils que parlen sobre l'actualitat, des de l'humor, des dels memes, des de la divulgació, i alhora també seguir o bé mitjans tradicionals o bé periodistes que pugueu confiar a nivell de rigorositat d'entendre que allò que t'estan explicant és força informació.
1: I en tens alguns de...
0: Per exemple, d'aquests de nous formats, un Tamayo pot ser una molt bona pot ser una molt bona idea, perquè ell és una persona que és periodista, però és youtuber, i sí que és veritat que no fa actualitat puntera de minut a minut, però sí que tracta temes de moltíssima actualitat, i ho fa amb el to i el format de les xarxes, fa uns vídeos que són pràcticament blogs, però alhora són documentals i reportatges doncs, molt rigorosos i molt ben explicats, simplement com el format i el to del youtuber.
1: A mi el Tamayo m'encanta.
0: Heu vist el seu nou programa de RTVE?
1: M'encanta tot el que fa, eh?
0: Està molt bé.
1: Ho fa superbé, és fantàstic. I això que deies ara de que a Instagram hi ha comptes que estan pagats per partits polítics,
0: sí.
1: No va ser tu que vas fer com una investigació que a mi em va funcionar molt?
0: Sí.
1: Ho pots explicar?
0: Sí, i tant. Ara fa unes setmanes amb l'Albert Aragonès, que també és periodista, vam publicar al diari Ara una investigació que explicava que al moment La Futura hi posem el focus, que són tres perfils de xarxes que semblen mitjans de comunicació, sembla que facin contingut sobre actualitat, realment no són mitjans, sinó que són directament gestionats pels partits polítics, pagats i gestionats.
1: És molt heavy.
0: Al moment per Esquerra, La Futura pels Comuns i posem el focus pel PSC. Clar, això és problemàtic perquè tu, de cara a la gent que no coneix les capçaleres, que confia en projectes independents, ets el mateix que un mitjà de comunicació.
2: Clar.
0: I, en canvi, pots explicar la realitat des de la teva òptica absoluta. I, a més, o sigui, com a punt contextual, aquests mateixos partits són els que han impulsat les lleis de transparència dels mitjans, les europees i les espanyoles, les que han d'explicar qui hi ha darrere dels mitjans de comunicació, qui els financia... Vull dir, no és gens el mateix que la gent a xarxes ho va portar aquí. No és gens el mateix que els mitjans de comunicació els financin certs empresaris
1: no,
0: o que tinguin
1: no.
0: una línia editorial i una ideologia, que això passa tota la vida,
2: clar.
0: Que no que directament es gestioni des de les seus dels partits. Això
2: home, i a més que sigui encobert, perquè no se sap directament.
0: Exacte. I on que fiquessin al moment arroba Esquerra Republicana?
1: Clar, és completament diferent. I mira, si tu t'agrada Esquerra, doncs mira.
0: Sí.
1: Pots seguir allà i ja està.
2: Home, 100%.
1: És una barbaritat.
0: Sí, sí. Què en penseu vosaltres d'aquesta separació? Vull dir, sou conscients, creieu, a l'hora de consumir el contingut, de quines cares us fan més informació, de quines... Perquè els mitjans, això era molt... Jo... Estava molt establert.
1: 100%. Jo intento diferenciar-ho sempre. Mm. O sigui, sé que hi ha gent que la segueixo perquè és una walkie de manual i és el que a mi em funciona.
0: I és fantàstic que hi hagi aquest contingut, eh?
1: Absolutament, i jo estic molt a favor de la part walkie. I després segueixo informació perquè és informació i jo sé que la informació, en plan, que les fonts a les que jo vaig no són, en plan, sé que tenen una ideologia concreta, però bueno, que és informació, saps?
0: Sí.
1: Que no m'estan venent opinió.
0: Vull dir que darrere hi ha periodistes,
1: exacte.
0: Amb una deontologia i amb un compromís de la veritat, per molt que la veritat absoluta
1: exacte.
0: No existeixi.
1: Sí, sí.
2: No, 100%, jo faig exactament el mateix. Rotllo, a mi em fa molta por perquè moltes vegades llegeixo i me convenç del que vulguis, saps?
0: Sí,
2: 100%.
0: Si està alguna cosa ben justificada, seríem capaç de convèncer.
1: Sí, jo, sí, 100%.
2: Llavors, com que m'intento obligar a tenir pensament crític, i a vegades dic, va, Albert, sisplau, espavila-te.
0: Però si vosaltres sou haters de manual, tu, per exemple, no et menges tot el que... Vull dir, t'agrada molt criticar el que llegeixes, el que consumeixes.
1: Sí.
0: Això és no menjar-se l'opinió de la resta.
1: Sí, sí, però jo a vegades me trobo tragant-me coses que després penso...
0: Yeah.
1: O sigui, per jo explicar-ho és perquè m'ho he pensat molt.
0: Clar.
1: Però jo em trago coses que tela.
0: Yeah. No sé com s'hauria de fer. Amb el Col·legi de Periodistes en parlàvem l'altre dia de si s'hauria d'impulsar una mena de segell. Vull dir, perquè al final castigar qui
1: seria
0: no ho fa
1: fantàstic.
0: Bé és molt difícil, perquè què vol dir no fer-ho bé?
2: Clar.
0: El periodisme evoluciona, tot això es barreja, la comunicació és una marea de grisos, però sí que potser estaria bé trobar una manera de marcar els projectes que sí que tenen rigorositat, que
1: sempre
0: sí que tenen un compromís amb la informació i amb la deontologia.
2: Jo, com a Spotify, que ara marquen amb un tic com qui no utilitzaria o no sé quina història,
0: vale.
2: Doncs
0: vale.
2: Crec que hauria d'haver-hi com alguna forma
0: igual. Sí. Un Bicorp,
2: igual.
0: Sabeu allò del Bicorp? Pel segell aquest, per les empreses que són ecològiques, que tracten bé la gent, ara es diu Bicorp. Una cosa semblant per mitjans 100%. I projectes independents que tenen un compromís,
2: clar.
0: No sé, que juressis sobre el codi deontològic.
2: 100%.
1: Absolutament, seria molt interessant. Molt, a mi molt.
2: No, 100%.
1: I també coses que no estiguin fetes de mi.
2: Clar.
1: Perquè jo el que em trago és tot de mierda, si
2: ja.
1: De mia.
0: Ara la gent està... Vaig llegir l'altre dia un article que la gent feia esforços perquè intentés que la seva escriptura no sembli

0: feta per allò.
1: Els guions llargs, jo els feia servir des que els fa el xat, ja no els puc fer servir.
0: A mi m'encanten els guions
1: llargs. A mi també, però està prohibit que
0: els servia. Perquè els curts són llegístims.
1: Són horrorosos. Prefereixo posar parèntesis que els curts.
0: Ens està canviant l'ortografia i la gramàtica.
1: És escarós. Bueno, què hem de fer?
0: Problemàtic.
1: Laura Tapiola, es torna quan vulguis.
0: Sisplau.
1: Sí, sí.
2: Estàs convidadíssima. Tens una perfecta de manual ja aquí al Club del Love.
1: Moltes gràcies.
2: Perdó, per despedir-te, et posem una mica de la publicitat. Et sembla bé? T'agrada?
0: Som-hi. Pensava que era un anunci.
1: No. Ah, no, no.
0: M'encanten,
1: són els millors. Sí.
2: Doncs som-hi, això és Helena.
3: He sentit dir que ara ja ets gran, ets una noia

0: tu. Això és el Love.
1: Cada vespre dicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Ed Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serialitzadors. Posem el focus en la cultura de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.

0: el cor petit.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAT.
2: Família, com esteu? Pràcticament hem d'acabar el programa ja, però abans podem llegir una confessió.
3: Vale, va, llegeixo la primera.
2: Sí, va, llegeix la primera i ens quedarem amb això.
3: Obrim el diari secret i diu... Alberto i Gala, alguna vegada heu tingut alguna cosa amb una persona de la feina? He començat a parlar amb un noi de la meva feina, però no sé si és gaire bona idea que faci res.
2: Jo no, tu?
3: Jo tampoc.
2: Mai?
3: No, no, no, no.
2: Jo no, però si sou tots gais.
3: No, però jo no parlo de ti, jo parlo, estic intentant...
2: Ja, és que jo només he tingut aquesta feina.
3: Clar, però això és una mica com a classe, que fa un pali horrorós. A més, en classe almenys tens l'assegurança de que algun moment acabarà, o que algun moment acabarà, encara que sigui al curs, i tindràs 3 mesos de pausa.
2: 100%.
3: En canvi, la feina, tu no saps quant temps estaràs, no sé què, tal...
2: Per mi és molt mala idea. T'has de guiar molt amb els refranys populars. Si hi ha un refrany o una dita que diu... on hi tinguis la feina, no hi cardis l'eina, fes cas. De debò, els clàssics són clàssics per a algú, els refrans són refrans per a algú. Tot sempre és per a algú. Per tant, fes cas.
3: I a més que...
2: Perquè hi ha gent que ja ho ha passat. En plan, ja ho saps, no anirà bé la teva història. No serà l'única que anirà bé, perquè va bé una de cada 100.000.
3: Crec que és adaptació al medi.
2: I al sí, final, crec que el... Sí.
3: El roce fa el cariño i t'acabes liant per liar-te.
2: El noi de la feina no és ni tan guapo. Segurament ni t'hi fixaries pel carrer.
3: Ni al carrer ni al lloc. Però
2: per
3: bé,
2: tant, no.
3: I ja està, punto. Resposta
2: fins
3: ràpida.
2: Fins aquí el nostre consultori d'avui. Els dubtes queden per la setmana que ve.
3: Això és el que ens heu enviat al 667-07-6116, telèfon on ens heu d'enviar també cançons per encarar amb força la recta final de curs, ara que ja som a finals de maig, gairebé.
2: 667-07-6116. Com sempre, família, busqueu-nos a les xarxes d'eva@someva. Allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
3: I si ens trobeu a falta, sempre us podeu recuperar en format videopodcast a l'Spotify, a 3cat, i també som al YouTube d'Eva.
2: Estem a tot arreu on ens vulguis i quan ens vulguis. Menys a casa vostra, que em faria moltíssima mandra anar-hi, però
3: no,
2: sou fantàstics.
3: Missatge, que també està disponible a les 24
2: hores. Ai, sí, envieu-nos molts missatges. Va, 667-07-6116. 667-07-6116. Si no ens voleu enviar una cançó, ens envieu un altre missatge. Un hola, i ja us preguntarem coses nosaltres.
3: Un sticker, un
2: va,
3: àudio, una
2: ens
3: foto.
2: Veiem demà de 3 a 5 a ICAT, com cada tarda. Nosaltres ara marxem i us deixem amb el nota de veu. Família, molt, molt, molt.
3: De love.
2: Ciao.

0: l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors.
1: Dues hores de programa.
0: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.
2: Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Benvingudes, benvinguts, engegant el Nota de Veu del dimarts 19 de maig. Recollim el relleu de la bona gent del Loft, que s'hi han posat a les 3, han acabat a les 5, ara comencem nosaltres. Recordem que ahir a aquesta hora vivíem moments de tensió. Jo no sé, des de l'altra banda del vidre, Nil Hernández, si cal o no cal recuperar aquella sintonia de tensió. Sí que calia. Ahir vam tenir la nostra primera baralla amb l'Aina. He de dir que, evidentment, jo no vaig pas dormir. Aquesta nit me l'he passat en blanc. Perquè vam tenir una disputa, vam tenir una estira i arronsa. Una picabaralla, fins i tot, diria jo.
4: Bona tarda, Frank.
3: Bona tarda, Aina.
4: Has comprat berenar?
3: Berenar de què?
4: Les galetes de xocolata que se'm van prometre ahir si avui guanyava l'aposta.
3: No l'has pas guanyada, encara.
4: Bé, doncs anem al tema, no?
3: Recordem Catalunya, notetes, bona gent del Nota de Veu, que ahir es va posar al damunt de la taula, al cim de la taula, el concepte sí-sí. Aquesta mena d'estri, un estenedor, que feu servir a casa per penjar-hi la roba perquè s'assequi, versió outdoor, si fa sol com avui, versió indoor, si plou com ahir o gairebé cada dia, des de que vam engegar el 2026. L'Aina defensa que és una sí-sí. Per tant, la paraula comença per S.
4: L'Aina i 90% de Catalunya, eh?
3: Puc acabar, sisplau,
4: sí,
3: l'explicació?
4: Sí. I tant.
3: Com l'emperadriu, no, tu?
4: Correcte. S-I-S-S-I amb accent tancat.
3: Una?
4: Sí-sí.
3: I jo, i altres persones que existim també, i que mereixem la nostra petita dosi de visibilitat, defensem que podria ser també un assassí.
4: És que clar.
3: És a dir, com un assassí, canvies una A per una I i ja ho tens, perquè si hi ha un estenedor, Nil, sí o no, digue'm, si hi ha un estenedor,
4: sí,
3: no
4: jo.
3: Puc pensar jo que és un estenedor, un assassí. L'assassí, L'apòstrof, assassí. Jo he parlat avui amb una persona per telèfon que m'ha dit, clar que sí, apostrofat de tota la vida. L apòstrof.
4: Entenc el teu raonament, però si et sembla, ja que has vingut a jugar, juguem.
3: Sí, perquè vam demanar també la vostra opinió, notetes del món i de Catalunya en particular, que ens enviéssiu notes de veu o textos al 677 50 61 53, el telèfon del programa, per dir-li la vostra també. Si sou team, sí, sí, o team a sí-sí.
4: I a banda d'això, vam fer el periodisme, vam parlar amb el servei lingüístic d'aquesta casa i tenim la resposta oficial.
3: Primer, anem en Xavi, que ens va enviar una nota de veu.
5: Hola. Aviam, jo no he dit mai a sí-sí ni sí-sí. Però l'estenedor aquest té forma de tisora i tisora en francès és sisè. Llavors, jo diria que és femení. Però bueno.
3: En Xavi, el filòleg, que ens va enviar una nota de veu. Ha resultat que en Xavi ha estudiat francès, ha estudiat català, ha estudiat llengües romàniques, ho sap tot, i llavors en Xavi tira aquesta teoria del César. Què et sembla, tu? La veus? La compres?
4: Compro.
3: Sí, clar, la compra perquè li va a favor la tia.
4: Quin, evidentment.
3: Quin morro, té més cara que esquena.
4: T'he de dir que he trobat una altra explicació de per què sí-sí, però en parlarem després. Primer sentim a la Francina.
6: Hola, nota de veu. M'encanta aquest debat perquè a casa hi és constantment. Jo, a casa dels meus pares, que som de Begur, sempre hem dit un sí-sí. Un sí-sí. Però, en canvi, el meu xicot, que és de Banyoles i que jo ara visc a Banyoles, fa una sí-sí. I jo cada cop que ho sento em sagnen les orelles, la veritat. Així que seguiré amb el sí-sí.
3: Moltes gràcies, Franzina, per defensar que sí-sí pot ser una paraula en masculí.
4: T'aferres a tot, eh? Perquè de moment ningú ha dit ah, sí-sí.
3: Però la Franzina, a casa seva, la seva família, sí, de sí, Begur, sí, sí. Bona gent de la Costa Brava, dient un sí-sí.
4: Deixa'm llegir
3: molt
4: també...
3: Més a prop, perdona, molt més a prop de un sí-sí que no pas de una sí-sí.
4: És una lletra A, que tant és si la poses a l'article o a la paraula o al nom, eh? Però bé... Llegim també alguns missatges que ens han arribat, per exemple...
3: Són de familiars teus, com en Xavi, aquest del sisè. Tenia una veu molt semblant a l'Arnau, al teu germà.
4: Doncs no.
3: Aquí ho deixo.
4: En aquest cas, és de l'Ignasi, que ens ha escrit el 677 50 61 53.
3: Sí,
4: i ens diu...
3: Compte verificada.
4: Compte verificat. Uh-huh. És un noteta verificat. I diu, bona tarda. A veure, Frank, saps que sempre et dono suport en tot i que t'aprecio molt.
3: En sèrio? Ai, Xavi, això... quina il·lusió. Però hi ha hagut un pro.
4: Sí,
3: no m'agrada, però, Xavi. Aquest,
4: ja,
3: pro, no, aquest pro no te'l compro, Xavi. Aquest pro, què passa ara aquí, un pro de sobte?
4: Tu has llançat amor molt ràpid, eh? Però això de... A més, clar, com que fa de mal escriure. Diu, del sí-sí, no hi ha per on agafar-ho. I t'informo que no hi ha per on agafar-ho, està amb majúscules. És a dir, no hi ha per on agafar-ho.
3: Doncs amb pinces, amb agulles d'estendre la roba. Com enganxes les coses a la sí-sí.
4: Diu, sí-sí, sempre una sí-sí. Següent WhatsApp.
3: Et veig molt envalentonada, eh?
4: En aquest cas és de la Clara. La Clara diu...
3: És la Clara Vinyals?
4: Només sé que és la Clara.
3: Val, no sabem si és la Clara de Renaldo i Clara. Segur que no, perquè la Clara és un amor i segur que la Clara és Tim Frank. Tim, sí-sí.
4: Diu la Clara. Equipaina total. Una sí-sí de tota la vida. Diu, fa mal a les orelles un sí-sí. Espera't, que tenim més whatsapps.
3: Us esteu fent molt grans, eh? I la caiguda serà molt més dura.
4: En Cesc, per exemple, diu, una sí-sí de tota la vida. Li he preguntat al xat GPT i diu que és masculí. Està clar que s'equivoca i l'Aina té raó.
3: Ah, clar. Ara, de sobte, quan ens interessa, la IA no funciona. I el xat GPT s'equivoca. Llavors, quan ens ha de fer els treballs de la feina o els deures de la universitat, va bé.
4: Un WhatsApp que ens arriba des de Torelló.
3: En diu... Dan Peralbo?
4: No, és en Tino.
3: En Tino. És el pare d'en Dan. Tino Peralbo, dels Brightons.
4: Correcte. Diu, eps, a Torelló, una sí-sí, és a dir, una sí-sí... De tota la vida. Diu, com la emperatriz.
3: Tu també, Tino. Tu també m'has fallat.
4: Més whatsapps. Va, l'últim. La Marta. A casa també hem dit sempre... Una sí-sí. En femení. A banda de tots els whatsapps que hem rebut...
3: Com li ha molat, com li ha molat a la gent aquest tema, eh? Realment hem obert un bon meló aquí, eh?
4: Sí, sí, tant. La resposta... De la ciència.
3: Vinga, l'oficial?
4: La resposta dels lingüistes d'aquesta casa.
3: El que decidirà si l'Aina em convida a berenar a mi o si jo convido a berenar a l'Aina.
4: Ens fan arribar...
3: El veredicte definitiu.
4: Una fitxa.
3: Un sí-sí, una sí-sí.
4: Del Termcat. Molt pràctic per buscar-hi aquest tipus de mots.
3: Som-hi.
4: Concretament ens envien l'entrada de l'estenedor, on hi diu també... Nota...
3: Nota de veu?
4: Nota, com a punt, postdata. Uh-huh. És un estenedor molt usual, l'estenedor de peu, conegut també popularment amb el nom de...
3: No.
4: Sí, sí.
3: Comença amb S.
4: Sí, sí. I jo he afegit, he parlat amb la Mireia, la lingüista, i li he dit, Mireia, sí, sí, femení, o sí, sí, masculí.
3: I t'ha dit que li sagnaven les orelles, també, la Mireia, quan ho sentia...
4: I m'ha dit que sí, sí, en femení.
3: S'ha intentat.
4: I deixa'm afegir una dada.
3: Al final som poca gent clarivident al planeta. De moment en som dos, jo i un altre que conec.
4: Diu, també he trobat que el nom de sí, sí ve del fet que si amb l'estenedor desplegat hi poses un llençol, recorda les faldilles de sí, sí, l'emperdriu.
3: De debò? Ostres, la faldilla de la Sicília Emperadriu o aquesta deformació del ciseur francès, que són les tisores que ens apuntava en Xavi. Moltes gràcies, en Xavi, a la Franzina, en Tino i a la Mireia i a tota la gent que hi heu participat i que us heu apuntat a aquest debat, que era una mica broma, que va sorgir a la redacció, però que va ser una mena d'estira i arronsa amb l'Aina i que vam pensar, va, parlem-ho amb la gent del programa, també.
4: Quan aniràs a buscar a berenar?
3: A veure, la cosa és que ara tenim la cançó nova de Catarres.
4: Sí, comença a ser hora de berenar, crec.
3: Mira, la cançó nova de Catarres, Diumenge sense drama, que mola molt, que la punxem per primera vegada al Nota de Veu Dicat, dura 2 minuts 44. Jo diria que no tinc pas temps. I després tenim una estrena exclusiva de la Ivette Nadal, de l'artista de Granollers, que ha decidit que vol estrenar la seva nova cançó, Mai les ales, al Nota de Veu Dicat, que és el lloc on passen les coses i les qüestions de l'escena musical catalana.
4: Per tant, privilegi!
3: Clar, ho tindré magre.
4: Fem una cosa, va, et faig una proposta.
3: A veure, jo te n'anava a tirar una, també digues tu primera.
4: Jo te n'anava a dir, durant el butlletí informatiu de les 6,
3: val,
4: que jo em quedo amb les meves ulleres llegint l'actualitat...
3: I llavors van noteta...
4: Podem... Pot sortir de la ràdio un moment, jo em quedo aquí a l'antena... I quan vingui l'Àlex també li oferim unes galetes.
3: Tu defenses l'antena.
4: Què et sembla?
3: Bona idea. Fet. I t'ho compro i així berenem els quatre. Tu, jo, l'Àlex i en Nil.
4: Perfecte.
3: Vinga, va, galetes de xocolata, cortesia de l'equip dels perdedors. Però, som com salmons que naveguen a contracorrent. I algun dia, algú ens donarà la raó.
4: T'imagines ara fer una estratègia tipus Barney Stinson, de cop treure't la carrera de filologia catalana, apuntar-te a l'Institut d'Estudis Catalans, fer carrera allà, aconseguir una plaça...
3: Tot per amb 96 anys!
4: Dir, aprovarem així sí en masculí.
3: No estem tan pirats.
4: No.
3: Som bona gent. Vinga, endavant amb les 6-6 i les assisis, dieu-ne com vulgueu, rieu i balleu ara amb la nova dels Catarres, Diumenge sense drama.
7: Ja comença a fer-se clar...

0: dies que vindran.
1: De 5 a 7, AICAT, nota de veu. Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
2: Els experts, temporada 14.
3: Diuen que en aquesta la cosa es posa interessant.
4: De què va el programa?
2: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Cada dia de 6 a 10 del matí, AICAT.
3: Quin número de temporada, per cert?
4: 14.
2: Escolta la ràdio i esmorza.
3: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'AICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. AICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
2: Vols fer de DJ el nota de veu d'AICAT?
5: También estás hablando de las manos.
2: 677 50 61 53.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Un quart de sis, nota de veu, Aicat, tota la informació, tot el que deia aquest separador amb la música de Reinaldo i Clara, tot és cert, però hi podríem afegir una veu que fos, a veure què et sembla, Aina, nota de veu, where magic happens, o nota de veu, where amazing happens. Què t'agrada més, where magic o where amazing?
2: M'agrada més where magic, però també ho tenim més sentit, no?
1: Clar, amazing. Amazing Spider-Man, no? És com una cosa molt fabulosa.
2: I per què?
1: Doncs perquè és el lloc on la gent de l'escena musical catalana estrena les seves noves creacions. Tenim una cançó nova de Trinca, de la Ivet Nadal, que és de Granollers, que va començar en això de la música sent adolescent, pràcticament, i que ara fa un canvi de rumb a la seva carrera. Demà, que serà dimecres 20 de maig, publica una cançó nova de Trinca que es diu Mai les ales. Una cançó que si tu ara vas a l'Spotify, no hi és.
2: És que et veig a venir.
1: Una cançó que si tu ara vas al SoundCloud, mira que al SoundCloud hi ha àudios i àudios i àudios, molt underground i això, tampoc li trobes.
2: Ara és un quart tocat de 6 de la tarda.
1: Sí.
2: I em faràs esperar, què, mitja horeta
1: no,
2: per posar-me la cançó nova?
1: Ara mateix.
2: No m'ho crec.
1: Ara mateix.
2: No et crec.
1: Avui a les 12 de la nit serà tot arreu, però a aquesta hora, a un quart de 6 de la tarda, ja sona el nota de veu dedicat, la nova de la Ivet Nadal, que es diu Mai les ales, i que és un tros de cançó. La Ivet Nadal més pop de tota la història.
2: Apa!

0: Això que esteu sentint ara mateix, el Nota de Veu Dicat, és una cançó que es diu Mai les ales, de la Ivet Nadal, aquesta artista músic de Granollers, que no és enlloc més que aquí, ara mateix sonant en directe per vosaltres. Què t'ha semblat, Aina? No t'ho he fet gruar tant com tu et pensaves, això, eh?
1: M'agrada moltíssim i trobo que és vibes perfectes del moment de l'any entre primavera i estiu.
0: Ostres, de veritat, separats en néixer. És que pensava exactament el mateix.
1: De debò?
0: T'ho juro. És molt de golden hour, de capvespre.
1: Sí.
0: Fins i tot et diria de sortida ruta furgoneta.
1: Totalment.
0: Oi que sí?
1: És vibe de coses bones, de que
0: sí.
1: No pot anar res malament, d'estar de vacances.
0: Però alhora diria que, fixa-t'hi, és com aquest punt de serenor, de cosa gustosa.
1: Sí.
0: És a dir, no és com efervescent, afanyem-nos, arribem, correm.
1: No.
0: És com, amb la calma, fem un vermut o què? Saps? És aquest moment, no?, de dir, epa.
1: Aquest vermut on no tens cap pressa, o sigui, ningú t'espera per dinar, i si acabeu a les 4 de la tarda a fer el vermut, no passa res.
0: No, que si dinem a les 5, aquí pau i després glòria.
1: 100%.
0: Doncs aquesta cançó que ens desprèn tot això a l'Aina i a mi és Mai les ales, de la Ivet Nadal, i, evidentment, tenim aquí unes bones barres. Tenim a la Ivet explicant-nos, presentant-nos aquesta cançó que, de fet, ens introdueix en un nou so de la Ivet. Mai abans l'havíem sentit així i ens encanta.
2: Ei, sóc Ivet Nadal i us presento avui la nova cançó Mai les ales. Mai les ales és un desig, és un missatge optimista on vinc a dir en l'altre i en el tu, i on us vinc a desitjar que si espero que si jo mai perdo la força, doncs que la tingui l'altre per mi, per volar, per somiar, per estimar. Aquesta cançó formarà part d'un nou treball que sortirà tot junt al setembre i és un disc molt més optimista on el pes de la música i de la lletra queda molt més equilibrat i és un disc especial per mi perquè per mi té molts més colors, està produït sota les mans del Joan Colom i del Petit Acalaril i aquest setembre el començarem a moure. De moment, aquest maig, tenim Mai les ales.
0: Doncs ben gustosa, aquesta cançó Mai les ales de la Ivet Nadal, i com mola aquesta sensació d'estrenar cançons a la ràdio. És que al final el que s'ha fet tota la vida és el que funciona.
1: I tant.
0: No? I les plataformes endavant estan molt bé, la gran majoria, i l'ús que en fem doncs, és qüestionable a vegades i pot ser millorable, però a favor, en general. Però això de posar una cançó per primera vegada aquí i compartir-la amb comunitat, doncs és com a màgic. I ja ens ha tirat algun nom a la nota de veu, la Ivet, que ens dona alguna pista de per on poden anar els trets del seu nou material. De moment, una cançó de mostra i altres cançons que ens segueixen donant pistes. Per exemple, la primera que ens tira en Nil.

0: Aquest ja l'heu conegut, és en Joan Pons, el petit de Calaril, que serà un dels nous productors de la Ivet Nadal. De fet, ja es nota la seva mà a mà i les ales, amb la caixa de la bateria, així com a molt seca, amb aquestes guitarres tallades, amb com camina la cançó, la secció rítmica, la línia de baix. Ja ens dona alguna pista del que ens espera a la nova sonoritat de la Ivet Nadal. Però és que no ens ha tirat només un nom. No ens ha parlat només del petit de Calaril d'en Joan Pons, Aina.
1: Ha parlat d'algú de la teva terra, Frank.
0: Ha parlat d'algú que té nom i cognoms. És el Geni, de Sant Celoni. És un home que està acostumat a fer-s'ho tot sol. Ell s'ho guis, ell s'ho com, en Joan Colom.

0: molt que en Joan Colomo, que com dèiem fa anys que va construint la seva carrera, de molt jovenet participant en diversos grups com els Feidun, com la Célula Dormiente, era un moment molt efervescent en què el hardcore melòdic i el punk es trobaven amb el pop, i llavors en Joan ha anat construint la seva carrera en solitari i ara cada cop teixint més aliances i fent més xarxa, doncs produint, per exemple, a Fetus, no?, que han fet un pet com una gla aquests últims anys, i ara treballant també amb la Ivet Nadal a Sis Mans, les dues de la Ivet, les dues d'en Joan Pons, el petit de Calaril, i les dues d'en Joan Colomo. La Ivet ens ha tirat barres parlant de la cançó i també ens ha deixat una nota de veu a la nostra bústia, evidentment és el lloc on fer-ho, justament carregant les tintes en aquest nou so que tenia al cap i que ara veu com va florint amb les noves cançons.
1: L'estil d'aquest disc, veureu que en tot el seu conjunt és una proposta estètica bastant diferent. Porto molts anys cantant, fent una mica una producció força similar, perquè la meva música s'adiu molt als meus sentiments, la meva manera de ser, però ara aquests últims anys he anat evolucionant amb un esperit més vitalista, una cosa més conceptual, i m'he volgut rodejar de gent que m'ajudés a fer una proposta estètica una mica diferent, i és aquí on vaig trucar a la porta del petit de Calaril i el Joan Colom. Així que veureu que és un disc amb una sonoritat, crec que força renovada, sortint una mica de l'esperit més de cantautor, més folk, amb una cosa doncs, on la música i la lletra tinguin pràcticament la mateixa importància.

0: Aquesta cançó que sentim és El senyor del castell i escolta'm, Frank.
1: És un dels clàssics de la Ivet Nadal.
0: Jo ara m'he quedat com amb moltes ganes de saber més coses de la Ivet. Quan tindrà música nova? Quan tindrem disc?
1: Tranquil·la, eh? Has guanyat l'aposta del sí-sí? Ara no cal tampoc que controlis el món.
0: Però necessito saber-ho.
1: Doncs ens haurem d'esperar un xic encara uns quants mesos perquè aquest avançament, mai les ales, el que hem estrenat avui al Nota de Veu, òbviament la tornarem a punxar, no patiu, la tornarem a posar de seguida. La cançó surt demà, ja serà tot arreu, i el disc, pel que ens diu la Ivet, passat l'estiu.
0: D'acord.
1: Més rotllo tardor.
0: De cares a setembre, octubre...
1: Exacte.
0: Una cosa així, molt bé.
1: Ha d'anar cap allà, l'està perfilant, i alguns serrells, però tot plegat comença a agafar forma. L'ha estat gravant amb el petit de Calaril, amb en Joan Colomo, amb en Mau Boada, i fent com un tom, no? Això que deia, és a dir, ella ve d'una proposta molt centrada en l'autoria, molt de cançó d'autora, en el seu cas, i aquí diu que equilibra els percentatges entre música i lletra. És a dir, és com més pop i la melodia, el que fan els instruments, doncs té més pes que no el que havia tingut a la seva música tradicionalment.
0: Home, poca broma, Dream Team, una mica.
1: 100%.
0: O sigui, Ariel, Livet, en Joan Colomo, és que déu-n'hi-do.
1: I és com molt guai aquesta sensació del reborn, també.
0: Sí.
1: Oi que sí?
0: Sí, 100%.
1: És a dir, que la Ivet va començar molt jove, és que gairebé porta dues dècades dalt dels escenaris,
0: eh? És fort, eh?
1: Perquè,
0: és fort.
1: Clar, ella encara és molt jove, en té menys de 40, i el que passa és que va començar sent adolescent a l'institut, pràcticament, va estar en el Campus Rock, allà va començar a interactuar amb tot de músics de l'escena, s'hi va posar ben joveneta, una veu que va anar agafant força a l'època final del rock català, i ara, doncs, amb ganes de reinventar-se, d'apostar per una nova sonoritat, amb cançons com Mai les ales, que és la que surt avui, de seguida la tornem a punxar, abans, però, per qui tingués a la Ivet Nadal fora del radar, aquest clàssic, El senyor del castell, i en tenim un altre, Vivim la nit, sisplau, Nil.

0: Ivet Nadal, avui protagonista al Nota de Veu Dicat. Ja ens han tocat 6:45 i som en directe com cada tarda amb l'Aina Ostrell, la persona amb qui no pots fer cap juguesca. Aquesta frase avui s'ha dit. S'ha llançat aquesta barra. Jo ja n'he perdut una, jo ja m'he escaldat, saps? Jo ja, vinga, com qui no vol la cosa, ara creu al carrer, surt de la ràdio, gasta't uns aurets perquè la senyoreta té un entull que són galetes de xocolata per berenar.
1: El dia que guanyis tu una aposta, ja triaràs tu el berenar.
0: Demanaré una bicicleta per berenar.
1: Ah, mira.
0: Què et sembla?
1: Ja bé.
0: Clar, i aquí, a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández...
1: Sí, que... sí, el més des de tots, perquè ell no participa a l'aposta...
0: És que és així.
1: Però menja galetes.
0: I el tio em mira a mi encara com de... Sí, sí, Frank, això que dius tu. Llavors, quan parla l'Aina, sí, sí, clar, Aina, això que dius tu. I el tio sap que li cauran, eh?
1: Sí, sí.
0: Que mínim dues galetes el tio se les trincarà.
1: I després hi ha l'Àlex, que ja és el rei del mambo, perquè arriba aquí i es troba galetes, clar. No sap d'on cauen, però escolta'm, benvinguda sigui.
0: Vinga endavant, parant la mà.
1: Gran, cap problema.
0: Dipositarà el seu culet en aquest sofà i vinga, i galetetes, i parlar de sèries, i això.
1: Exacte.
0: I a passar la tarda. Avui, doncs, amb la Ivet Nadal, com dèiem, ja tancant aquest capítol, però no ens en volem anar d'aquí sense tornar a punxar aquesta cançó nova de Trinca, que es diu Mai les ales, que surt demà, que no teniu enlloc ara mateix, ni a Instagram, ni a Facebook, ni a Amazon Prime, ni a Netflix, ni a HBO.
1: No, no.
0: Ni a Apple TV.
1: Només el sistema informàtic del Nota de Veu i el podcast de 3CAT.
0: I tot depèn ara mateix del dit d'en Nil Hernández. Aquest dit que d'aquí una estona agafarà un parell de galetes de xocolata. Ara mira, alcem el dit, Nil, alcem el dit, alcem el dit i el deixes caure, play, i sona Mai les ales, la nova de la Ivet Nadal, que estrenem nosaltres en exclusiva.

0: De 5 a 7, a ICAT, nota de veu.
1: Camins que hem de fer sols.
0: Nota de veu, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Camins que ja són nous.
2: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
3: Cara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
4: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
5: Sóc un locutor.
2: Ai, que mono!
3: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
6: Oh, yeah!
2: Alberto, controla, si us plau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
0: Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
3: Aquesta veu m'encanta.
0: A mi m'encanteu vosaltres.
7: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
0: Pausa.
7: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
8: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
9: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
0: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
7: Pausa.
10: El meu poble té una plaça de record.
2: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
10: I un gran ball.
2: Quina cançó vols que punxem al nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
11: Cinc minuts i ens plantem a 6:15 de la tarda. Ja sabeu que el que remata la primera hora és la pàgina d'emergents. Abans, però, us proposo una excursió. Agafeu la bicicleta, agafeu el cavall, el patinet, la furgoneta, el bus, el tren, el que us vingui de gust, que ens n'anem cap al Maresme, lliure i tropical. Ens vam conèixer.

0: Saps què penso, Aina? Que tu i jo som el millor tàndem a la ràdio, aquí davant dels micròfons, fent el nota de veu. Millor equip de la història. Ever, forever.
1: Jo ho pensava fins fa un minut, perquè resulta que t'has preparat molt bé el terreny, dient tots els transports abuts i per haver que existeixen.
0: Això d'anem al Maresme a bicicleta, agafeu el poni, agafeu el patinet, agafeu la furgoneta, agafeu el tren...
1: Jo pensava que t'estaves preparant el terreny per acabar dient agafeu el tàndem i no ho has dit.
0: Èpica cagada.
1: Com és?
0: No hi he caigut, tens tota la raó. Sort de tu, sempre.

0: També et diré, però, que si ens n'hem d'anar al Maresme, jo et proposo... Diria que ens funciona millor un tricicle que no pas un tàndem.
1: Amb qui aniríem al tricicle?
0: Ho tinc claríssim. Tu, jo i la trapella.
1: Oh!
2: Jo! La risaca, tio!
3: Jo, trapi! Salut!
2: Voy, eh?

0: veure, i a què ve tot això dels mitjans de transport per anar fins al Maresme lliure i tropical? Doncs, com bé sabeu, aquesta comarca s'ha acabat convertint en l'autèntic planter de l'escena musical catalana. I nosaltres us volem fer una crida. Per tant, ens heu d'enviar un missatge, una nota de veu, al 677 50 61 53. El 677 50 61 53. No em facis riure, Aina, sisplau. Llavors, la cosa és que volem que ens expliqueu qui us mola més del Maresme. I això val per grups de música, per artistes, per cançons, per restaurants, per cales, per platges, per racons, per pobles, per ciutats.
1: Parlem del Maresme. Feu-nos arribar les vostres notes de veu a quin telèfon, Frank?
0: El 677 50 61 53. Barra lliure sobre el Maresme. Podeu parlar dels tiets, podeu parlar de la DJ Trapella o podeu parlar, atenció, de...
1: les germanes més llustroses?
0: De Vilassar de Mar al Maresme. Per allà va.

0: Bon fatu, al Maresme. Amb un tres i no res hem punxat els tiets, que són dos, una parella, un bon tàndem, l'equip ideal, l'Oriol de Ramon i en Xavi Coca, la DJ Trapella, que és la DJ que talla el bacallà a l'escena, i, evidentment, també és del Maresme, és de Premià, oi, ella?
1: Sí.
0: És de Premià, que sempre ens ho diu, sempre ens en oblidem, o jo me n'oblido, i llavors sempre em renya. I, des de Vilassar, directament, les germanes més llustroses de Catalunya sencera, que són l'Abat Guial i la Muixquinya, compartint micròfons aquí amb Sexe Sexy. Ens podeu parlar de noms consagrats, que n'hi ha molts del Maresme, de plats, de gastronomia, d'algun racó o alguna cala que no coneix ningú i només ens ho voleu dir a nosaltres que no sortir d'aquí, o també podeu tirar d'escena més underground, una mena del Maresme 2.0.
1: O descobriments vostres, fins i tot podem tenir notetes que siguin del Maresme i que ens diguin, escolta'm, hi ha un grup del meu poble que és boníssim, poseu-los tal, doncs recomanacions benvingudes.
0: Fins i tot la meva germana té un grup que molen
1: també,
0: molt,
1: clar.
0: Doncs nota de veu per la vostra germana, pel vostre col·lega, pel vostre tiet, per qui sigui. Per exemple, també per Dani Six i Skid, que diríem que són en mig camí entre escena emergent i escena que ja està arribant. Són un d'aquests nous valors segurs que arriben des del Maresme.

0: cançó vols que punxem al Nota de Veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
1: Carregam els cotxes, encenem motors.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

revista de Was It True, que la vaig escriure en menys de 48 hores, és una cançó acústica, tranquil·la, que parla una mica d'aquest moment quan passes una ruptura amb algú on estàs confós i no acabes d'entendre si realment la història que vas tenir amb aquella persona realment va ser real, si totes les coses que et deien eren veritat, i una mica la incertesa aquesta, no?, i el dol aquest de no saber què de tot allò va ser real per com van acabar les coses. Llavors parla una mica de ruptures d'aquest estil, però després també està oberta a interpretació i a que la gent es pugui sentir identificada, que al final també és una cosa que agrada molt.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu. Avui és dimarts 19 de maig. Recordeu que a les 6, notícies, actualitat i berenar, que s'ha perdut una aposta. Mira com riu ella per darrere. Eh?
1: Ara felicitat.
0: La vida et pinta bé, eh?
1: Doncs sí.
0: Totes et ponen, eh?
1: M'encanta.
0: Saps que d'aquí a 10 minutets tindràs aquí unes galetes de xocolata.
1: Oh, quines ganes de menjar galetes de xocolata.
0: Abans, però, ens n'anem cap a Altafulla, direcció Tarragona, des de la ràdio, per parlar de l'Alice d'Andara.
1: Exacte, té una cançó nova que es diu Was It True. És la seva primera cançó.
0: La seva, és a dir, escena emergent, debut, primera cançó que fa i ja està sonant el Nota de Veu d'ICAT.
1: Sí, sí, i per tant, doncs, no te'n puc dir gran cosa més perquè és que de moment és el debut de l'Alice.
0: Clar, ara som al maig del 26, t'imagines que al maig del 36, d'aquí a 10 anys, l'Alice ho està rebentant, ho està petant. I li fan una entrevista tutxíssima i ella diu, recordo perfectament la meva primera cançó, fa 10 anys, Was It True, la van posar al Nota de Veu d'ICAT.
1: I que això ho digui en un late show, saps, dels Estats Units.
0: Per exemple, ara en Jimmy Fallon.
1: Clar, i tant.
0: Abans de fer allò, el show que els fan cantar, endevinar cançons i tal, allà fent uns bons shoutouts pel programa que li va punxar la seva primera cançó. I per rematar, ara sí, després de l'Alice d'Andara, en Lluís Arruga, que no és pas la primera vegada que el punxem.
1: Ell és músic, actor i productor de Collbató, guanyador del Premi Èxit al Sona Nou, i acaba de publicar el seu disc debut autoproduït i autoeditat, Un artefacte de nostàlgia. I té col·labos molt guais, com per exemple amb Alosa.
0: Uau, que aquí som fans número 1 d'Alosa.
1: També la Júlia Boncompte, Galgo Lento i Marcel Calderé als màsters. També Safareig, aquí que ens agrada el Nota de Veu.
0: Què li has tret de Safareig amb el pobre Lluís Arruga, que ell venia només a parlar de les seves cançons?
1: Ell ens deia que també és actor.
0: Sí.
1: Doncs t'he de dir que en la seva vessant actoral ha participat a projectes de la magnitud de Cuéntame cómo pasó.
0: No en tenia ni la més remota idea que havia sortit a Cuéntame en Lluís Arruga.
1: O el Com si fos ahir.
0: Ostres,
1: de casa nostra.
0: El recordo del Sona Nou i després ja traient cançons i ja estan anar pendent, però
1: doncs
0: no fixa, sabia.
1: Sí. Li hem demanat que ens gravés una nota de veu i que ens destaqués una de les cançons d'aquest nou disc i ha destacat Pluja a l'Abril.
0: Mira, Pluja a l'Abril, que n'hem tingut molta a l'abril, aquest 2026, n'hem tingut al maig i a veure què passa al juny. De moment jo agraeixo tanta verdor quan surts amb la bicicleta a pedalar, que dona gust i mola molt. De seguida, doncs, tancant l'hora amb en Lluís Arruga, avui és dimarts, hi haurà secció CIP, sèries i pantalles amb l'Àlex Gutiérrez, i a més berenarem, perquè de seguida jo sortiré de la ràdio, a subsanar una aposta que he perdut, que l'Aina no em perdona ni una.
2: Ara tothom treu un disc i jo estic aquí amb aquest single trist. Ara tinc amics amb fills i jo estic aquí, single a l'abril.
3: Dona'm... Hola, Nota de Veu, què tal, com esteu? Soc el Lluís Arruga, faig pop íntim autoproduït i autoeditat i em fa molta il·lusió presentar-vos el meu disc debut, Un artefacte de nostàlgia, que acaba de sortir. M'agrada pensar-lo com un viatge tendre i divertit sobre sentir-se perdut en la joventut i en l'amor. I la cançó que escoltareu es diu Pluja a l'abril. No us diré massa cosa, només que és la cançó que obre el disc i que vaig tenir la sort de comptar amb Alosa fent segones veus. Va ser un plaer immens. I res, que si us agrada, espero que busqueu el disc, l'escolteu sencer, us el feu vostre i el compartiu. Abraçades. Adéu.

pasaste per mi. Ara ploro i no tinc paraules.

0: possibilitats. Observo cansat les flors a la Rambla. Em mullo els mitjons a un bassal. M'acosto a un portal a refugiar-me. I quan estic allà,
1: quan estic allà, quan estic allà, quan estic allà,
0: de cop susto amb el meu paraigües.

0: Bona tarda, són les 6, evidentment seguim a ICAT, no hem pas canviat d'emissora. Ara mentre sonaven les senyals horàries, és que estic nerviós perquè ara a mi em toca donar pas a l'Aina i anar-me'n a comprar el berenar, que ara t'aviso. Molt valenta tu, ara m'agradarà que t'agafi un atac de tos aquí fent les notícies. I llavors tu sola te n'ensurs perquè jo no seré aquí al teu costat per donar un cop de mà, seré fora de la ràdio comprant galetes perquè tu m'obligues a fer-ho.
1: No t'he obligat, és una aposta, tu t'hi has apuntat tu solet.
0: Gent, estem obrint la segona hora del Nota de Veu d'ICAT, ho tenim tot a punt, a l'altra banda del vidre, en Nil Hernández. Bona tarda de nou, Nil, acaronant ja les galetes, i aquí al meu costat, aquesta veu insolent que sentiu, és... les flaires ja,
1: eh?
0: L'Aina Ostrell acabant-se de calçar les ulleres per donar el seu clàssic cop d'ull, fer el seu clàssic cop d'ull a l'actualitat del dia, just abans de berenar. Galetes de xocolata.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, confia que la nova proposta que han fet arribar els sindicats de cara a la reunió de demà pugui desescalar el conflicte. El govern proposa 2.405 professionals més al curs que ve. Són docents per l'escola inclusiva i per reforçar les plantilles i el personal d'administració. També que l'augment del sou pactat es faci en 3 anys i no en 4, i la millora dels complements per ser tutor, cotutor i tutor en un centre d'alta complexitat. D'altra banda, Figueres convoca per demà un minut de silenci per la mort d'una dona a ganivetades en ple carrer a mans de la seva exparella. Els fets han passat aquest migdia i la zona continua acordonada. Els Mossos han detingut l'agressor, que tenia un ordre d'allunyament de la víctima. I el fill del fundador de Mango, Jonathan Andic, ja ha sortit en llibertat provisional després d'haver dipositat 1 milió d'euros a la jutgessa. La magistrada havia decretat presó provisional a canvi d'aquesta fiança i se l'investiga per un delicte d'homicidi per la seva presumpta relació amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Sergi Ruiz.
2: Bona tarda, notetes, com esteu? Avui comencem parlant de teatre perquè el TNC, el Teatre Nacional de Catalunya, ha presentat la nova temporada, una temporada que arrencarà amb un concert molt especial de Sílvia Pérez Cruz. De fet, serà l'única ocasió en l'arrencada de la temporada, en la inauguració de la temporada del TNC de l'any que ve, en què es farà aquest concert de la cantautora de Palafrugell, que recuperarà els dos quintets que l'han acompanyat en els moments claus de la seva carrera. Per exemple, amb la gravació de Vestida de nit. Una temporada, la vinent, la 26-27, que estarà dedicada a la ciutat de Barcelona, perquè, segons la directora del TNC, Carme Portacelli, ha volgut recuperar una mica la llibertat i la joia creativa que va trobar quan va arribar per primer cop a Barcelona i també quan va posar el primer peu al Teatre Nacional de Catalunya. Per cert, una Carme Portacelli que dirigirà aquesta temporada per últim cop al TNC. També dirigirà Portacelli un dels muntatges de la temporada vinent, L'hostal de les Tres Camèlies, una adaptació de la història de Mercè Rodoreda. És un dels 8 muntatges propis que farà el TNC la temporada que ve, i de la programació que ja s'ha presentat també en destaca, per exemple, La mare, Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, dirigida per Josep Maria Mestres i amb un repartiment encapçalat per Emma Vilarasau. La temporada que ve la tancarà la dramaturga Angélica Liddell amb el seu nou espectacle, i una temporada en què també tindrem el retorn de La tercera fuga de Victoria Spumberg, després de l'èxit que va tenir quan ja va passar fa un temps pel TNC. Seguim parlant de teatre perquè avui s'estrena, i de fet serà l'únic dia que ho podrem veure, al Teatre de Sarrià de Barcelona, L'instant i les deixes del somni. Foix per ell mateix, una lectura dramatitzada sobre el poeta Foix, a càrrec dels actors Manel Barceló i Rosa Renom, acompanyats pel pianista Jordi Masó, que interpretarà peces de Frederic Mompou, contemporani, de fet, de Foix. Es podrà veure avui a les 8 del vespre i encara queden entrades a la venda. I demà a la Sala Beckett s'hi podrà veure, a partir de demà, a Dinamarca, de la dramaturga Lluïsa Cuniller i en Pere Arquillué i Imma Colomer sobre l'escenari. És una obra sobre el pas del temps, també l'erosió que provoca la convivència i també sobre la memòria, a través de la història d'una dona gran i el seu fill que conviuen envoltats d'amargor en un apartament del cor de Copenhaguen, fins que un dia són sacsejats per fantasmes del passat, per històries que els havien marcat i que de sobte tornen. es pot veure a partir de demà i fins al 14 de juny. I aquesta setmana és l'última per veure a Roc Bernardí de Svetlana sobre l'escenari també de la Sala Beckett, en aquest cas interpretant el monòleg Abraça'm fins que m'adormi. Està escrit per Cesc Colomines i, com dèiem, protagonitzat per Roc Bernardí. És una dissecció sobre l'amor primerenc i la valentia d'atrevir-se a sentir, però també sobre la por de ser vist i ser estimat, i que estarà en cartell fins aquest diumenge. I ja que estem parlant del cap de setmana, un breu apunt del cap de setmana, perquè aquest cap de setmana hi ha cita literària dissabte i diumenge a la Fabra i Coats de Barcelona amb la Fira Literal. És la 12a edició d'aquesta fira d'idees i llibres radicals que busca fomentar el pensament crític, generar espais de reflexió i treballar per un món millor. A més de parades d'editorials independents on podreu remenar i triar llibres, també hi haurà xerrades i debats sobre, per exemple, la cultura, també el genocidi de Gaza, l'economia social i solidària i la democràcia, o també si està tornant o no la religió.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura
1: a
0: iCat.
2: Dau al Sec presenta Caure tu fol, d'Helena Tornero, amb Míriam Escurriola i Ariadna Chillida. Una obra poderosa que rescata les veus silenciades de les dones que van lluitar contra les dictadures totalitàries del segle XX. Un exercici de memòria imprescindible, del 20 al 31 de maig. Més informació a daualsecartsescèniques.cat. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Linkat. Linkat. ICAT. ICAT.
3: Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert, amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous, a les 9 del vespre, a ICAT.
4: Si ets un boomer o de la generació X, potser també t'interessa estar al dia dels grups més moderns i actuals.
5: I si ets centennial o de la generació alfa, potser també t'agradarà conèixer els clàssics que expliquen la música que es fa ara.
4: Boomers, X, millennials, centennials, alfa, i si no sabeu de quina generació sou, també.
5: Tots sou benvinguts a Independents, el programa d'informació musical d'ICAT.
3: Independents, amb Josep Martín i David Talleda.
4: De dilluns a dijous, a les 7 del vespre, a l'FM.
5: I sempre que ho vulguis, al web i l'app.
3: De 5 a 7, a ICAT, Nota de veu.
6: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Demana'ns la teva cançó al 677 50 61 53. Nota de veu.
6: Amb Frank Lluís Giró.
3: I Aina Ostrell.
7: Camí d'un quart de set, obrint oficialment la segona hora del Nota de veu del dimarts 19 de maig, i ens estem barallant per les galetes. Ens estem barallant pel berenar, que jo he complert la meva paraula, em dones fe?
8: Sí.
7: I perquè Catalunya necessita saber-ho. I va haver una discussió forta ahir, vam obrir el programa amb sintonia de tensió. Semblava el que no sortia, això, saps?
9: Yep.
8: Bona tarda, Àlex.
9: Exacte, bona tarda.
7: És que estic tan tens encara.
9: Et veig...
7: Perquè vam tenir una bona picabaralla amb l'Aina. Uh-huh. La primera baralla.
9: Ostres.
7: Que és d'aquelles que marquen.
9: Sí, però per bé, no?
7: Primer en surt. No sé, ara hem de veure si hi ha un creixement a partir d'aquí.
9: Jo crec que mentre li vagis comprant galetes... Vai...
7: Totes li ponen, no?
9: Exacte.
7: La cosa és que estàvem parlant a la redacció, aquests dies que ahir plovia força, estendre la roba a casa, la Sissi, i em diu l'Aina, espera. Com n'has dit, d'això? I jo vaig dir, la Sissi.
9: Em perdriu.
7: Clar, no. I ella em diu...
8: És que jo em vaig fixar que feia una A com molt llarga, saps? La Sissi.
7: I em diu, però com se'n diu? Jo dic, un a Sissi.
9: Ah, com la A ràdio.
7: Clar.
9: Una a ràdio i una a moto.
7: Aquesta no ens l'havia dit ningú. I és molt bona, la de a ràdio i a moto. Resulta que és una, espai, Sissi... I jo deia un espai a Sissi.
8: M'encanta que diguis deia com si no ho seguissis dient, eh?
7: Jo ho feia masculí, suposo que pel deix que em deixa l'estenedor. És a dir, jo parlava de l'estenedor i la Sissi era com una mena de nova versió de l'estenedor. I l'Aina em va fer veure, amb un munt de missatges de persones que es van adreçar al programa perquè van sentir-se interpel·lades per aquesta qüestió, també amb els lingüistes de la ràdio, doncs que no.
9: Bàsicament l'univers.
7: Sí, que resulta que jo hi hem trobat un altre cas només, de dues persones, una persona que coneix bé l'Aina, doncs dues persones que ho diem malament. I tota la resta de la humanitat que ho feu tot bé i que dèieu una Sissi.
9: I això t'ha costat un paquet de galetes.
7: Sí, tu de quin team eres?
9: No, ara fa... Sí, una Sissi.
7: Una Sissi.
9: Jo el que passa és que jo abans deia Sissi. No sé on posaria l'accent, eh? Oh, compte, eh?
7: Uau!
9: Compte que poden anar sobrevolar.
7: Sí. Ostres, no l'havíem vist venir aquesta, eh?
8: Això, una Sissi.
9: Una Sissi. A casa meva se'n deia més aviat Sissi plana que Sissi.
7: Amb paradriu. No era aquesta... tant Sissi amb paradriu,
9: exacte.
7: Era més Sissi.
9: Però vaja, no sé si això té cap mena de...
7: Que em porta més cap a Sísif, no? Una cosa així.
9: Exacte.
8: No sé, però no l'havíem vist.
9: Ah, perquè això de la roba és veritat que té un punt sisífic, no?
7: Clar.
9: Sisífic.
7: No ho sé. En qualsevol cas, secció SIP. val? Ni Sisi, ni Sisif, secció SIP, sèries i pantalles, amb l'Àlex Gutiérrez, que ja sabeu que el llegiu al diari Ara, al capdavant de la secció Mèdia, i el sentiu aquí cada dimarts al Nota de Veu, parlant d'artefactes audiovisuals.

0: Tenim els Mendez tornant des de 20 anys enrere amb el seu Máximo Trufato, i aquí ja tenim el primer Lololos. Ja sabeu que la banda sonora de l'espai de l'Àlex rep el nom de Lololos perquè amb l'Aina tot sovint trobem motius poc convencionals, en diríem, per maridar paraules amb música. I aquesta es diu Máximo Trufato, perquè és una mica el que tu ens portes. És un braç de gitano ben farcit, ple, ben sucós.
1: Un braç Herculi.
0: Exacte, se n'aprofita tot, com del porc.
1: Cilíndric, com amb bull i botonut, no? De...
2: Com el, ja com el pollastre.
1: Clufa, no? De...
0: Exacte.
2: Com per Nadal, sí, que compres el... És que ara anem a dir pollastre farcit, però no recordo...
0: El gall dindi.
2: Exacte, el gall dindi, sí, que te'l donen com el capó, fil. Sí, sí. Saps que està tot allà,
1: allà embotit, no? Embotit. Per cert, hauríem posat un braç de gitano amb venes, saps?
0: Doncs és una mica el que tu fas, perquè jo crec que encapsules molta informació, la distribueixes bé, la dosifiques, i llavors ens en fas venir ganes, i llavors anem, si vols, a la primera. Mira, queden tres galetes, per cert. Fora vergonyes, va. Vinga, són tres aquí.
1: Aquesta?
0: En Nil, ja n'has agafat, oi, Nil, a l'altra banda del vidre? Sí, fantàstic.
2: Va, n'agafem una altra.
0: Vinga, va. Doncs una per cada un, i l'Àlex, que ens parla de Prisoner 951. I no ens ho posa fàcil, el malparit, perquè la setmana passada ja ens va llançar un Prisoners.
1: Exacte.
0: Que ens va portar a la cançó de Zoo. Doncs n'hem trobat una altra.
1: Ah, doncs mira.
0: Endavant, sisplau. Quina? Roba estesa. Ah, clar.

0: run.
1: És aquesta cançó tradicional catalana, l'heu sentida cantada, per exemple, per la Marina Rossell, doncs també se la van fer seva Roba Estesa, la presó de Lleida, que ens porta cap a Prisoner 951. M'imagino que hi ha una cel·la 951, on potser hi ha Brito i Picatoste, que van... Recordo el capítol de Crims on sortien de la presó de Lleida, justament,
2: Però per mi és al revés, no? Seria com el presoner 951.
3: Presonera, en aquest cas.
1: Ah, presonera, clar.
3: És la presonera 951.
1: Ah, no la cel·la, vols dir tu.
2: Clar.
1: Clar, és que jo tenia al cap la tele aquella de...
3: La cel de 211.
1: Exacte, ah, Luis Tosar.
2: Tota
1: per
2: la raó.
1: Per això em venia al cap la mala madre.
3: Exacte.
1: Oi que sí, que es deia mala madre i feia una veu.
3: Sí.
1: Era bastant caricatura de Luis Tosar.
3: Sí, Luis, sí? Vas a fer de tu caricatura.
1: Una miqueta això.
3: Sí, sí, sí. I et deixarem les patilles, no?, una mica més espesses, però ja tira, ja estàs caracteritzat. Perquè volem que la gent pensi Luis Tosar.
1: En aquest cas, no parlem de Luis Tosar ni de Zelda 211. És Prisoner 951, que ens dius que és una presonera.
3: És una presonera, sí, sí, és la història real, de fet, de la Nazanin Zaghari Radcliffe.
2: Que... Radcliffe? Parenta d'en Daniel?
3: No és parenta del Daniel, que sapiguem. Però sí que és no és dels Radcliffe de tota la vida, però fixeu-vos que clar, aquest Nazanin Zaghari doncs ens remet a una cosa persa, i és aquesta noia que és d'origen iranià, casada amb un britànic, i aleshores, hi ha un any, cap allà el 2016, se'n va a l'Iran seu natal per visitar la seva família, els seus pares, etc.
1: No!
3: I quan intenta tornar cap a Londres, li diuen, esperi un moment que...
1: La gent d'immigració voldria parlar amb vostè,
3: sí,
1: no?
3: La policia voldria fer un control i ella no sap massa què passa i li diuen, no, escolti, un moment, confusió, el seu marit és allà a Londres, ella treballa per... hi ha l'agència Thomson Reuters, l'agència Reuters, i ella treballa per una fundació de la que promou periodisme, etc, però que no té una vinculació política. I a mesura que comença a veure que això s'està entortolligant, se n'adona que l'estan retenint per espionatge. Per tant, un càrrec molt seriós. Clar, a partir d'aquí, el seu marit, que és a Londres, perquè ella havia anat sola, i per tant, ella tornava, el seu marit és a Londres, i de moment que li diuen, de moment que, no, escolta, demà em deixaran anar dissabte.
1: No, poden comunicar-se, com a mínim?
3: Hi ha un parell de comunicacions.
1: Val.
3: Hi ha un parell de comunicacions, i aleshores, clar, va passant, i fins que arriba un moment que se n'adona que es talla la comunicació i que ja no hi ha res. I aleshores el marit, que és el Joseph Fiennes, el germà del Ralph Fiennes...
1: Fa molt per ell aquest paper,
3: sí. Sí, perquè...
1: Per en Ralph també.
2: Tot queda Harry Potter, per això veig.
3: Exacte, mira.
1: El germà d'en Voldemort.
3: Exacte, el germà d'en Voldemort, però que aquí, pobre, seria...
1: Però té nas, aquest, no?
3: Aquest té nas, i fa... Jo crec que fa fins i tot una mica massa, paper de poca pena. Clar, es posa en contacte amb el servei, diguéssim, exterior, amb el Ministeri d'Afers Exteriors del Regne Unit, i clar, allà entra en un malson bastant intens, perquè li diuen no, en aquests casos és millor no provocar-los, és millor esperar que es concreti tot, etc. Clar, tu tens la teva dona allà que havia de tornar, que primer t'han dit un dia, després dos, ara, etc.
1: Gairebé una cosa com de burocràcia.
3: Sí, de burocràcia, i que no tens clar que ells s'estiguin... que ningú s'estigui movent massa. I esclar, diu, no, millor no fer res. Aleshores, arriba un moment en què ell, clar, es cansa i diu, no, escolta, jo vaig a fer públic aquesta situació, que la meva dona, que és una ciutadana que té els dobles passaports, però evidentment el passaport britànic, doncs li estripen, no pot tornar a un dels seus països. I aleshores, sí que quan fa això, li permeten, llavors, li permeten una visita, però amb l'advertiment que, evidentment, que com... Si cau, abandoni això, o aquest serà l'últim cop. Si tot s'entortolliga molt, i, per tant, comença a haver-hi una incredulitat de clar, ella se sent impotent de dir com puc demostrar que no sóc espia. L'acusen de dir, vostè és simpatitzant del govern del Regne Unit? I diu, però què vol dir ser simpatitzant? Vull dir, és tot molt fosc i no, ella no té consciència de què és haver votat a les eleccions.
1: I no la deixen contactar amb algun advocat?
3: tot és realment, clar, el sistema garantista de, que podríem esperar, doncs el Regne Unit aquí no hi és, i per tant la sèrie evidencia tot un malson burocràtic que, a veure, com que és un cas real, ja us avanço que la noia... Ah, i ella, per cert, acaba de ser mare.
0: Uau!
2: Què em diu?
1: Separada del nadó.
3: Uf. El nadó, aquí encara està lletant.
2: Mare de Déu.
3: Que té un any, està a Londres. I, per tant, això és el 2016. Només us dic que és el 2016.
0: Fa 10 anys!
3: No, ella ja hi és, però va tornar el 2022.
2: Què dius? O sigui,
3: tant,
2: que tornes i...
3: Va quedar 6 anys... Allà, baixa.
2: La teva filla té 6 anys quan torna.
3: Té 6 anys quan torna.
2: Mare de Déu.
0: Uau.
3: Va estar 6 anys, va fer vagues de fam. Sí, és tota una història que real, que ara, justament d'aquí poc, sortirà el llibre del matrimoni que ho explica. I a partir d'aquí, doncs, han fet
0: un historiot,
3: una sèrie que, esclar, et posa bastant els pèls de punta, perquè te n'adones d'aquella arbitrarietat que li diuen, mira, tu, que la veuen algú, doncs, una mica occidentalitzada, veus la guàrdia, d'aquestes guàrdies revolucionàries que en diuen, que són les forces repressores, tal qual, veus la vida a les presons iranianes, que, vaja, doncs tenen uns estàndards bastant aspres, etc, etc.
1: I has dit que del matrimoni ell és en Joseph Fiennes. Qui és ella?
3: Ella és una actriu que jo no coneixia, i t'hauria de mirar el nom perquè tenia un nom també d'origen àrab.
2: Ho busco, Àlex.
3: Sí, bàsicament ha fet alguna cosa de televisió en el Regne Unit.
2: És la Nars Rashidi.
1: I creus que està bé ella? Està creïble?
3: Sí, ella està molt bé. És una actriu que molt magnètica, i jo crec que és una actriu... Jo crec que és el pes, que ho fa millor. Va fer una pel·lícula l'any 2007 que es deia Under the Shadow, no especialment coneguda. Uh-huh. Jo crec que ella aguanta molt bé la pel·lícula, referenciava el Fiennes perquè podem tenir més clar, però ella és una actriu, la veritat és que molt sòlida, i el paper difícil el fa ella, perquè... de la vegada fam, és qui travessa les mil i una desventures.
2: Que bèstia.
1: On la tenim, aquesta sèrie?
3: Aquesta sèrie la podem veure a HBO Max.
1: Fa pinta de ser de pocs capítols.
3: Sí, aquesta sèrie, quan la va passar a la BBC, perquè la va passar primer a la BBC, eren 4 capítols, i ara aquí l'han remuntat per fer-ne en 5. Mm-hmm. Una miqueta més curts, de 45-50 minuts. Aquestes coses que a vegades passen a les plataformes. I per tant, això són 5 episodis que ja estan disponibles, tots 5 en aquest cas.
1: Tots alliberats. I aquí creus que poden agradar especialment aquests 5 capítols de Prisoner 951.
3: Doncs escolta, per als qui es posen nerviosos en els controls de seguretat dels aeroports...
1: Sí, sóc.
3: Tu ets?
1: Molt.
3: És a dir, ara em veuran
1: jo
3: que...
1: Jo crec que a vegades m'han mirat especialment perquè ja em veien amb les mans suant i fent mirades nervioses i un comportament molt estrany d'aquest paio.
3: Sí, o no sé si segur dels que a vegades també fan com bromes, com per treure ferro.
1: Ah, val, no tant.
3: Que et diuen sempre, llavors hi ha sempre algun amic que et diu... No es poden fer bromes aquí, eh? Sí, una anècdota que diu, no, que no sé qui va dir, una bomba, i es va passar 4 dies a...
2: És que... Sí.
3: Etcètera, etcètera. Per tant, no feu bromes en els aeroports. O també, jo diria que això és una sèrie que recomanaria per als qui fan i firmen o impulsen campanyes a change.org i creuen que així mouran el món, doncs poden enfrontar-se a una cosa que jo crec que un change.org no el mou, diguéssim.
1: L'aparell de l'estat.
3: L'aparell de l'estat d'Iran... fa falta alguna cosa més que un change.org.
1: Doncs ja tenim la primera sèrie repassada. Avui, us avanço, són 2 sèries i una pel·li. Anem a buscar la segona sèrie, en aquest cas, que és que m'ho has donat mastegat, Àlex.
3: A veure.
1: Com es diu la sèrie?
3: Incondicional.
1: I com es diu la cançó de la Love Lesbian? Incondicional.
3: És que...

0: Arribant a dos quarts de set a la secció CIP dels dimarts, sèries i pantalles amb l'Àlex Gutiérrez. Ja hem repassat, ho dèiem, Prisoner 951, que la teniu a HBO Max, i Incondicional, a quina plataforma l'hem d'anar a buscar?
1: Aquesta la podem veure a Apple.
0: Apple TV?
1: Apple TV, i
0: ens
1: de moment...
0: Ens l'apuntem, doncs, a la llista d'Apple.
2: Sí, ho estava pensant, dic, clar, si és d'Apple, la comprem.
0: Com a molt ara, al setembre, tornant de l'estiu, ens hem de fer un mes d'Apple per passar comptes amb tot el que tenim allà pendent.
1: Ja us he dit que no hi ha moltíssima cosa, però en general el nivell és bastant bonot. Aquí, de moment, hi ha 3 episodis alliberats i Internacional explica el d'una noia israeliana que ha viatjat a Rússia amb la seva mare. Se'n va a l'aeroport.
0: Avui veig que vas monotemàtic, eh?
1: Exacte, exacte.
2: La per terminal.
0: Aquesta setmana. Sort que no he d'agafar un avió a dues setmanes vista.
1: Per això. Però són estrenes aquesta setmana, han coincidit. En aquest cas, ella és a Rússia i se'n va, doncs, a tornar d'Israel. I aleshores, a l'aeroport, li diuen, escolti, pot acompanyar-nos? Separen la mare i la filla.
2: No.
1: I a la filla li diuen, vostè acompanyes? I a la mare li diuen, no, vostè no, vostè es queda aquí amb nosaltres. I la filla, abans de marxar amb els policies, té temps d'esmunyir-se d'alguna manera, acostar-se a la mare.
2: I li diu...
1: I diu una cosa a l'orella.
0: Oh! I tu no ho sents com a espectador?
1: No ho sents.
0: Oh, quina ràbia.
1: No ho sents. I tot i que ara ja sé què li diu, però no t'ho diré.
0: No, spoilers.
1: Spoilers. I aleshores, la separen, les interroguen a les dues, però el que passa és que ella, la mare, poca cosa...
2: Però
1: la mare
2: ho han vist que li ha dit alguna cosa, diguéssim.
1: Sí. La mare no sap massa què està passant i ella diu, no, ara podrà parlar amb la seva filla. I passen les hores i no parla amb la seva filla. I aleshores, fins que passen les hores, i escolti, m'han dit que la seva filla ja no és aquí a l'aeroport.
0: Quina edat la filla és adulta?
1: La filla deu tenir uns 20 anys.
2: Val. Mare meva.
1: 18 anys. La mare jove... fa goig, vull dir, a la sèrie, justament, ho explico perquè són com si fossin germanes, eh? I els diuen, ah, sou germanes, estan de viatge a la Índia, i una de les persones amb qui es troben li diu, ah, sou germanes vosaltres, per tant, hi ha aquest punt que s'examina molt aquesta relació propera de la mare, que no és en tot cas una figura materna, una figura d'autoritat només, sinó que és companya de vida. Han fet un viatge a la Índia, i se suposa que de la Índia han viatjat a Rússia, i sortint de Rússia, en aquest cas, la policia diu, no, vostè està traficant drogues. Primer li diuen, l'hem enganxat drogues, i ella pensa, no, és que la meva filla no fuma, ni de sols fuma tabac. I pensa, però què és, que li han enganxat un porro? Diu, no, tràfic de drogues. Tot el que li demanen, diu, al final li ofereixen, en aquest altre cop entrem en el món de la burocràcia, aquesta bèstia, li ofereixen, aquí comencen tot d'una a sorgir advocats, persones que t'ofereixen tractes estranys que no saps d'on ben bé surten,
2: si volen ajudar o no,
1: si volen ajudar o no, si són del propi estat que te'ls envia, etc. I a tu, clar, et fan allò típic de com et declares, que dius, si tu admets el càrrec només passaràs 2 anys a la presó. Si vas al judici, pots enfrontar-te fins a 12 anys de presó.
0: Clar, però si ho admets, t'estàs tu mateix dient que ets culpable.
1: Clar, estàs dient que ets culpable, que si tu no ho ets, costa molt de dir...
0: Totalment.
1: De dir, no, ara me'n passaré 2 anys de presó per una cosa que no he fet.
0: Per la cara.
1: Que no ho ets. I, per tant, a ella, la mare, que en aquest cas és l'heroïna de la pel·lícula, no?, de la sèrie, se'n va... O sigui, al final decideixen fer el judici, perquè ella diu, no, que confia per X motius, i aleshores, de moment, hi ha una petició de fiscalia de 18 anys de presó.
2: Però com és que tot això li fan escollir a la mare?
1: Bé, la mare diu, podem fer la defensa, clar, al final la fiscalia sempre ofereix un pacte. La fiscalia diu, escolta, si no em fas anar al judici i admets això, demanarem 2 anys de presó perquè el tràfic, com que igualment ella estava sortint de l'aeroport, volia dir que no volies fer el tràfic, no volies traficar dintre de Rússia, perquè tu ja estaves marxant. I, per tant, ho podem deixar amb 2 anys. En canvi, si em fas anar a judici, em fas anar a demostrar que no sé què, em fas perdre temps i recursos, doncs allò aniré per totes i demanaré la pena màxima que puc demanar amb això.
2: Però per què no ho parlen amb la filla?
1: Bé, aquí és el clar, perquè l'advocada, d'alguna manera... sí, és veritat que no sé com... O sigui, jo crec que la filla és adulta. Tampoc tinc ara
2: clar,
1: que
2: faci dubte. O sigui, és el que no entenc, és a dir,
0: que no
2: si la filla és la culpable...
0: Vols dir tu, no?
1: Que no sigui menor d'edat. Però jo crec...
2: Sí.
1: Crec que no. Crec que no, la filla, ostres, no ho sé, perquè clar, 17, 19 anys, doncs costaria de dir.
2: Saber.
1: Però, perquè clar, una menor d'edat tampoc sé si la posarien aleshores a una presó tal qual, eh? En tot cas, la mare d'alguna manera és està movent la defensa.
0: És com qui capitaneja
1: sí,
0: l'assumpte.
1: Perquè a tot això, si la mare hi ha algun advocat, perquè tot això la filla no li deixen veure tampoc, i tot es torna molt, molt confús. I el detall aquest de és veritat que ella al final raonen i potser en algun moment li diu a la filla, escolta, com, o sigui, què hem de fer? Per tant, vull dir que... I a partir d'aquí passa una cosa que, sense donar massa spoilers, comences a veure que la filla no és tan innocent.
2: Hi ha gat amagat aquí,
1: eh? Hi ha gat amagat.
0: Ja m'ho pensava.
1: Es revela qui és el que li ha dit a l'orella a la filla, a la mare, i aleshores diguéssim que la filla evidencia que sap alguna cosa de mètodes policials dels russos. La sèrie és israeliana, sí.
2: Quin gir, no?
0: La filla és del Mossad. Ara
1: no és del Mossad, però bueno, penseu una cosa, sí que és veritat que a Israel hi ha servei militar obligatori, una cosa el fan també homes i dones, i hi ha alguna cosa d'això també.
0: I clar, Israel és com alineat amb els Estats Units, i llavors hi ha molta tibentor amb Rússia i tot plegat, i...
1: Hi ha tota una trama allà.
0: No t'imagines que li diu, els teus macarrons són una merda, mama.
1: Sí, exacte. Ara ja t'ho puc dir. Ara que em passaré 18 anys a la garjola,
0: t'ho he de dir.
1: Ja puc dir que...
0: No suporto el gratinat dels teus macarrons.
1: Exacte. Massa formatge. Fes el favor de comprar un formatge bo, no?
0: Em sap greu, mama. Vinga,
1: va, aquesta és la lactosa que compres. No.
0: Aquesta és incondicional, que has dit que la tenim a Apple TV. Exacte. De moment tu n'has vist 3 capítols.
1: No, jo n'he vist... Un i mig. Ahir a la nit, a les 2 de la matinada, vaig tancar la paradeta.
0: Però tu ja saps què li ha dit la filla a la mare.
1: Ja sé què li ha dit la filla a la mare.
2: L'Àlex es va esperar fins que revelessin què li havia dit a l'orella.
1: Exacte.
2: I llavors va dir, ara ja m'és igual.
1: A dormir, ja podem anar a fer nones.
0: I llavors, a qui creus que pot agradar especialment aquesta sèrie?
1: Home, jo diria per als que poden separar l'artista de l'obra, perquè clar, és una sèrie israeliana que passa a Rússia.
0: Ja, endavant.
1: Dir, no són els dos països que a dia d'avui estiguin...
0: Amb més bona premsa.
1: Amb més bona premsa i que puguin caure millor amb molta gent. Per tant, si obvieu una mica això, la veritat és que els israelians fan bona ficció, vull dir que tenen una indústria de coses que, òbviament, últimament no exporten gaire per un tema, i els russos, la veritat és que no queden especialment ben parats perquè es veu doncs, tota aquesta corruptocràcia de Rússia. Per tant, els que poden separar i no els importa, diguéssim, la sèrie israeliana que passa a Rússia, etc. Ui, però els que s'embadaleixen amb la Gioconda, no? Que no saps per què està somrient, si no, perquè quan mires a la filla no saps si veure-hi una pobra noia, una mossa innocent o algú que vaja, que és...
2: És pràcticament el capo de... Vés a saber què, no?
0: És Narcos 3.
1: No? Exacte.
0: Ara amb una noia de 20 anys d'Israel. Sí, doncs ja tenim repassada i esbandida incondicional. Anem a buscar la tercera, que no és una sèrie, és una peli. Es diu L'Express de mitjanit. És una peli del 1978. Que...
2: Va, tira'l.
0: Ens diu l'Àlex que ja és a Netflix. Clar, és que aquí també eren faves comptades, tio, L'Express de mitjanit, per favor.

0: Ens criden a l'andana per agafar l'express de mitjanit, Àlex. L'hem d'anar a buscar a Netflix, aquesta andana.
1: L'hem d'anar a buscar a Netflix. Deia, pot ser que diguessin ara, no sé si estic cansant jo el tren de mitjanit, eh? Que el tren de mitjanit era una alegoria de
0: la cocaïna. A mi em sona molt que sí.
2: Que era una
0: substància psicotròpica. Hi ha poetes que s'han perdut buscant grafitis a les seves parets.
1: Exacte, no?
0: És a dir, és com una mena d'espai al marge de tot plegat on t'hi pots capbussar i potser no sortir-ne mai més.
1: D'acord, doncs la sèrie, la pel·lícula que us porto de l'Express de mitjanit...
0: T'he de dir que reconeixo i surto a la llum. No he vist mai aquesta pel·li, que és del 1978. Tu l'havies vista?
2: No, tampoc.
1: És una pel·li clàssica que jo crec que té sentit que no s'estigui publicitant molt, perquè ja en el seu moment es va acusar de turcofòbica. I és clar, segurament és una pel·lícula que ara jo no l'he remirat. Jo sí que l'he vist un parell de cops. És una pel·li molt interessant, però és possible que no hagi envellit del tot bé. Ja me la miraré per curiositat, perquè ja dic, jo la tinc emmagatzemada a la capítol de grans pel·lícules, i avui la volia recuperar perquè he vist que era Netflix, i la pel·lícula va de un noi és a Turquia, a l'aeroport.
0: No! Casava molt bé amb la temàtica de
1: Google. Exacte.
0: A veure què passa.
1: I quan és a l'aeroport i vol sortir de Turquia per tornar... li enganxen droga.
0: I cap on es dirigeix? Cap als Estats Units?
1: Ara no recordo cap on es dirigeix.
0: És el de menys.
1: Però sí, suposo que cap als Estats Units i li enganxen droga.
2: I algú li diu una cosa a l'orella.
1: No, en aquest cas no hi ha dubte.
0: Els macarrons de la mama.
1: No. En aquest cas no hi ha dubte. El noi, aprofitant que allà doncs, la droga era fàcil d'aconseguir barata, l'aconsegueix, però el que no era prou tan conscient és que, a banda de ser fàcil d'aconseguir barata, està altíssimament penat portar-ne a sobre.
0: No es pensava que la pagaria tan cara.
2: No,
0: aquella droga.
1: Efectivament, l'acaba pagant molt cara, perquè la sèrie bàsicament és un drama de presó, perquè el porten a la presó de Turquia, i allà, diguéssim, les condicions en les quals vius, això està passat també, està basat en una història real, les condicions en les quals viu van ser absolutament duríssimes. Sí que és veritat que, per exemple, surten, hi ha un moment que surten com unes violacions i aleshores ell, la persona que va entomar aquestes coses, diu, no, jo vaig tenir relacions homosexuals consentides, però no una violació. O sigui, hi ha una separació entre el que realment va passar, o com a mínim el que va explicar la persona que va patir tot això, que es va tirar uns quants anys en allà, clar, va veure la seva dona, si no va poder tocar la seva dona. Hi ha una escena molt famosa de la pel·lícula, que és els dos a través d'un vidre, no? I realment està molt ben filmat. Això és una pel·lícula, imagineu-vos els noms de pes que hi ha, escrita per l'Oliver Stone.
0: Uau!
1: Dirigida per l'Alan Parker.
2: Déu-n'hi-do.
1: I amb la música del Giorgio Moroder. Per tant, això va estar nominat a Òscars...
0: Tres tòtems de la cultura popular dels últims 40-50 anys.
1: Exacte, de secundaris hi ha el John Hart, etc. Wow. Jo crec que justament potser és el protagonista la baula més feble d'aquella cadena, però vull dir, és una pel·li molt sòlida. De les primeres pel·lis que feia l'Alan Parker, que jo crec que, vaja, l'Automat Verdi o The Wall, aquella adaptació del disc doble de
0: Pink Floyd,
1: no? I per tant, és una pel·li molt potent, amb unes imatges molt dures, de tortures, és a dir, és una pel·li aspra. Hi ha també una escena famosa, no?, que les deixen sortir i aleshores han de donar... Doncs l'únic que tenen és com un pati i en el mig hi ha una columna, i aleshores l'únic que tenen és una hora al dia, o els minuts que siguin, donar voltes...
2: A la columna, eh?
1: Com mules que anessin arrossegant allò a la mola, allò a la columna, tots en ordre, absolutament desprovistos de qualsevol individualitat, etc. No? Per tant, és una pel·lícula sobre un descens als inferns, molt bèstia, molt colpidora, i he pensat, dic, mira, ja que hi ha gent, la gent guai que fa vacances al juny, que s'acosta al juny, he pensat, anem a embargar-los-hi una mica aquestes vacances, que és la millor època de poder-les fer.
0: Oh, i tant!
1: Anem a embargar-los-hi posant-hi la por al cos quan hagin d'agafar l'avió. I a aquestes dues estrenes, doncs hem dit, posem-hi també un clàssic dels anys 70.
0: Era un 3 en ratlla de manual, la cosa casava de nassos. Va, qui creus que ha de recuperar aquest Express de mitjanit, pel·li de l'any 78 que tenim a Netflix?
1: Doncs escolta, per als qui els agrada la carn crua, perquè aquesta és un carpaccio...
0: És cafè pels molt cafeteros.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí, és
0: Uf, sí, és a dir, que dius senyong, no?
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: El filet, que regalimi.
1: Exacte, sí, sí, tot regalima allà. I també per als qui poden mirar sèries dels 90 i no els importa, perquè tenen aquest punt de dir, home, això no es podria fer, però nyam. Doncs hi ha un punt d'això. De fet, el govern turc va intentar prohibir, per exemple, a Alemanya. Va demanar, el govern turc va demanar a Alemanya que censurés, hi ha una població, com sabeu, turca, sí, molt important en el país, i va demanar que censuressin la pel·lícula. El govern va dir, escolti, mira, aquí, aquestes coses no les fem. Tampoc és la millor carta de presentació quan tu vols netejar la imatge del teu país.
0: No la poseu, no la, aquesta pel·li.
1: Exacte, prohibiu això, perquè no ens dona la imatge que volem. I dius, home, una mica estrany, no?
0: Totalment.
2: També em sorprèn que l'hagin posada a Netflix, sent una pel·li com tan antiga. Netflix està tan a tope, no?, produint, sí, els seus continguts.
0: Jo també t'ho volia demanar, si ho fan habitualment això a les plataformes de recuperar oldies.
1: Jo diria que deuen haver comprat un lot tal distribuïdor que tenia 100 pel·lícules, de les quals 3. També és veritat que està bé, o sigui, sempre intenten tenir una mínima quota de 4 pel·lis dels anys 70,
2: no, molt a favor,
1: dels 90, en tenen poques, de fet. Però aquesta és justament una d'aquestes que jo crec que és prou estàndard, per entendre'ns, no?, o prou comuna. Fons d'armari, on podríem dir. Jo crec que forma part d'un fons d'armari bàsic.
0: Em deixes una petita reflexió? Sí, així de... No, que...
1: Escolta, com si estiguessis al teu programa,
0: que no soni molt pedant. No, però, mira, llegia una entrevista amb en Tarantino, sí, que deia que a les seves pel·lis ell intenta eliminar la pulsió sexual, perquè llavors dona molt de pes a les converses. És aquelles típiques converses de Tarantino que s'estan molta estona parlant i parlant i parlant, perquè és veritat que a vegades el fragor d'anar a buscar l'escena de la rambada fa que tot s'acceleri, i ell deia, jo intento frenar això i ho faig extirpant la cosa sexual.
1: I filmant peus, eh? També, sí, diguem-ho tot, eh?
0: També.
1: Filmant molts peus.
0: Altres fetichismes. Però m'hi has fet pensar en això que has dit de gent que s'empassa a sèries o pel·lis dels 90. A mi em funcionen molt últimament els productes dels 90. Saps per què? Per la tecnologia. És a dir, crec que l'ús de telèfons mòbils i de segons quina tecnologia i d'internet els productes audiovisuals ara més contemporanis a vegades acceleren la narració d'una manera que jo a vegades tinc ganes de posar-ho a 0,5.
1: Clar.
0: Saps? Llavors, ostres, pel·lis d'aquestes on la tecnologia no té cap pes, o és un pes molt lent, de dir, vaig a trucar a veure si me l'agafen, saps?
1: Ah, sí,
0: que no hi ha hipervincles, no hi ha pantalles que se superposen.
1: Sí, ara amb 3 clics tens tot. Un concurs com el Tiempo Soro, no?, que havien de trobar la resposta
0: aquí
1: en enciclopèdies, no?
0: Aquí vaig, exacte.
1: Avui seria còmic, no?
0: Clar, doncs això. Moltes gràcies, Àlex.
1: Escolta, de Rex.
2: Àlex.
0: De Rex. És que pensava, estem a punt d'acabar i no l'he colat encara.
2: Doncs crec que has de tirar l'últim Lololo, no?
0: L'últim Lololo. Ah, és veritat que tenim un últim Lololo, perquè com que ara tornes dimarts que ve,
1: efectivament,
0: seguim fent girar la roda, com la de la Uineta.

Segueix girant la roda. Dimarts que ve tornarà l'Àlex. Per avui, doncs, ja ho hem esbandit tot. Sèries i pantalles. Secció CIP, que ens porta cada dimarts. I, a més, avui en berenar.

0: 91-53.
1: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Ostrell.
1: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
2: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
3: Sí,
2: vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
2: i ens ha enviat un Excel, mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
1: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
6: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
7: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a ICAT?
8: Ei, ja us ho dic 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
9: Sóc un locutor.
10: Ai, que mono!
7: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només per curiositat. Portes bigoti.
11: Oh, yeah!
6: Alberto, controla't, sisplau. No ens has contestat la pregunta. Què sona en directe de 3 a 5 a ICAT?
12: Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a ICAT.
7: Aquesta veu m'encanta!
12: A mi m'encanteu vosaltres.
13: Ell era el més vell de l'assemblea.
1: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Rayo de María.
1: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
2: Rayo de María. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. Rayo de
0: María. Té, deixa'm veure els nens.
3: Hola, bona nit, gent d'ICAT. Que podríeu posar la cançó Beyond the Woods d'en Dami Álvarez? Quin bon rotllo que dona aquesta cançó. Va, vinga, a veure si us enrotlleu.

Em ve molt de gust escoltar Purgatori d'Amazoni. Anant cap a casa ara, sortint de l'escoleta. Gràcies, una abraçada. Defensem el sí.

0: molt fan de la Franzina, no només perquè ens demani Purgatori d'Amazoni, que és un tros de cançó que no la punxem pas gaire i mola ara recuperar-la, sinó perquè t'hi hauràs fixat, Aina, al final de la seva nota de veu deia "I visca el sí-sí". Repeteixo, visca el sí-sí.
1: I que bones estan les galetes que m'has hagut de comprar després de perdre l'aposta.
0: Les nostres, aquelles de xocolata que ens agraden tant del lloc aquest d'aquí davant de la ràdio, aquelles finetes, primetes, que entren també. L'Àlex també se n'ha cruspit unes quantes,
1: L'Àlex, doncs sí, t'he de dir per això que per qui no ho hagi sentit durant el programa, l'opció guanyadora, perquè així ho diu el servei lingüístic d'aquesta casa.
0: I per això es prenes tu per la patilla de Frank Lluís Giró, lol.
1: És sí-sí. La sí-sí.
0: Una sí-sí.
1: Correcte.
0: Paraula femenina. Doncs vinga, marxem amb en Dan Peralbo, què et sembla? Els Dampes.
1: Sí que tinc roba per estendre.
2: Hola, gent del Nota de Veu. Soc en Bernat Ausà i m'agradaria que poséssiu la cançó "He begut" de Dan Peralbo i m'agradaria dedicar-la a en Roger i en Max.

0: Escoltes ICAT. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda.
1: Hola, hola, què tal, com esteu? Benvinguts un dia més a Independents, el programa que reuneix molta música i també informació musical aquí a ICAT. Cada dia de dilluns a dijous a les 7 de la tarda ens trobareu l'equip habitual, Mercè Rigual, Diego Monroy, David Talleda, Josep Martín. David, bona tarda.
2: Bona tarda, Josep Lluïen. Doncs mira, si veu escoltar el final del programa d'ahir, ja sabeu que avui parlarem de Broken Social Scene, que acaben de publicar un disc, el seu retorn després d'una dècada de silenci, un disc que es diu Remember the Humans. I mira, parlar de Broken Social Scene és també recordar que diverses vegades, en diverses ocasions, han estat tocant el Primavera Sound. Això ho diem perquè ja estan disponibles els horaris d'aquesta nova edició 2026, el que tothom estava esperant. El meu grup a quina hora toca i a quina podré veure?
1: Doncs res, segur que hi ha molta gent esperant-ho, efectivament. Nosaltres també, que ara quan acabi el programa ens anirem a mirar aquests horaris, a veure com ens organitzem la feina, perquè un any més ICAT i aquest programa serà al Primavera Sound, al recinte del Parc del Fòrum. I ens hi posarem ja mateix, començant amb una cançó nova d'una d'aquelles veus del nou soul anglès que ens té enamorats des que vam començar a escoltar-la ara ja fa 10 anys. Georgia Smith té cançó nova, es titula What's Done is Done, recupera el millor so del UK Garage i així comencem el programa d'avui. Benvinguts!

Així de bé sona George Smith amb aquesta cançó nova titulada What's Done Is Done, i del Regne Unit, que és d'on és George Smith, anem als Estats Units, i allà trobem Smashing Pumpkins, i atenció perquè els fans de Smashing Pumpkins estan d'enhorabona perquè la banda nord-americana ha compartit finalment aquell disc inèdit titulat Zodion at Crystal Hall. Fins ara aquest treball únicament es podia adquirir a Madame Zuzu's, que és la tateria i el restaurant vegà que Billy Corgan i la seva dona, la Chloe Mendel, tenen a la localitat d'Illinois. Zodion at Crystal Hall es nodreix d'una dotzena de cançons que Corgan i el bateria Jimmy Chamberlain van gravar per diversió durant la pandèmia. Com a mostra, us deixem amb aquest tema anomenat Scimitar.

0: junts amb un escenari es creava una bomba.
1: Després de la preestrena ahir al cinema es fenomenat de Barcelona, aquest vespre a partir de les 10 es podrà veure a les nits sense ficció de TV3 el documental Sopa de Cabra, Tornar Enrere. Al llarg de 90 minuts repassa la carrera de la banda gironina al llarg de les 4 dècades que porten en actiu, un aniversari que coincideix a més amb la gira que van començar la setmana passada a la sala Ras Matàs de Barcelona i que fins al mes de setembre els haurà per diversos punts del país. La pròxima parada serà aquest dissabte a la plaça del Soler de Sant Feliu de Pallerols, al municipi de la Garrotxa.
2: I'm never gonna forget the day that we almost opened up for Green Day.
3: Almost opened. Man, we're not almost opening.
2: Well, how are we getting there?
3: We're taking Wayne's car.
1: I aquest és el trailer de Nimrods, és a dir, el biopic sobre Green Day, que funciona com una comèdia generacional i que s'inspira en els primers anys de la banda a la carretera, tocant, per tant, en llocs molt petits i abans de la publicació del disc Dookie, el disc que els va catapultar la fama. L'ha dirigit Lee Kirk i els tres components del grup californià són els productors d'aquest projecte, que s'estrenarà als Estats Units el dia 14 d'agost i que, de fet, narra les aventures de tres adolescents que creuen Nord-Amèrica perquè estan convençuts que podran ser taloners de Green Day la nit de Cap d'Any.

Doncs anem ara a actualitzar l'agenda de concerts i comencem amb els més imminents, que és el que els bielorussos Moshe Doma fan dijous de la setmana que ve a la sala Razzmatazz de Barcelona. I pocs dies més tard, el 4 de juny, els colombians Kraken portaran el seu rock duo a la sala Upload. Doncs en aquest mateix local, la sala Upload, el 17 d'octubre, celebrarà el 30è aniversari de Magic in the Air, aquelles festes Mod 60s que es van organitzar a la sala Magic. De moment, el que se sap és que hi haurà un munt de DJs molt diversos i també l'actuació de Los Retrovisores. Ja de cara a novembre, els nord-americans de Last International actuaran el dia 12, ho faran a la sala Wolf, i el noruec Kyle Alessandro farà el dia 25. Ruslan ha confirmat concert el 17 de desembre a Razzmatazz. I acabem amb el que està sonant de fons, Soc un bohemio, que fa pocs dies va treure aquesta nova cançó titulada Un lloc. El 25 de febrer presentarà tot aquest material nou a la sala Apollo, unes entrades que s'han posat a la venda avui mateix al preu de 21 euros. I acabem amb la lleidatana Berta Saura, és a dir, artísticament se la coneix com Bru. Ella va ser la guanyadora del Premi Èxit del Sona Nou 2025 i avui ha publicat ja el seu primer llarga durada amb el nom de Col·leccionista. El 17 d'octubre el presenta l'Orfeó Lleidatà i el 23 del mateix mes ho farà a la sala Elio Gabal de Barcelona. Us deixem amb una de les cançons, un tema titulat Potser demà.

0: Avui entrevistem una de les bandes de música independent més importants de les últimes dècades. Ens fa molta il·lusió parlar amb els canadencs Broken Social Scene a motiu de la publicació del seu nou disc Remember the Humans. Ja veureu que no és una entrevista convencional perquè el grup tampoc ho és, a convencional. Parlarem amb dues de les forces creatives que impulsen el grup des de l'any 1999, Kevin Drew i Charles Spearing. Drew podria exercir de líder de Broken Social Scene, però és que això és difícil d'afirmar, en una banda com aquesta, que més que un grup estable, és una mena de col·lectiu on van entrant i sortint músics. Això fa que tinguin unes dinàmiques creatives força diferents a la resta i que la seva discografia sigui una mica dispersa. Ara feia gairebé 10 anys que no publicaven disc i potser podríem començar per aquí, perquè ens expliquin si Remember the Humans es pot considerar un disc de retorn o no.
1: Bé, no crec que en puguem dir un retorn, tot i que m'encanta la poesia que envolta aquesta paraula perquè, al cap i a la fi, ha acabat siguent una mica això. Especialment amb el productor amb qui vam treballar, en David Neufeld. Això va ser un gran retrobament. El so del grup, això també va ser un gran retrobament. El fet de reunir-nos, que els músics tornessin a participar en aquest disc, això va ser un gran retrobament. Gent com la Leslie Feist, la nostra estimada cantant, en Charlie i jo ja fèiem discos quan tenia 19-20 anys. No és que sigui un retrobament en el sentit tradicional, això és el retrobament d'una banda? No. Però està ple de tants retrobaments emocionals i musicals, i ho és només pel sol fet que feia gairebé una dècada que no entràvem junts a un estudi.
2: És una mica difícil de dir que és un retorn del grup, perquè les fronteres de Broken Social Scene són una mica confuses. Així que, en cert sentit, és un retorn, però és una mica un retorn accidental, perquè molts de nosaltres hem estat en contacte i hem treballat junts durant els últims 10 anys. I tampoc hem parat de fer gires, ni hem deixat de quedar. Però entenc el que dius i que hi ha una sensació de... com de tornar-se a juntar.

0: Ja veieu que els dos músics de Broken Social Scene que entrevistem consideren que aquest disc pot interpretar-se com un disc de retorn, però no del tot. I quan els escoltava de fugir, de fer servir aquesta paraula, retorn, també pensava, què en deuen pensar d'una altra paraula que sempre s'associa al grup? Considerant la seva alineació variable de músics que van entrant i sortint i que molts d'ells tenen carreres en solitari o amb altres bandes, Broken Social Scene es pot considerar un supergrup?
1: Jo ja no faig servir la paraula supergrup, ja només perquè fa molt de temps que estem tocant. És un grup d'amics.
2: Som una banda amb fronteres poroses, ja saps, la gent va i ve. Som molt amics, així que els conceptes que tenim de comunitat i de llibertat individual potser és diferent a altres bandes. Però d'acord, Broken Social Scene és una banda. We're a band.

0: Tot sovint escoltem històries de grups que són pocs músics, duets, trios, quartets, que s'han d'esforçar molt per no engegar-ho tot a rodar quan comencen a aparèixer les desavinences artístiques, diferents punts de vista de com enfocar el futur del grup. Doncs ara imagineu-vos com deu ser haver de gestionar les dinàmiques internes d'una banda com Broken Social Scene, que implica més d'una desena o una dotzena de músics en rotació. És responsabilitat del funcionament d'aquest grup de tothom, de tots els músics. Però una mica aquest paper de coordinació l'acaba assumint Kevin Drew. Així que no m'estranya que hagi tingut diverses úlceres en aquest temps.
1: The ulcer doesn't come from playing music, by any means. The ulcer comes from the stress of...
2: L'úlcera no em ve de tocar música, de cap de les maneres. L'úlcera ve de l'estrès d'intentar tirar endavant aquesta banda, perquè s'ha d'entendre que jo sóc el propietari del segell que publica la banda. El meu pare porta el negoci amb mi, i quan truca un manager, em truca a mi, i quan truquen els entrevistadors, em truquen a mi. A més, tinc un nou programa de ràdio, i llavors crec que en aquesta vida intentes tenir-ho tot controlat. I aquesta és la clau, i tenim aquesta mena de converses contínuament. Realment penso que les úlceres són una gran metàfora d'aquest intent de controlar-ho tot, de trobar un sentit a tot plegat que tingui lògica per a tu. En aquesta banda de classe mitjana i en aquesta indústria, els problemes sempre són els mateixos i sempre et trobes intentant resoldre'ls. Realment res no canvia. Les frustracions són les mateixes, els problemes són els mateixos. Allò nou que m'ha portat és un munt de cançons noves. Això és tot.
1: The problems are the same. We tried new was new songs. That was it.

0: Aquesta cançó es titula The Call i és una de les bones cançons, de les més noves, del grup canadenc Broken Social Scene. Avui els entrevistem aquí a l'Independents ICAT amb motiu de la publicació ben recent d'un nou disc, Remember the Humans. És l'últim disc d'una banda amb una història prou llarga. Són més de 25 anys publicant música de forma independent, un quart de segle remant, superant tota mena d'obstacles en una indústria, la musical, cada vegada més complicada. Realment és un exercici de resiliència, d'adaptació i de certa tossuderia. Charles Spearing ha trobat un mite clàssic per explicar-ho millor.
1: És la història de Sísif, castigar t'empenya la roca muntanya amunt una vegada i una altra per a tota l'eternitat. Doncs jo estic intentant vèncer el sistema sent un Sísif feliç. Continuem fent el mateix una vegada i una altra i estem fent la gira número infinit i fa molts anys ja que estem en això de la música. Hi ha com una dèria lògica de perseguir algun tipus d'objectiu i sempre sentim que tenim una mena de sostre de vidre que no som capaços de traspassar. I això pot generar frustració. Però jo estic intentant pensar d'una altra manera i simplement gaudir més del viatge. Hi ha molt per gaudir. Com més miro al meu voltant, més sento que tenim molta sort. Hi ha moltes coses de les que està orgullós i encara que acabem empenyent la roca muntanya amunt una vegada i una altra durant la resta de la meva vida, intentaré mantenir un somriure a la cara.
0: Doncs enhorabona, Broken Social Scene, per aquesta manera d'entendre la música. La música i el negoci de la música. Perquè al final és un negoci només per uns quants privilegiats, eh? I música i negoci de la música són dues coses diferents. La música, la més pura, flueix per les venes d'aquests músics. A més, hi ha tantes veus diferents, tant talent reunit, que quan s'ajunten en un estudi o en un escenari, neix la màgia.
1: La música en realitat es converteix una mica en una metàfora de la nostra manera d'estar junts. Quan toquem música, deixem espai als uns, als altres. No sabem què tocarà l'altra persona i així tenim aquest tipus de dansa amb, ja saps, la improvisació. De vegades estàs fent música i vols que evolucioni en una direcció determinada, però llavors algú intervé i comença a tocar una cosa totalment diferent. I ho has de o bé seguir-ho, o lluitar-hi, o intentar accentuar-ho d'alguna manera. Així que hi ha aquesta mena de col·laboració contínua amb els teus propis sentiments personals i tot allò que el món del teu voltant et dona.

0: Però Cançó Xalacín són tota una institució de la música independent del Canadà, un país amb una producció brutal i novedosa, clar. Del Canadà han sorgit alguns dels músics més importants de tots els temps. En voleu un exemple? Només un? Neil Young. Tot i que potser molts es pensen que és nord-americà. A veure, que ara té la doble nacionalitat, eh? Però, vaja, que és un símbol de la música canadenca. I segur que molta gent es pensa que és als Estats Units, però no, i són dos països, no cal dir-ho, diferents. I això encara queda més clar ara amb l'administració Trump, que va començar la legislatura, us recordareu, atacant el Canadà i venint a dir que el volia comprar a cop de talonari. Així que ara més que mai, no us confongueu, ni amb Neil Young ni amb Broken Social Scene. I si no, escolteu què hi tenen a dir en Charles i en Kevin.
1: The definition of a Canadian is that we're not American.
2: La definició d'un canadenc és que no som americans i tampoc som britànics. Realment no sabem què som, però sabem que no som. I quan d'alguna manera ens vam sentir amenaçats per ser absorbits pels Estats Units, tothom es va posar a la defensiva i tothom es va unir. Vas amb el cotxe i veus banderes canadenques per tot arreu, cosa que abans no veies. Jo no sóc excessivament patriòtic, però començo a fixar-me més en les coses bones en comptes de ser molt crític. Al Canadà hi ha molt de suport a les arts i en aquest sentit senta bé això de no ser nord-americà.
3: Nosaltres vivim al costat d'un veí molt sorollós i jo m'estimo als Estats Units, m'estimo als nord-americans, el país i tot el que ha fet per nosaltres. I el temps passa, les coses canvien i ara toca aguantar el xàfec. Això és el que passa.
0: Heu escoltat una part que a mi m'ha interessat especialment, quan diu que el govern del Canadà dona molt suport a la música. Doncs potser que en prenguem nota, tots plegats, perquè si s'inverteix en música, això acaba donant els seus fruits. Ara, per exemple, mig món està pendent de qui guanya cada any el Premi Polaris, que distingeix el millor disc canadenc de l'any.
4: It's great that you look at things like the Polaris Prize because
3: és fantàstic que us fixeu en coses com el Premi Polaris, perquè són uns premis que comencen amb només amb la participació d'una seixantena de bandes. Donen molt d'espai per donar a conèixer bandes. A més, l'escena musical canadenca, especialment a les ciutats de Toronto i Montreal, ja era molt activa i molta gent va poder entrar-hi i beneficiar-se'n. El que també és una part enorme de l'escena musical canadenca és el sistema de subvencions del govern, que és molt potent, especialment per als que estan començant. I així és com la sinergia de tot plegat, que els sistemes estiguin preparats, fa que grups puguin arribar a Espanya, es presentin i diguin: aquí tens els nostres discos. Cada vegada que algú ens diu que vam aconseguir trencar les barreres, ara que ja tinc 50 anys, ho celebro perquè vam treballar de valent i estàvem en contra d'un sistema i ho vam fer amb integritat artística i ho vam fer a la nostra manera. I això és molt difícil de fer avui en dia perquè gran part de l'èxit ara mateix es basa en la popularitat, els algoritmes i en assolir objectius, especialment ara que s'està introduint la intel·ligència artificial. Si vas escoltant tota la música nova que va sortint, hi ha un cert patró, un patró de buida.
4: There's a pattern there of just an emptiness.

0: Doncs ja acabem aquesta entrevista amb Broken Social Scene. Ens ha fet molta il·lusió parlar amb la banda. Celebrem que tinguin encara il·lusió, forces i inspiració per continuar publicant discos com el recent Remember the Humans. I per acabar, una pregunta que fem sempre als músics internacionals que passen per aquí. Quan els podrem veure en directe? Perquè a hores d'ara no hi ha cap concert previst de Broken Social Scene a Barcelona o a Catalunya.
1: Pregunta-ho als promotors espanyols. Ells poden afegir-se a aquesta gira. En tot cas, no és una decisió de la banda. Sempre són els diners. No ho oblides mai. Al cap i a la fi, tot es redueix als diners. El Festival Primavera ha sigut molt generós amb nosaltres durant anys i crec que hi hem tocat 3 vegades. Però quan veieu que certa gira o certes bandes no toquen a la vostra ciutat, recordeu sempre que no és decisió de la banda que diu «Ei, no anem a Barcelona». És cosa dels promotors, i per ells també són temps difícils i han d'assumir molts riscos. Esperem que quan fem aquest tram de la gira, que la tardor això acabi derivant en «D'acord, hem de tornar a Europa i tocar amb més festivals el 2027». Aquest és l'objectiu. Això és el que realment ens agradaria.

0: Independents. A ICAT.
1: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
2: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
1: Sense filtres.
2: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
1: Sense pèls a la llengua.
2: I a més també podem anar a sopar, eh?
1: Sense vergonya.
2: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
1: Però amb molta, molta cafeïna.
2: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
3: El programa que desperta Catalunya.
0: T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
4: Pausa.
0: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
5: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
6: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
4: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
0: Pausa.
4: Vols aprendre a ballar amb estil? Tenim la pista més gran de Catalunya amb un mestre als plats. Pista de fusta amb Miqui Puig. De dilluns a dijous a les 8 del vespre a ICAT.
0: Independents.

grup sempre té una història i uns orígens, i així és com sonaven Beastie Boys l'any 1982. Doncs aquell any van publicar aquest EP titulat Polywopesteu, que va passar totalment desapercebut i que musicalment, doncs, ja podeu comprovar que tenia les seves arrels en el hardcore i el punk. De fet, aquest és l'únic treball on hi va participar el guitarrista John Berry, que posteriorment va marxar de la banda per dedicar-se a altres projectes artístics, tot i que sempre va mantenir una forta amistat amb la resta de components. Tant és així que George va tenir un record i un agraïment per a ell l'any 2012 durant la cerimònia del Saló de la Fama del Rock. I avui recordem John Berry a motiu del 10è aniversari de la seva mort després d'una llarga batalla amb la demència frontotemporal. I mira, parlant de Beastie Boys, recordeu que des d'aquí ho vam anunciar, un dels seus components, el Mike D, el 16 de juny estarà en directe a Barcelona, concretament a la sala 2 de l'Apolo, i unes entrades que es van posar a la venda divendres.

0: Doncs entre els músics que avui fan anys, concretament 70, hi ha Martin Guerre, el membre fundador de Human League i també de Heaven 17, dues formacions britàniques pioneres al que es va anomenar com a synth pop. Guerre també té una llarga trajectòria com a arranjador, com a compositor, com a programador musical i com a productor, i de fet ell va ser el responsable de la producció de la versió que Tina Turner va fer del clàssic Let's Stay Together i que es va incloure al disc Private Dancer, que li va permetre tornar al cim de la popularitat. I també el nom de Martin Guerre apareix, per exemple, en el disc de debut de Terence Darby i el sisè àlbum de Ayrshire. I avui, 70 anys que fa Martin Guerre, però Josep, avui faria 80 anys Pere Tàpies.
1: Doncs sí, val la pena que el recordem perquè és una de les veus mítiques d'aquesta casa, dedicat en concret no, però sí de Catalunya Ràdio. Ja sabem, aquest Tàpies Variades va fer història de la ràdio, però abans l'havia fet en el món de la música, i avui està bé que el recordem perquè avui hauria fet 80 anys. I no només el recordem nosaltres, sinó que hi ha en marxa un projecte del Joan Reig de reivindicació del repertori de Pere Tàpies, perquè la veritat és que, home, potser alguns l'han oblidat, però molts el tenen encara present. El Joan Reig ho té claríssim, ell i Westrip, perquè junts han tirat endavant aquest projecte que de moment ha fet una versió de La Cadira, un dels originals de Pere Tàpies, que, sí, avui hauria fet 80 anys.

Aniversaris, alguns doncs, de gent que encara està viva, altra de gent que ens ha deixat, però que volíem recordar que avui hauríem fet anys, com el cas de Pere Tàpies. I també tenim una notícia, la desaparició o la separació d'un grup que té una cançó que, mireu, us agradarà o no us agradarà, però ja us dic ara que tots l'heu escoltat en algun moment.

0: Això és el que tècnicament s'anomena un earworm, que és aquelles cançons que un cop les escoltades se't queden dintre de l'orella, diríem, i ja no les pots oblidar. Aquesta cançó va fer molta fortuna, són els Aqua, un grup mig danès, mig noruec, que la cançó té uns quants anys, eh? Però...
1: Sí, és del 97.
0: I, del 97, que és quan va publicar el seu disc de debut, i darrerament van tenir un repunt de popularitat Aqua amb aquesta cançó, perquè quan va estrenar-se la pel·lícula de Barbie, doncs, esclar, aquesta cançó va tornar a punxar-se arreu, i, de fet, havien estat fent alguns concerts, però la notícia d'avui és que Aqua es separen.
1: Sí.
0: Aquesta és la notícia. Diuen que és
1: el... De fet, per si algú es pensava que encara continuaven.
0: Diuen que és el millor moment per dir adéu. La veritat és que no és la primera vegada que es separen, eh? Ja hi havia hagut alguna separació anterior, i en tot cas és un grup que, home, ells com a grup potser no passaran la història de la música, però aquest Barbie Girl... Sí que, vaja, va marcar una època.
1: Va marcar una època, va destrossar uns quants timpans.
0: Sí.
1: I, home, jo diré que si ara féssim una enquesta d'allò de dir recordes el grup Aqua? Sí. Recordes alguna cançó més de Barbie Girl? I segurament no te la sabran dir, eh? Jo he estat mirant aquí la discografia, tenien tres discos, però jo només recordo aquesta.
0: Sí, tres discos, l'últim del 2011, és a dir, que tampoc és que estiguessin molt actius pel que fa discos, però sí que està

0: Endavant a l'Independents, perquè Aqua segurament l'han versionat també molts artistes, però tenim tot seguit una versió, ja veureu, d'un clàssic que li han donat la volta com un mitjó.
1: Versió o original? Versió o original? Versió o original?
0: I avui escoltem una de les versions de Creedence Clearwater Revival que han fet, ho vull pronunciar bé, Tim Erzma, Reinaldo i Granota. Però de moment, l'original de la Creedence.

Aquesta cançó estic segur que l'heu escoltada molts de vosaltres. Es titula Up Around the Bend i és un dels grans èxits de la Creedence Clearwater Revival, que vagin té molts, eh? Però és un dels que van incloure un dels seus millors discos, aquell Cosmos Factory de l'any 1970. També es va publicar com a senzill amb Run Through the Jungle, una altra gran cançó a la cara B, que bons, que eren la Creedence Clearwater Revival més clàssica, eh? Doncs Up Around the Bend és una cançó que ja l'han versionada artistes importants com Elton John o els finlandesos Hanoi Rocks. I ara, doncs, hi hem de sumar una nova adaptació, aquesta molt psicotròpica, diríem, la que han fet Caballero Reinaldo, Tia Mersma i Granota. Aquest trio acaba de publicar Trombos Factory, un recull de versions impossibles de la Creedence. Si veieu la portada del disc, també es fareu un far de riure, perquè surten ells disfressats imitant la portada del mític Cosmos Factory. I ja veureu que aquestes versions són molt boges, molt allunyades als originals, així que prepareu-vos. Així sona la seva versió d'Up Around the Bend.

0: L'Aparador.
1: Nina Calo és un projecte musical en català format íntegrament per dones que fusiona rock, funk i pop amb un fort component narratiu i social, com a mostra aquesta cançó titulada Fins aviat.
2: Hola, sóc Nina Calo i aquest projecte neix d'una experiència personal de maltractament i a través de les cançons explica aquest procés que vaig viure des de la meva mirada, no des del victimisme, sinó des de fer-me responsable del meu camí i reconstruir-me des de l'autoestima i l'empoderament. I fins aviat és el moment final quan deixes enrere el dolor i comences a mirar-ho amb més optimisme i fins i tot amb un toc més sarcàstic i irònic. I és una manera de dir adéu des de la llibertat, així que espero que la gaudiu moltíssim i fins aviat.

Doncs hem obert l'aparador i hem entrevistat els Broncos Social a 5 i hem fet una miqueta gairebé tot el que teníem previst en el dia d'avui. Ara ja comencem a pensar en el demà. Demà tenim més coses aquí a l'Independents. Entre altres, escoltarem trompetes. Trompetes catalanes o enregistrades a Catalunya que van més enllà del jazz.

0: farem un petit informe sobre trompetistes, diria, aventurers o d'avantguarda, en alguns casos, de Catalunya. I això ho lligarem amb la programació del Festival LEM, perquè allà hi ha un trompetista il·lustre, que ja ha passat també per l'Independents, que és Marc Cunningham. Demà parlem del LEM.
1: Efectivament, el LEM que es fa entre el 21 i el 30 de maig, amb 11 concerts molt diferents, i també, doncs, aquesta segona part, perquè demà tenim aquest tema doble, el LEM i els trompetistes catalans actuals.
0: Doncs us esperem demà a partir de les 7 amb tot això i molt més.

0: Cada vespre dedicat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous a les 10 del vespre a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Escolta, si cap dia balles la pista de fusta. Soc Miqui Puig als plats, el DJ. Arrenco una nova edició, un nou dia a la pista. De dilluns a dijous, de 8 a 9. La FM, la vella discoteca, ha dit cap posada al dia. Amb un històric increïble. A migdia ja som els servidors de streaming. Aplicació per mòbil o tauleta, per fernàlia sònica, el que tu desitgis. Sempre hi som. I al migdia, aquest so increïble vellotat. Amb un històric que ja passa. Els 1700 capítols. Un històric que avui comença. Celebrant que fa 10 anys. Que ja no tenim un prins. Inèdits que aniran sortint. El d'aquest any es diu With This Tear. Roger Prince Nelson.

20 anys sense Prince. Aquesta cançó la va cedir a Celine Dion. Mai l'havíem sentit amb la seva veu i els seus hereus la regalen els fans. Han passat 10 anys de moltes coses. Prince va marxar i d'altres també. Si ens arrenca una pista de fusta que més a més avui estrenarà un tema inèdit de l'Instituto Mexicano del Sonido Beck i els Meridian Brothers. Què us sembla? Internacionals.

lenta posta. Que bonic és el disc de Sant Isidro. Una de les meravelles de la temporada ets a la pista, la de fusta amb novetats, començant amb bellesa i tendresa i pujant molt.

0: Endavant del debut de N-Train, el projecte de Mirencho Palomar. Això es diu Leaping, Sleeping Means Living. Ple de guitarres reverberades i de belleses.
1: Aicat, pista de fusta.
0: Tarda rere tarda, la bellesa és innegociable. Ja ho sabeu. Leisure, right out. Connecta, balla, gaudeix aquest baix.

des de Nova Zelanda, Leisure i el seu Ride Out, un baix que et porta tot una vida. Ride It Out. Aquests són els camins. Roof Bandits i els Soul Adventurers. Fet aquí, fet a casa,

0: contemplam, quem és lais, jugant per sobre d'aquesta melodia i aquest ritme. La seu veu és això com un petit joc, com si fos fàcil. You do, Àfrica ara mateix.
1: En digital o a l'FM,
2: Pista de fusta.
0: Un altre descobriment de l'amic Àngel Ibáñez.

0: Aquí no hi ha descans, només ballar, suar i somriure.
1: Eso no és una meravella. La darrera descoberta a través de banca en aquell lloc inesgotable més enllà dels algoritmes es diu que era mi, de família haitiana, crescuda a Suïssa i ara a París, fent música bonica. Abundance Cosmica es diu el seu disc, i aquesta Boat Lalin, una de les meravelles, ens les passem amb els amics i l'Àngel em va dir això, que em cantarà. Aires de jazz, per no un pas més enllà.
2: I want your love.
1: El projecte es diu Dublon. I want your love. Featuring, que és sota Blade Blue.
2: Love in the night time, kissing your touch in a fine line. When there isn't a bright side, I want your love in the blizzard, the high tide. I want it deep in the darkness, when we can't even see where the spark is. I want it regardless, I want your heart when you want to be heartless. I want to love you when it's hard, I want to love you when I can't.

l'educació de jazz de Dublon, violinista i percussionista, en aquesta I Want Your Love, que és sotable i tapte, i posen la part més caos, la part més contemporània. Funk You Up, Jesse Saunders, amb un remix, un talla i enganxa, de T.S.

0: tornar posar el dia. Èxits per Tenet. Això és el que fan molts agents. Molts col·leccionistes es tornen bojos. I llavors arriba un èdit com aquest de Ties i tot cau en l'aire. L'increïble son de Jesse Saunders posat al dia. Tots a la pista de fusta i torna a tenir una vetllada on el ball és important, on de revisitar cançons, tornar-les a engaixar, tallar-les, fer-les noves, és un motiu de goig i de joia total. Pista de fusta que acompanya cada tarda.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.

Fa 4 dies era per Barcelona, fent un set a la Paloma, i ara sona la pista. Percussionista Gabriele Pozzo, en el seu darrer track, en la seva darrera peça, fa un homenatge a l'Italo Disco dels 70, que no va viure, però que ha tingut sempre en ment. Meraviglia, una d'aquelles cançons que ens demana veure el mar allà, almenys saber on és, tenir-lo ubicat, per si haguéssim de fugir del meteorit i caure dins de l'aigua. Quina meraviglia. Edits de Matt Hughes. Tu és l'autodisc, el no deixa de treure meravelles. Això es diu Watching You.

els èdits de Matt Hughes, editats per el segell Too Slow to Disco, i una altra col·lecció de cançons d'aquelles que val la pena ballar amb el look canviat. Novetats una rere l'altra. Pimenta Caseira, si ens es diu el projecte. Això es diu My Back. Tanta bellesa que m'aclapara.

0: un disc ecologista, Ecology Division. Si ens diu aquesta compilació del segell Bastard Jazz, on te presenta artistes del seu segell en una visió totalment esperançadora del món, Pimenta Caseira, un dels artistes d'aquest Ecologic Division de Bastard Jazz. Tots i cap a la ràdio enqueta. I ara la pista de fusta té una estrena mundial. Com sona?
1: If you feel that you can't take no more, and your feet are headed for the door, music is the answer.
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
0: A dia d'avui, tres emissores del món estrenen aquesta cançó. Són Beck, el Mexican Institute of Sound i els Meridian Brothers. Això és Ritmo Babilònia, una de les peces de Radio Tovar, estrenant-se ara mateix a la sintonia d'ICAT.

la KCRW dels Estats Units, la BBC One i la Pista de Fusta. Les tres emissores que avui estrenen simultàniament un dels singles de Radio Top Bar. Ja ho saps, el Meridian Brothers, el Mexican Institute of Sound, fent homenatge als psicodèlics, els que van agafar la cúmbia i la van dotar d'electrònica, i en Beck, a bodes amb convides amb aquests dos, cantant Radio Babilònia. En el disc també hi ha una versió del Loser que no t'hauries de perdre. Estrena mundial, quin goig. Jesse Ware, el nou disco és meu. I Sauna, una de les peces més tòrrides. Sí, he dit tòrrida.

Super Bloom. Si ens diu el nou disc de la Jessie. I Sauna. Una de les peces que fa bona la seva fórmula, ja ho saps, de música de ball, de lletres tòrrides i dos números més. Another Taste. Així ens diu la banda. La peça es diu Pisco. I'm Freak. I els Perpetual Singers fent el featuring. I aquí sí que ja no hi ha tot.

Déu meu, són de Rotterdam. Es diuen en No Doubt Chase. Art Freak i els Perpetual Singers li donen la cançó tot aquest aire de gospel que fa la cançó única. Novetats per la nostra missa diària. Mans en l'aire, cridant a la pau, perquè estem arribant al final de la

0: pista. Darrers cartutxos, darreres begudes, la campana que sona amb l'última ronda. No marxeu.
1: Qui no balla, no es viu. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.

tenim tot el repertori punt. Que es noti que és estiu, que es noti que el tenim a tocar. Aibo, Moscat, trompetes, tambors i la vida sencera.

0: No sempre funciona quan volen posar salsa. Tumbaos. Sobretot és 4x4 de house. Encaixa o no encaixa. És com intentar-te posar un tratjo que et queda gran o que et queda petit. Pista de fusta arriba al final. Miqui Puig us dona les gràcies, us diu que ja ho tindríem, que això s'acaba aquí, que la pista us necessita cada tarda, com la terra necessita la pluja. Pista de fusta, ja ho saps que és cada tarda.
1: La secta del ball és sacerdot.
0: La pista de fusta és cada dia, de dilluns a dijous a la Ràdio Inquieta, a migdia els servidors de streaming i sempre amb novetats. Història del ball. Franz Matthews ens deixa en aquest Garden of Eden. No us penseu que hi haurà massatge. El massatge ja ha passat. Ara us quedarà la ressaca, el gust de voler pista. Demà n'hi torna bé. Sigueu feliços, balleu.
2: Pista de fusta, gens clar. Pista de fusta, gens clar.

0: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires. Un dia més des d'ICAT, dedicat als solos de bateria, arriba l'hora del cel obert.

No marxeu. No, ja sé. He començat de la pitjor de les maneres, en sóc conscient. Solos de bateria. Un concepte que esgarrifa a qualsevol malhomen amb un mínim de sensibilitat. Quan jo era jove i anava a concerts i encara se'n feien de solos de bateria, me'n recordo que era el moment per anar a pixar, o per anar a demanar una copa, mentre de tant en tant miraves de reull aquella persona picant timbals, sense ser conscient que era l'únic que estava gaudint d'aquell moment pseudomusical. No patiu, que aquí també tenim aquesta espècie de fòbia cap a aquests exercicis d'onanisme percutiu, però és que volem fer un programa gairebé impossible, un programa ple de solos de bateria que no es fan pesats. Què? No les teniu totes, eh? No ens coneixeu. Mira, a veure qui té algun problema amb aquest.

The End, el final dels Beatles. L'última guspira del seu talent en aquesta peça de l'Abbey Road, on en Ringo Starr feia el seu primer solo de bateria i el feia amb el gust i la precisió que el caracteritzava. Ell els odiava, ja ho deia, però al final el van convèncer i collons. Curt i a la jugular, com ha de ser. I és que no sempre, quan arriba el drum solo, et venen ganes de fotre el camp del concert i tornar 10 minuts més tard. La clau és posar-los en el lloc oportú i amb la durada mesurada. Per exemple, el que van fer els Steely Dan en aquesta cançó que donava títol al seu millor disc, el Age, i on l'Steve Gadd s'aguardava pel final de la peça un tutorial de breaks amb classe extra.

Ei, ja, que té primer el solo del Wayne Shorter, que ja et quedes una mica com buah, i després ho remata l'Steve Gadd amb aquesta mestria que l'ha fet un dels sessioners més ocupats dels darrers 40 anys. Ep, i això dels solos de bateria no és una cosa antiga, eh? Vull dir que no se'n fan tants ara, però de tant en tant només cal que hi hagi un tio una mica revivalista i amant dels 70 per encolomar-te en un, ep, però amb tota la delicadesa del món, eh? Aquest, per exemple, és el Paul Weller.

L'Steve White, marcant-se un solo de bateria amb tota la classe al servei d'aquestes cançons atemporals marca de la casa de l'exlíder dels Jam. Una altra manera també d'entendre els solos és fer-lo d'una manera que gairebé sembla que s'estiguin produint durant tota la cançó de principi a final. Parlo d'aquests bateries expansius que es neguen a fer del seu instrument un pur metrònom, sinó que juguen amb els breaks, amb els redobles, amb la mateixa llibertat que s'escampen les notes del baix o de la guitarra. I el rei de tot això era en Keith Moon.

Can you see the real me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, me, Buah, tio, aquesta cançó és... Si algú em diu que els Junos són bons, tio, posa't aquesta cançó i escolta instrument per instrument. Escolta el baix del John and Whistle, que és una autèntica bogeria. Quina màquina més engreixada que era en els Who en aquesta època del Quadrophenia. I el, bueno, el Keith Moon, tio, fent el que només sabia fer ell. Que sí que estava boig, tio, però tocava la bateria com si tingués un petardo al cul, que a vegades també els ficava, no al cul, però al bombo de la bateria. Total, que quan el Keith Moon va marxar i els Who van decidir reemplaçar-lo pel Kenny Jones, dels Small Faces, doncs molta gent va arrufar el nas, i ho va fer amb bastant de criteri, jo crec, perquè les bateries del Kenny amb els Who són molt tubetes i molt estàndards. I això, a més, cony, no deixa de ser sorprenent, perquè la immensa majoria dels fans dels Who es pensen que en Kenny no feia més perquè no en sabia. Però estic segur que aquesta gent que es pensa que el senyor Jones no era capaç de picar els timbals de manera salvatge i desmesurada és que no ha sentit aquesta versió del Rod Stewart de l'I Know I'm Losing You. Ep, aquest que sona és el Kenny Jones, t'ho prometo.

què? Què en dieu ara del Kenny? Ah, tenia cops amagats, tio. Doncs pues mira, no sé què passa, que amb els Who es va tallar, o hi feia vergonyeta, o no ho acabo d'entendre. Un altre artista que també va jugar amb els solos de bateria de manera original i sense fer mal a la sensibilitat musical de ningú va ser el Joe Jackson. I ho va fer perquè va decidir posar un drum solo just per empalmar dues cançons del Blaze of Glory.

Rant and Rave and 19 Forever, les dues cançons del Blaze of Glory ajuntades per aquest break tan original del David Houghton, que formava part d'aquest grup d'acompanyament brutal. Bueno, el baixista era el Graham Mabey, que per mi és dels 4 millors baixistes de la història del pop. Què? Veus com no es feia tant de mal, això? Si és que sou gent de poca fe, heu de confiar amb el cel obert, que no us volem cap mal, si us estimem molt. Fins i tot som capaços de fer-vos un programa ple de solos de bateria sense que us vinguin ganes de tancar-vos al lavabo. I a més, ho podem aconseguir amb un bateria tan exuberant com era el Ian Paice, el gran Ian Paice dels Deep Purple, que era cançó que es diu The Mule, nen, que si te la poso et rebento aquí mateix, perquè és un solo que dura com d'aquí a Barcelona i tornar. Però a mi el fil que m'agrada de l'Ian és el que fa servir per començar una cançó. Que quina és? Doncs és el Fireball, tio. Això sí, primer has de trucar a l'ascensor.

0: Ai, els Deep Purple, nen, com m'agradaven els Deep Purple. Com va recorden a Foliwet Sabater, el meu amic d'infància, que es tornava boig per cada disc que sortia d'aquesta gent amb el Richie Blackmore fotent solos per donar i per vendre, i el Ian Gillan, bueno, la formació estel·lar, eh? Que després va venir el David Coverdale, meh, no està mal, eh? El Stormbringer encara es pot suportar. No, i el Comptes davant també està bé, eh? Amb el Tommy Bolin, pobret, que es va morir molt aviat. Bueno, és igual, que me'n vaig pel... Me despisto i he de tornar una altra vegada cap aquí. He fet la pausa? No.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Seguim aquí al Celobert repassant solos de bateria que no t'agradeixen sonorament. I ara arriba un home en què, bueno, jo ja sé que aquí estic fent una mica de trampa, eh? No és ben bé un solo el que fa el bateria d'aquest grup. Però jo crec que és d'una inventiva tal que gairebé fa la funció d'instrument principal. I és que l'Stuart Copeland, nen, aquest sí que va marcar tota una generació de bateries que encara a dia d'avui tenen en algunes tots aquell paletet petit, aquell crash que només feia servir ell i que ell mateix va posar de moda. Però a mi... em flipa molt, tio, el que fa amb aquesta peça, tio. Això és el Regata de Blanc.

0: Mane, bo.
1: Quin tutorial, eh?
2: Regata de blanc. Stuart Copeland jugant amb la síncopa, amb els ritmes jamaicans, canviant patrons, un 10. Igual que també li poso un 10 amb una cançó d'un grup que ha envellit molt... Bueno, no és que hagi envellit malament, però que, tenint en compte la fama que tenien quan xutaven a principis dels 70, ara ningú se'n recorda d'ells. Són els Jethro Tull. I a veure, una mica de culpa és seva perquè van envellir molt malament, el seu líder era una mica estrafolari, l'Ian Anderson, amb aquella flauta i aquella cama que aixecava i aquella coquillera vestit com si fos un juglar del segle XV. Però, tio, jo dels primers solos que vaig gaudir la meva vida de bateria va ser el del Dharma for One.

El Dharma for One, amb el Clive Bunker, que em retrotava a la meva època sinfònica, tio. Hòstia, allà que no em vaig menjar jo solos de bateria i de guitarra i de teclat amb el rock progressiu. Que si Genesis, Emerson, Lake and Palmer. Hòstia, això m'ho poso ara i m'agafa un atac de feridura. Bueno, no, Genesis no, eh? Genesis sí que m'agraden, però Emerson, Lake and Palmer. Yes, Camel, Jethro Tull. Bueno, va, que això ja ho he d'acabar matant abans no us enfarfegui de tanta exposició timbalera. I ja que parlem de timbals, percussions i bateries exuberants, hem de posar Santana.

El Soul Sacrifice del Santana, que ara sí que ens porten al final del programa i l'acabarem com l'hem començat, perquè encara que molta gent no se'n recordi, el solo de Ringo Starr del The End no és l'únic solo de bateria que va fer amb els quatre de Liverpool. A veure, és el més conegut, però els que són molt, molt malalts d'aquest grup saben que n'hi ha un altre de més discret, però que també mostra la classe del nostre estimat Ringo. O sigui que, mira, si és el teu aniversari, matem dos ocells d'un tret. Això és el Birthday i l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serrano, documentació, Lluís Gavaldà us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Escoltes i cat.
1: Andrea, quin llibre recomanaries llegir si això de l'antivirus se'n va de les mans i ens toca confinar-nos una altra vegada?
2: Doncs l'optimista i alegre novel·la La pesta escarlata de Jack London, una història situada al segle XXI on l'espècie humana ha estat pràcticament aniquilada per una malaltia contagiosa terrible.
1: Doncs saps què et dic? Que em sembla molt bona idea. Comença la pila.
0: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart.

0: Avui fa exactament 490 anys que la pobreta Ana Bolena va ser decapitada acusada d'incest i traïció. Així que en honor a aquesta efemèride sagnant, us prometem que tots els llibres que recomanem al llarg del programa us faran perdre el cap. Començarem amb Contes felins d'arreu d'Àsia i amb un relat familiar indigne. Després rebrem a la Carlota Gurt per xerrar dels Erms, novel·la guanyadora del darrer Premi Llibres Anagrama. I finalment rebrem a la nostra estimadíssima Irene Jaume, que com cada dues setmanes ens farà flipar amb la seva secció, per cert. Andrea, avui tindrem a l'estudi dues guanyadores del Premi Anagrama.
1: Sí, present i passat, i bastant passat.
0: Però em sentiré desplaçat.
1: Tu també ets un premiat, carinyo meu.
0: Però no Anagrama. Que ara és una nova norma de la pila que jo desconeixia, que només pots venir a parlar aquí si tens el Premi Anagrama.
1: Et diria que no, però mira, això de tenir una petita dictadura a la ràdio...
0: No estaria malament.
1: Sí, no estaria malament.
0: Pues mira.
1: No estaria malament.
0: Ja saps, la setmana
1: avui que... les cançons les poso totes jo.
0: No. Mira, justament és la setmana que no has posat ni una, perquè te'n vas oblidar i les vaig haver de posar jo totes a correcuita.
1: Mira, carinyo, perquè he estat treballant moltíssim, no com tu, que has anat a Belgrat.
0: No, he anat a Berlín.
1: Ai, és veritat. El filesc. Ah, però Belgrat vas anar fa dues setmanes. Que ets Willy Fogg?
0: Sí, estic una mica Willy Fogg. Estic fent la volta.
1: I tens molts diners, no, també?
0: Vaig recomanar Jules Verne la setmana passada i em va entrar l'esperit aquest aventurer.
1: Ostres, tu.
0: Per cert, molt, molt literari el viatge que vaig fer a Berlín, perquè va coincidir que era el 8 de maig, el dia de l'alliberament de la ciutat per les tropes soviètiques a la Segona Guerra Mundial, i allà era un espectacle, la veritat. Va ser tot el que vaig veure jo aquell dia va ser absolutament espectacular.
1: En part gràcies a qui?
0: En gràcies a tu, perquè em vas recomanar que anés a veure els monuments soviètics, perquè saps que tinc un put soviètic.
1: Ah, sí, també, per què?
0: No sé, sempre m'agrada el soviètic.
1: Ah, ho veus així dit. Igual que tens un punt Trieste, tens un punt soviètic,
0: sí.
1: No, i no tens un punt català mai.
0: Sí, també el tinc, però clar...
1: Ets graciant, que això és... Ets de Terrassa, és veritat.
0: Què graciant? Soc agarenc.
1: No, Terrassa, ets del Vallès.
0: Terrassa, bona raça. Falta brutalisme a Terrassa, és l'únic que li falta per ser la ciutat perfecta.
1: Té massa descampat.
0: Té massa descampat que podríem posar edificis horrorosos plens de ciment.
1: A fer pujar-los en alt.
0: Jordi Ballart, alcalde de Terrassa, ha apuntat aquesta idea que donem l'Andrea i jo. I hem començat parlant del Premi Anagrama i ens anem a un altre premi, en aquest cas el Llibreter, perquè el Gremi de Llibreries de Catalunya ha anunciat els nominats al 27è Premi Llibreter. I ja saps, Andrea, que ens agraden molt aquestes nominacions perquè ens serveixen una mica per vanagloriar-nos del nostre gust literari, perquè
1: és
0: sempre
1: que...
0: ens agrada mirar els nominats i nominades si hi ha autors que han portat a la pila.
1: És que jo crec que escolten la pila i llavors decideixen.
0: Tu creus, eh? Som sí. Tan influents que...
1: Sí.
0: Doncs mira,
1: sí,
0: anem a fer una mica de repàs. Els nominats en literatura catalana són Animals inexpressius, del Xavier Mascribioto, publicat per l'altre, que va venir aquí, el Xavier, a entrevistar, a parlar amb nosaltres a la pila. Sau, de males herbes, del Ferran García, que no n'hem parlat, però potser sortirà el programa d'avui, aquesta novel·la. Ja veureu, no farem spoiler. I el tercer nominat és Virgil, del Quim Espanyol, publicat per Edicions de 1984. Sí, realment espectacular. I el llibre no l'he llegit, la veritat, però bueno, fa bona pinta. Altres literatures. Els nominats són Jamila, de Chingiz Aitmatov, recomanat per qui? Per Marc Cerrudo Guada, a la pila. Un llibre publicat per Carguan i traduït per la Martanin. Segon nominat, Si no fos per les síl·labes de dissabte, de la Mariana Salomau, una escriptora brasilera, crec, llibre publicat per les Hores i traduït pel Pere Comelles, que no hem llegit, però com sempre defensem aquí quin gran catàleg que té les Hores.
1: Sí.
0: Ens agrada moltíssim aquesta editorial. I el tercer llibre nominat a altres literatures és Cop de llum, de la Rita Bullwinkel, publicat per la Segona Perifèria aquí a Catalunya i traduït pel Ferran Ràfols. Segona Perifèria, també.
1: I aquest també l'has llegit,
0: no, aquest no l'he llegit,
1: no?
0: Jo.
1: No? Pensava que sí.
0: Va haver un moment que es va posar com molt de moda, tothom l'estava llegint,
1: sí,
0: i vaig
1: que...
0: dir, el llegiré, i al final no se'm va passar.
1: Com veia que tothom l'estava llegint, vaig assumir que tu també, perquè a més com ets un gran fan de la Segona Perifèria.
0: M'estàs dient que sóc mainstream?
1: Sí.
0: Bueno.
1: I on era? No.
0: De moment, portem exactament 5 minuts de programa i m'has faltat el respecte dos cops. Una, per ser de Terrassa.
1: Terrassa, Manarrassa i molt descampat.
0: Aquí. I molt descampat. I la segona, per ser mainstream, que no ho soc, que quedi clar.
1: Com ho serà, Marc, si té el nom menys comú de Catalunya?
0: Tercera faltada, en 5 minuts i mig que portem. Hi ha altres categories, el Premi Llibreter, no llegirem tots els nominats, però que sapigueu que també hi ha la categoria d'assaig, pensament i altres narratives, hi ha àlbum il·lustrat, hi ha infantil juvenil. En parlarem més el 17 de juny, que és quan es donen aquests premis, en una cerimònia a la Sala Paral 62 de Barcelona.
1: A la que estem convidats, ho saps?
0: Seguríssim.
1: Seguríssim.
0: Ah, sí? Ho estàs dient de veritat?
1: No, però des d'aquí vale. Faig una crida. Pues voldré esmorzar.
0: Sisplau, Gremi de Llibreters de Catalunya,
1: convideu-nos.
0: Perquè a més és un acte molt bonic, perquè no només es donen aquests premis, sinó que s'homenatja a llibreters i llibreteres que fan 35 anys en l'ofici. que són uns quants, 35 anys. Tu imagina't, sí, 35 temporades de la pila. 35 temporades aguantant-nos.
1: Imagina't, o sigui, jo... O sigui, els meus pares ni s'havien conegut, saps? Fa 35 anys.
0: Mare meva. D'aquí 35 anys, clar, ja tindrem...
1: I tu, tindrem set,
0: jo tindré 75. 70. Jo faig 35 al juny, si d'aquí 35 anys...
1: Tu estaves ara a la panxata, mare.
0: En tindré 70, sí, exactament. La meva pobra mare, com va patir amb aquell embaràs. Vaig ser molt pesat, jo.
1: I et llegia contes.
0: I em deia, no, crec que no.
1: No?
0: Posar Vivaldi, així d'intel·ligent he sortit. No, no posar Vivaldi, ma mare. Segona notícia del dia. Aquesta també té bastanta xitxa, bastant interessant. És de fa uns dies, però la comentem avui, i és que Coetzee, gran...
1: Perdona. Cinquena falta.
0: O sigui, tu sempre que la cagues aquí, dius el Pilesc, el Pilesc. Ara, fallo jo i la correcció arriba a la velocitat de la llum, eh? Doncs Coetzee, gran, sí,
1: però
0: autor sud-africà.
1: Però has d'allargar les...
0: Coetzee, gran autor sud-africà. És Nobel, Coetzee?
1: Sí.
0: Nobel de literatura. Doncs ha rebutjat una invitació a un festival literari a Israel. Per què l'ha rebutjat? Això ho ha explicat el director d'aquest festival literari. Perquè, segons Coetzee, i segons tothom que tingui dos dits de fronts, la veritat, els actes genocides que està cometent Israel des de fa dos anys a la Franja de Gaza són completament desproporcionats amb l'atac que hi va haver el 7 d'octubre, que també, evidentment, s'ha de condemnar. Però ell diu que el que ha fet Israel és massa bèstia i que, per tant, no pot participar en un festival d'un país que, a més, ell considera que la societat ha donat molt suport a aquestes accions del seu govern i que, per tant, no, ni se sentiria còmode ni vol formar part de res que s'organitzi ara mateix a la societat israeliana.
1: Sí, és que, a més, té tota la coherència amb la seva obra. És a dir, ell crec que viu a Anglaterra, però o sigui, s'ha criat i ha nascut a Sud-àfrica i, per tant, ell ha viscut tot el que suposa el moviment colonial, és a dir, tot el que és la idea de la pàtria, la idea de l'espoliació, la idea del problema amb la llengua, la idea dels drets, per tant, és a dir, és un autor... Clar, és un autor com que ha viscut en pròpies carns tot el que suposa... Bueno, ningunejar un territori.
0: Sí, exterminar-lo, i en el cas de Cisjordània també hi ha un apartheid real, i es fa servir aquesta paraula, idèntic al que durant moltes dècades les èlits blanques de Sud-àfrica van aplicar contra la població negra, així que comprenem 100% la decisió del senyor Coetzee. Molts n'haurien de prendre. Quina forma de treure importància...
1: Ai, no.
0: Pobre senyor Coetzee.
1: I
0: abans de passar les recomanacions...
1: És que, a més, puc fer una cosa?
0: Fes-la.
1: És que m'agrada molt perquè és com que rima molt. És, mira, Coetzee rebutja una invitació a un festival literari...
0: Pensava que anaves a dir un festival israelí, que realment
1: fa més
0: rodolí.
1: Em podeu passar a la secció infantil, sisplau, gràcies, adéu.
0: Mira, aquest és el teu últim programa de la pila, de fet, després d'aquest espectacle grotesc que m'has regalat a mi i a tots els nostres oients. I per deixar en pau el senyor Coetzee d'una vegada, deixa'm, abans de les recomanacions, fer una actualització en una història que vam explicar aquí a la pila, que és, te'n recordes, aquell dia que vam fer Crims de Carles Porta, amb la dona que havia matat el seu marit i llavors havia escrit un llibre per superar el dol. Home, no te'n recordes que ho vam fer aquí?
1: A veure, amor, fa molts programes d'això.
0: No tants, fa un mes o dos. Que vam dir
1: fa vuit, llavors, programes.
0: Recuperàvem la història perquè s'havia de fer el judici a aquesta senyora. Pues li ha caigut cadena perpètua, sense possibilitat de llibertat condicional.
1: Però com era la història? Que no l'havia matat, de
0: no
1: veritat.
0: No t'ho tornaré a explicar. Vale. Revisa't els programes de la pila que tu mateixa escrius i locutes.
1: I guionitzes, i fas i produeixes. A on? A Spotify?
0: No, Spotify no, justament. Al web d'iCat i de 3Cat. Vale. I ara passem a les recomanacions.

0: Aquesta cançó de Brockhampton, Andrea, jo la incloc en aquella carpeta de cançons que quan escolto pel carrer em penso que estic a dins un videoclip. Em flipo molt quan escolto aquesta cançó pel carrer.
1: Però perquè vas fent així com moviments, o sigui, et creues algú amb el baguette sota el braç i li fots, bro, així,
0: sí,
1: saps?
0: Sí, faig així, gestos amb les mans, amb el barret, saludo.
1: Sí, també el senyor sí, jubilat, sí, no?, que llença exacte. Molles de pales palomes, tio, sí, xoca, et vas per darrere, give me five.
0: I truquen a la poli normalment, però bueno, això ja és un altre tema.
1: Bueno, jo crec que si tu visquessis per on jo visc, així com per la plaça del Magba i tal, estaries allà...
0: En el meu ambient,
1: en el teu
0: sí,
1: ambient.
0: Sí, en la meva salsa, clar que sí.
1: El líder, tu.
0: Escoltant Brockhampton tots. Però ara deixem de parlar de música i parlem de llibres, que això era un programa de llibres,
1: no,
0: Andrea.
1: En sèrio?
0: Per la teva desgràcia, no és un programa de música, sinó de llibres, i tu ens portes un que parla de l'habitatge.
1: Sí, us xerro d'un llibre que acaba de sortir, que és un assaig, Un metre quadrat, de Llucia Ramis. De fet, és un llibre que s'ha publicat perquè va guanyar un premi, el quart premi de no ficció en llibres d'Asteroide, Un metro cuadrado, i ara, després d'un mes de publicat Asteroide, es publica, es tradueix en català a Anagrama, la casa de Nayusia. De què tracta? Doncs no ho sé, ho haureu intuït pel títol, de l'habitatge i de la vivenda, però abans que diguéssiu, oh no, un altre assaig d'aquest tema del que no podem més, del que no podem parar d'escoltar, de xerrar en bars, a la televisió, a les manifestacions, doncs abans que ho digueu, deixeu-vos convèncer perquè és un assaig formidable, val? Es tracta d'un assaig més aviat crònica, perquè què fa la Llucia? La Llucia va a tots els pisos en els que ha viscut ella a Barcelona des que va arribar aquí a la capital, perquè recordem, ella és una autora i periodista mallorquina, i doncs explica quan hi va entrar a viure, amb qui va conviure, quan costava, quants metres quadrats, i passat aquest temps, ara que està fent l'assaig, i torna i veu en què s'han convertit aquests pisos. Alguns s'han... Bueno, alguns ja no hi són, o sigui, bàsicament...
0: Enderrocats.
1: S'han enderrocats. D'altres, doncs, són un lloc de branch. D'altres, justament per casualitat, hi pica i viu un amic seu i company de professió, com és el poeta Martí Sales.
0: En sèrio?
1: Sí.
0: Uau.
1: Coincidència absoluta. D'altres, doncs, simplement s'han venut a estrangers. Vull dir, passen tota una sèrie de coses, no?, que explica la història al final de la ciutat de Barcelona a través de la seva crònica personal, que és recuperar, tornar al lloc on ella ha viscut. Perquè diu una cosa que també em recorda el llibre d'Una noia a la ciutat, de Mercè Ibars, no?, que és que ella explica la seva vida moltes vegades a través dels pisos on ha viscut. Perquè, clar, al final també, doncs, hi ha parelles, el primer pis que viu sola, el pis que vius amb una amiga que al final acaba de no ser amiga.
0: Clar, tots tenen un significat molt concret.
1: Tenen un significat molt concret, tenen una història de vida, tenen uns anys en ella, en la professió que feia, i sobretot podem, cronològicament, podem resseguir com la història de Nayusia a través d'aquests pisos, i sobretot de l'expulsió d'aquests pisos, perquè es trasllada, perquè l'expulsen d'un, s'acaba el lloguer, no li renoven, li pugen, ni n'ha de buscar un altre... És la història al final de la inflació, de la bombolla, dels grans tenidors, de l'especulació i de tot el problema que passa. També aquest assaig crònic s'intercala amb algunes entrevistes amb persones dedicades al món immobiliari i també persones que viuen en el sindicat, no? Bueno, no que viuen, que treballen en el sindicat, i per tant tenim moltes òptiques d'un mateix problema que, precisament com diu una Llucia, no és un problema, és un conflicte d'interessos que no es resol. És a dir, no és que hi hagi un problema o una solució, sinó és que la solució no es dona perquè els conflictes ningú cedeix davant de l'altre. I bé, és un assaig molt, molt ben escrit, molt amè perquè és híbrid, no?, respecte a aquest tipus de gèneres, no?, que et menciono i que el recomano moltíssim, Un metre quadrat, a llibres d'Anagrama.
0: Tu en quantes cases has viscut?
1: Saps que en 10.
0: En 10.
1: En 10, en 10, i tinc 32, faré 33.
0: Déu-n'hi-do. O sigui, vas a ritme d'haver viscut
1: de la Llucia Ramis
0: 500 cases quan et jubili. No,
1: ja.
0: Però això és un... O sigui,
1: i un desgast emocional molt fort.
0: Això anava a dir, vull dir que fa unes quantes generacions enrere, una o dues, no, la gent no canviava tant de casa com ho fem la nostra generació.
1: I hi ha una cosa que també m'encanta que apunta a Llucia, que és que diu, ostres, al final ara viure de lloguer és fer un compte enrere indefinit. És a dir, tu saps que hi viuràs i marxaràs d'aquell lloc.
0: Uh-huh.
1: Des que hi entres, saps que allò s'acaba. I això és molt angoixant, perquè tu imagina't viure les relacions de parella així. Que és veritat, sí, sí, que hi ha un final, però sempre estàs amb una certa tensió, no? Perquè em faran fora. Em faran fora o em renegociaran el contracte i no el podré assumir. Per tant, sempre saps que cada dia és un temps de descompte.
0: I, Andrea, què té molta gent a casa?
1: Llibres?
0: Gats.
1: Ai, xoriço!
0: Has vist que ve lligat la teva recomanació amb la meva, perquè sí, efectivament, jo us parlaré d'un llibre de gats. Ja saps que estic obsessionat amb els gats.
1: Aprofito, són dolents, són
0: aprofito
1: perversos.
0: Per saludar des d'aquí a l'Arthur, a la Poli i a la Benita, que són els tres gats actualment de la meva vida, preciosos els tres, alguns més carinyosos que altres.
1: Són teus o de la Cristina?
0: Un és de la Cristina, de la meva parella, els altres dos viuen amb mi, al meu pis, l'Arthur i la Poli. Meravellosos tots, però en aquest cas no parlo de gats europeus, sinó de gats asiàtics, perquè vinc a recomanar-vos el llibre El gat d'or i altres llegendes felines de l'Àsia, un llibre de la narradora francesa Isabel Genlis, que ha traduït ara Nabona al català. I bàsicament és una antologia de llegendes i contes tradicionals de molts racons de l'Àsia que tenen com a protagonistes, doncs, els gats. Tenim aquí llegendes del Japó, de la Xina, Vietnam, Corea, la Índia, Filipines, Birmània, Tailàndia i fins i tot del Kirguistan. O sigui que ja veus que hi ha molta representació de tot el continent. I m'ha interessat molt en el prefaci del llibre que la Isabel Genlis, l'autora, cita a Natsume Soseki, que és autor de Sóc un gat, una novel·la japonesa de principis del segle XX que està narrada en primera persona per un gat, i en aquesta novel·la hi ha una frase que diu que tota investigació humana té com a únic objecte els humans. Què vol dir amb aquesta frase la Isabel? Que tot i que aquestes històries ens parlen de gats, en el fons són una gran forma de conèixer la cosmovisió de diferents pobles de l'Àsia, no? Que a través de com ells veuen els gats i quines llegendes expliques dels gats, tu entens aquesta forma que tenen d'entendre, per exemple, els xinesos del món, o els japonesos com veuen la societat, a quina diferència hi ha amb els coreans. I tot això t'ho vas trobant al llarg de les llegendes que anem llegint aquí en el llibre del Gat d'Or, que són molt entretingudes, la veritat, són molt divertides. Jo he descobert moltes coses que no coneixia, com per exemple que els coreans, els gats van néixer del pit d'un tigre.
1: Ah, sí?
0: Sí, una llegenda molt bonica. I a Birmània, en canvi, tot ve d'una cadena de casualitats amb una llúdriga. Hi ha una història molt complicada amb una llúdriga que això acaba creant el gat. També t'explica aquí quin és l'origen de... Saps el mític gat de la sora japonesa, aquest que sí. Trobes a tot arreu amb la mà alçada?
1: I a totes les cases, de fet, també.
0: A totes les cases. Hi ha diferents orígens, però a mi la història que m'ha agradat més és que hi havia un dia un gat que s'estava llepant la poteta, això que fan, que l'alcen i se la llepen per netejar-se. I un monjo japonès va veure que el gat feia això i es pensava que l'estava saludant. I va anar, doncs, a saludar el gat. Clar. I just en el moment que marxa, va caure un llamp al lloc on era el monjo japonès. I des d'aquell dia es considera que són els gats de la sort, perquè li va salvar la vida. Hi ha coses molt xules. També ha après que els vietnamites tenen l'hora del gat, que és entre les 5 i les 7 del matí. Que té molt sentit, perquè entre les 5 i les 7 del matí els gats acostumen a donar pel sac el que no està escrit.
1: Ah, sí? A tu et lleven a aquella hora?
0: Si em lleven, s'activen, se't posen per sobre, es persegueixen
1: entre
0: ells... Ai,
1: doncs un motiu més perquè no vull tenir gats. I si tu tornes de festa...
0: Doncs llavors els molestes tu ells, perquè és possible que estiguis tu més per aquí
1: clar,
0: o aquell.
1: I si no hi ets perquè tu tornes d'after a les 9 del matí...
0: Però ells ho fan sols, i els gats una altra cosa no, però independents ho són molts. També hi ha moltes històries que expliquen l'origen de l'odi entre gats i ratolins. Tots sabem que són animals que s'odien, i cada país de l'Àsia doncs t'explica per què creuen que aquests dos animals s'odien. Ja us dic, són històries molt entretingudes totes, que si us agraden els gats, evidentment us agradaran aquestes històries, però si no teniu gats i no us interessen especialment les històries felines, llegiu també, perquè, com deia abans, és una forma, no?, d'entendre aquestes cultures asiàtiques que normalment no tenim tanta informació sobre elles, i això és el que a mi més m'ha interessat d'aquest Gat d'Or de l'Isabel Genlis, publicat per Nabona fa ben poc. I dit això, passarem a l'entrevista amb la Carlota Gur, que com les dues són guanyadores del Premi Anagrama i jo no em vull sentir desplaçat, per introduir aquesta entrevista posarem una cançó del Galgo Lento que es diu De Camí, que està inspirada per un capítol d'una novel·la anomenada Lluny vol dir mai més, de Marc Cerrudo.
1: Ai, la pixaveta. Ai, la pixaveta.
2: Boca orella.

0: Avui a la Pila tenim una convidada de primera, que és la Carlota Gurt. El seu nom ressona tot arreu per ser escriptora prolífica, participar en debats de la televisió pública i a la ràdio i haver guanyat uns quants premis. Concretament, l'any 2019 va guanyar el Premi Mercè Rodoreda pel recull de contes Cavalcarem la nit i posteriorment va publicar la novel·la Sola i el relat Biografia del Foc. Però la tenim aquí, a la Pila, per entrevistar-la per la seva darrera obra, que és l'11è Premi Llibres Anagrama de Novel·la, titulat Els Erms, que fa unes setmanes que de llibreries i que està rebent una de les millors crítiques de la temporada. Crítiques que ja ens explicarà si és que vol la Carlota, perquè si alguna cosa també és respecte a totes les altres, és la de tenir una honestedat punyent i desmarcar-se de tot aquest sistema editorial basat en grandiloqüències i focs artificials. Benvinguda, Carlota, espero que estiguis tan contenta com nosaltres de ser aquí, a la Pila.
1: Hola, gràcies per convidar-me.
2: Què tal, Carlota? Benvinguda. A la primera pàgina del llibre, que de fet també és una mica la penúltima, perquè comences amb el capítol 26, la història, deixes molt clar que, tot i que els anys la història d'un home i una dona, en principi no hi ha lloc per l'amor ni pel sexe, que és tot una declaració de principis, no? Perquè com a lector el primer que et ve al cap quan et diuen una història d'un home i una dona vas directament a això.
1: Exacte, aquest és el problema. Llavors vaig pensar com que quan parles del llibre has d'explicar alguna cosa, el lector crea una mena d'expectatives o d'hipòtesis, no? Tots quan llegim creem hipòtesis sobre el que estem llegint. I no volia tenir el lector imaginant-se que allò seria una història d'amor, no? Perquè llavors, clar, hauria sigut una decepció, no? Llavors jo crec que les primeres pàgines d'un llibre són una promesa, no? Pel lector, ara jugarem això. Llavors, si de cop es pensen que està jugant a una cosa que no és, llavors vaig pensar, això ho he de desactivar immediatament, perquè així no alliberem el lector d'aquesta possible hipòtesi.
0: Clar, i crec que també és poc rellevant que la coincidència entre el Faust i la Ramona, els protagonistes, sigui en el dia de Nadal, no? No sé si aquí hi havia la intenció com de secularitzar precisament aquest dia, no? Un dia en què hi ha excessos, celebracions, on tothom se sent molt lastimat, en un escenari on en Faust està amb companys de feina, que no és una cosa com molt, molt atractiva, i en Ramon està en completa soledat.
1: Bueno, la idea de Nadal és perquè crec que les dates assenyalades, no? Que sent Nadal, Sant Joan, no? Perquè l'altra, no? Hi ha una part de la història que passa per Sant Joan, els aniversaris, no? Totes les dates assenyalades fan com de lupa, no? Fan que totes les coses es vegin més grosses, no? Perquè si tu estàs sol un dimecres, dia 3 de setembre, diguéssim, no ho sé, però quan estàs sol el dia de Nadal, encara que Nadal se te'n refoti, no? Tot això té unes ressonàncies diferents i fa que, no, que tot es vegi com més gros o més amplificat, i aquesta era una mica la idea.
0: Sí, és veritat que moltes vegades inclús ens creem ficcions de nosaltres mateixos, inclús estats d'ànim que no existirien potser d'una forma tan intensa si no és perquè han succeït en aquell dia, no? Sí, és que va passar el dia del meu aniversari.
1: Exacte,
0: com,
1: no?
0: No t'afectaria tant.
2: I en el meu cas, el meu aniversari és el 24 de juny. O sigui que si fos un personatge d'aquesta novel·la hauríem juntat els dies. També d'entrada, Carlota, marques una diferència física molt clara entre el Faust i la Ramona. A ell, ho dic per aquí, l'anomenes home bunyol, que em va fer molta gràcia a l'expressió, i ella, en canvi, és molt, molt esprimatjada, tenen un físic molt diferent. També aquesta distància física que marques de forma tan evident al principi de la novel·la és el que et permet llavors fer aquest joc de distàncies amb els dos personatges, que els vas apropant, els vas separant i demés.
1: Sí, la idea és que els dos personatges siguin com una mena de mirall, no? Que són persones que aparentment en moltes coses són molt diferents, o només, o sigui, per l'aspecte físic, però també pel tipus de feina, per moltíssimes coses, però alhora són molt semblants, no? És això, és la idea de la imatge en un mirall, no? Que és exactament igual, però del tot, que està del tot girada, no? I una mica la idea de fons és que encara que siguem tots molt diferents, en el fons tots estem igual, no? Tots passem pels mateixos llocs, no? Jo, la persona rica que viu en aquell àtic, no? Que veig des d'aquí, i la persona més miserable, no? Hi ha una sèrie de coses que compartim, no? I m'interessava això, trobar aquesta mena de lloc comú, no? De lloc pel qual tots passem, no? Que és aquest moment de no saber quin sentit té la vida, no? Això sona una mica, no, pedant, però la idea aquesta de què ens empenya a continuar vivint, o quina il·lusió tenim, no? D'on traiem les il·lusions.
2: Sí, no som iguals, però estem iguals. M'agrada aquesta distinció.
1: Exacte,
2: que
1: sí, sí, sí.
0: Retornant una mica a això del cos que ha introduït en Marc, a mi m'ha interessat i m'ha fascinat molt la psicologia, és a dir, la relació que té amb el propi cos amb Faust, perquè normalment en ficcions i també en el dia a dia ho veiem amb figures femenines, no? És a dir, que estigui agafant cita amb la seva dietista, o que xerri de l'Ozempic, que és aquest fàrmac, no? Supressor de la petit, no, no com es diu en català?
2: De la gana, no?
0: De la gana.
2: Sí.
0: són converses que es tenen en àmbits femenins, no?
1: Home, o no ho sé.
0: Però almenys d'una forma pública.
1: Sí,
0: una
1: sí.
0: forma pública. I clar, que estigui tan marcat el pes de tot aquest complex físic amb aquests sentiments més de gordofòbia, no? I sí, tota sí. aquesta intenció de resoldre-la en el personatge masculí, avui dia, el 2026, crec que és bé, tot un gest més transgressor i també més xocant pel lector.
1: Sí, no ho sé, bueno, de fet, vaig parlar amb un obès, no?, perquè vaig pensar, no?, si hem de parlar d'algú que, no?, d'un obès, vull parlar amb algú que sigui obès o que hagi sigut obès i que t'expliqui una mica la cara, no?, la cara lletja o la cara... que a vegades tots podem imaginar coses, no? Però realment com és, no? Ser obès, com et sents? I llavors vaig conèixer un noi que havia sigut un molt obès durant un temps i ara, bueno, ja es va aprimar i tal, i per això suposo que era capaç d'explicar-m'ho amb tota la cruesa. Llavors hi ha molts detalls que són això, extrets de la seva vida, i clar, tot l'acomplexament també existeix, no?, en el cas dels homes. Vull dir, pensar que no és així és absurd, no?, suposo. En les dones, per això, potser parlem més de la... dels quilos que ens sobren, no?, que no realment d'una cosa d'obesitat, no?, potser. Amb les dones està més estigmatitzat això, no?, aquests 10 quilos més o 15 quilos més, sí. no?, i no hi ha la cosa més mèdica, no?,
0: potser crec que també socialment la idea de l'obesitat està molt associada a la idea de la deixadesa, no?, i una persona que és obesa és deixada i per tant també no li interessa ni el seu propi cos ni li preocupa, ja ha abandonat aquest... Sí, sí. Crec que és una cosa que circula en un imaginari popular, no dic que sigui així.
1: No, clar, bueno, de fet el llibre, no, parlo, no, de que hi ha moltes causes, no, d'obesitat, algunes són metabòliques, podríem dir, i d'altres clarament són psicològiques, no, de manca, això, no, d'angoixa, no, o de manca de perspectives a la vida que fa que, bueno, no, hi ha gent que es dedica a beure i hi ha gent que es dedica a menjar, sí. no, vull dir que hi ha una part, que evidentment no són tots ni segurament són la majoria, no, i és el cas del Faust, no, que al final té una mena d'ànsia, no, que tapa, doncs, amb les, bueno, amb algunes addiccions, igual que la Ramona té les seves, no, les addiccions són una mena de fugida, no, són mecanismes mentals, no.
2: A mi del tema aquest de l'obesitat em va interessar molt un detall, que hi ha un moment que el Faust parla d'un altre personatge del qual o està enamorat o pot tenir una relació, aquest altre personatge també té sobrepès, i em vaig adonar de lo limitant que és també aquesta autopercepció, perquè ell considera que pel fet d'estar obès només pot tenir una parella que també sigui obesa, o sigui que al final aquesta por, aquesta angoixa, la trasllades als altres.
1: Sí, perquè és el Faust és un obès i és un gordofòbic de manual, no? Diguéssim, ell odia el seu cos, no? I es troba, no? Troba que és repugnant, no? Vull dir que... I llavors, clar, tot s'ho mira a través d'aquesta mena de prisma, no? Al final el que té és una immensa falta d'autoestima.
0: I, bueno, hi ha un personatge que és el de la Greta, val? Que també com m'interessa moltíssim, bueno, la Greta, per situar-la breument i no fer un gran spoiler. Spoiler estava acceptat, no?, en el
2: escenari.
0: Ho vam comprovar, ho vam comprovar.
1: Spoiler.
0: L'escena l'ha obert. Spoiler, als oients. Doncs bé, bueno, és una noia, és una expat, diríem, no?
1: Totalment, sí.
0: És una expat amb qui manté una relació lèsbica no molt definida, no? Vull dir, no? D'això que està en aquests temps una mica així fluida, una estiralla ronça. Però a mi igualment el que m'interessa és una fotografia més subtil, no? I és que la Ramona li lloga la seva habitació, no? Perquè la coneix en una cafeteria fent feina com a bona nòmada digital, no? En un portàtil, i li ofereix, bé, doncs ja estava buscant vivenda, bueno, una habitació, un lloc on quedar-s'hi, i li ofereix casa seva. Clar, aquí hi ha com una doble perspectiva moral, no? Perquè és l'expat que ve aquí, que també, bueno, no ens posarem aquí a cantar el llistat de coses, no?, pel qual Barcelona està enfadada amb la idea de la convivència amb els expats, però també de la Ramona, que prefereix jugar-li a la Greta i no a un local.
1: Bueno, sí,
0: no? Ella, que també és una persona, també una persona o un personatge amb una psicologia també tan taxativa, no?
1: Sí, bueno, tots tenim contradiccions, no?, suposo. Sí. Al final, això... La temptació del capitalisme suposo que ens tempta tots, no? I per això tenim la ciutat que tenim, no? Perquè tots ens podem queixar dels expats, però després quan tens un pis de lloguer el vols llogar al màxim preu possible, no? I aquest és el drama, no? És la falta de coherència que tenim en general, no?, els humans. I, bueno, a mi el que m'interessava era sobretot això, exposar el drama aquest dels expats, que realment és una cosa que a mi m'entristeix.
0: Sí?
1: Sí, jo quan vaig per Barcelona em sembla molt trist, no?, la ciutat que ens està quedant.
0: Però per la ciutat o per ells mateixos? És a dir,
1: per la ciutat, no?, per la ciutat, perquè no sé, jo des de casa meva veig un pati interior i cada cop que se'n va un veí i comencen a fer obres cares, no. Dius, expat al canto, i no falla, no? I cada cop n'hi ha més, i cada cop, no? Perquè al final són els únics que ho poden pagar, no? I aquesta sensació de que ens estan robant la ciutat, no? I vaig pensar, bueno, doncs, ja que el llibre parla de moltes coses i de moltes sequeres, doncs parlarem també de la sequera barcelonina, no?
2: Clar. Jo fa poc vaig anar a una cafeteria que hi havia un got on es demanaven propines, però ho demanaven en anglès, i vaig mirar dins el pot i hi havia dòlars. I vaig tenir un moment de desubicació geogràfica, de dir, on sóc? Sóc a Barcelona?
1: Estic somiant.
2: Sóc a Nova York? És aquesta cosa tan rara. Jo crec que és una realitat i està bé que aparegui a la novel·la.
3: L'altre dia, perdona que t'interrompi, Marc, però vaig tenir la mateixa sensació perquè hi havia com... aquests papers que com es diu, és a dir, que tu...
1: Que els estires, no?
3: Que els estires, que hi ha un número de telèfon i tal, sí. I era si volies aprendre castellà, i ho deien en anglès, és a dir, pels anglesos, si vols aprendre castellà, perquè hi ha tanta gent aquí que és com per integrar-te en la ciutat. I clar, jo vaig recordar quan jo era petita, era, volíem aprendre anglès per sortir a l'exterior, no? Era com l'idioma exòtic, i la cosa exòtica era el castellà pels nou locals, que ara són els anglesos,
1: clar,
3: o la gent que
1: no
3: relaciona amb l'anglès.
1: Per aprendre castellà, no? Aquest és el drama, també.
3: I,
1: no? Al final ja se'ls
3: entra fot. En sèrio?
2: Sí, i el català cada vegada més arraconat, de retruc, sempre acabem rebent.
3: Això ja no existeix.
2: Doncs, Carlota, narrativament a mi m'interessa que ens expliquis com vas construir les històries tant del Faust i de la Ramona, si vas fer primer una i després l'altra, i després les vas decidir entrellaçar a la novel·la, si les vas anar creant paral·lelament.
1: Sí, vaig fer una sinopsi de les dues, per saber una mica què tenia, i llavors les vaig dividir en peces, podríem dir, no? Perquè hi haguessin, doncs, bueno, això, una cosa que quan escric intento mirar-me, abans de posar-me a escriure, miro una mica l'estructura, perquè no m'agrada gaire revisar, llavors, si tu has pensat abans, després has de revisar menys, no? I llavors la idea era això. De fet, hi havia com una tercera part de coses que vaig eliminar, però llavors això, no? Monto els blocs i penso, bueno, si aquest bloc venim d'aquí, no? Que contrasti bé, que no sigui repetitiu, no? Per exemple, a tot el que és el centre hi ha com un bloc de flashbacks, no? De flashbacks de tots dos, no? Diguéssim que la història pren present, s'atura i vas enrere en els dos casos. Llavors és això, que les monto una mica a l'hora.
2: És que sense aquesta preparació potser hauria arribat a un punt de l'escriptura que t'hauries perdut, pràcticament.
1: Bueno, sí, clar, jo el que també faig, per exemple, són coses d'hores, no? Vale, ara, aquesta hora passa això, aquesta hora passa l'altre, perquè si no després, no? Ostres, aquí, quan he dit que era això, no? Ja. I llavors m'apunto aquesta mena de...
3: Però això és en general, el teu procés d'escriptura ha estat amb els erms?
1: Amb novel·la en general.
3: Amb novel·la.
1: En contes no, però amb novel·la sí que sempre... Sí, perquè si no perdo el fil, llavors em faig un ordinador, faig servir un programa que llavors, per exemple, no, el tema de l'asma, no? Que el Faust és asmàtic i no? Llavors,
3: sí.
1: Clar, jo necessito saber quantes vegades l'he fet aspirar perquè potser són, saps?
3: Hi ha programes, això?
1: Hi ha un programa que es diu Scrivener, que és molt barat, que val 30 euros, llavors allà ho tinc tot, no?
3: Ai, no ho sabia.
1: I em permet, doncs, veure-ho, i 30 o 40 euros, val, eh? I llavors, això, per tenir una mica una visió sistematitzada, clar, saps? Perquè, o per exemple, jo què sé, l'obsessió de la Ramona amb els números, saps que, ostres, ara de cop fa molts capítols que no surt, doncs hauria de posar-li, perquè
3: sí,
1: no?
3: Sí, sí, sí.
1: Però clar, que no n'hi hagi massa, que no n'hi hagi massa poc, llavors tot això, doncs sí, sóc una mica...
3: Però...
2: Un moment, Andrea, perquè vull aprofitar per agrair a la Carlota de representar la comunitat asmàtica en el món literari, que som els eterns oblidats.
1: Sí, sí,
2: som una malaltia crònica que no compta per ningú.
3: Si posa un tatuatge d'un ventolí.
1: Sí, tinc un fill. Ah, mira. No, jo de vegades també faig ventolins, eh? Vull dir que...
3: Jo l'altre dia vaig llegir en una entrevista que igualment el terme ho vaig escriure en 2-3 mesos, com una borrada de temps curt, i em vaig quedar admirada.
1: Sí, bueno, vaig fer com 40, no sé, o 50, les primeres pàgines, potser 60 pàgines, bastant, diguéssim, que la fèiem cap de setmana i tal, i després no tenia temps, però jo sóc l'escriptora que no escriu, perquè faig tantes coses i necessito ingressar, llavors és com que escriure és l'últim, no? Primer va tot l'altre, i quan he fet tot l'altre, va, avui escriuré. I llavors va arribar un punt que vaig dir, bueno, doncs prou, no? Vull dir, m'allibero 2 mesos, que de fet vaig demanar la beca de la GENE, i vaig pensar, bueno, com me la donin, no? Jo pensava que me la donarien. Això em pagarà, doncs, 3 mesos de poguer no treballar. I llavors no me la van donar, vaig dir, bueno, és igual, doncs ja viuré dels
3: estats. Me la dono jo.
1: Exacte, me la dono jo. I llavors vaig dir, bueno, doncs ho faràs el primer manuscrit brut. Llavors em vaig posar a escriure cada dia, que és una cosa que no he fet mai. Cada dia aixecar-me i 2.000 paraules. Quedessin com quedessin.
3: O sigui, el teu límit eren les paraules, no les hores.
1: Sí, paraules. Avui he de fer 2.000 paraules. I llavors hi havia dies que quedaven una porqueria, però la cosa és acabar. Jo crec que quan estic escrivint, una cosa que em passa és que fins que no acabo, dubto molt. Bueno, després també dubto, però no tant. Però fins que no acabo, és, hòstia, vols dir això que val la pena? Vols dir que això té interès? Llavors, un cop has acabat i veus el conjunt, i per tant, és important acabar. Llavors, el primer manuscrit, clar, que passa després, clar, m'estic revisant i revisant i rellegint i retocant i no sé què. Però sí, el primer manuscrit brut, si pogués escriure cada dia, m'hauré de regalar unes altres vacances, no?
2: Abans parlaves de la sequera, que evidentment té un pes molt important en tota la història, però no és l'únic fenomen climatològic, perquè la boira també hi ha un moment que té molt de pes. M'agradaria saber si aquests fenòmens tu els consideres més com la clàssica metàfora de com se senten els personatges, o també com un simple obstacle que condiciona el seu comportament, o potser les dues coses.
1: Bueno, la sequera, clar, clarament és una metàfora, un símbol de l'estat interior dels personatges, però clar, és gràcies a la sequera que tinc els escenaris que tinc, no? Vull dir, no podria tenir un incendi, això i la boira, bueno, no ho sé, és una mica tot, no? Vull dir, això és com quan has de buscar la traducció d'una paraula, no? I penses que aquesta paraula vol dir dues coses, no? Quina trio? Quina ha volgut dir l'autor? Bueno, és que l'autor ha triat aquesta paraula precisament perquè vol dir dues coses, no? Vull dir que suposo que quan ho tries és, no? Què és l'ou i què és la gallina, no? I que tot va una mica a l'hora.
2: I parlaves ara d'escenaris. El gran escenari, evidentment, és Sau, en la novel·la. Què té Sau, el pantà de Sau, que sigui tan literari? O què t'ha tret a tu com a escriptora?
1: Bueno, de fet, va ser quan on va néixer la novel·la, no? Un dia sense voler vam anar a parar a Sau quan estava molt buit, sembla que quan hi vam anar estava el 10 o el 15, però vaja que hi ha. I em va semblar un paisatge tan trist, tan absolutament desolador, no? Feia molts anys que no hi anava, no? Això de veure la terra escardada, tants metres, no? Metres i metres i metres, centenars de metres amb la terra escardada, em va semblar com molt impressionant. Aquella sensació de que hi ha una mena de buit que t'esclafa, no? Que és com que, no? Et pots imaginar tota l'aigua que hi ha allà i és una cosa tan bèstia. Llavors em va semblar que era molt potent. I com que va néixer allà la novel·la, vaig dir, doncs la posarem aquí, no? I després teníem els Monegres, que també és un altre, no? Un altre desert.
3: Sí, també estava molt fascinant aquest paisatge.
2: Doncs de Sau i els Monegres ens anem al Caixó Faixa, no, Andrea?
3: Sí. No li hem dit què és.
2: Ara li direm.
4: Caixa o Faixa?
2: És molt fàcil, Carlota, no t'espantis.
3: És que ha posat una cara i dit, no l'hem avisat abans de començar l'entrevista.
2: Acabem totes les entrevistes amb aquesta secció que es diu Caixa o Faixa, que són 5 dilemes. Nosaltres et proposem un dilema amb dues opcions i tu has de respondre el primer que tingui al cap, sense massa complicacions. Començarem amb l'Andrés i si t'enfades, t'enfadaràs amb ella i no amb mi.
3: Val. Jo crec que la Carlota serà de respondre ràpid.
2: Té pinta, però en veurem.
3: Té pinta de no vacilar. Escriure o traduir?
1: Escriure.
2: Tenia raó, Andrea, és molt ràpid.
3: És que també era molt fàcil aquesta.
2: De la Ramona llegiries l'assaig anormal o escoltaries el podcast Deliris i Epopeies?
1: Escoltaria el podcast, potser.
2: Ho ha tingut clar, però no tant. Hi ha hagut una mica més de silenci.
3: Mala escriptora, la Ramona. No és tan bona escriptora. Estètica o massacre?
1: Massacre.
2: També claríssim. Sau, el grup de música o la novel·la del Ferran García?
1: La novel·la del Ferran García.
3: I l'última. Escriure fantàsticament sobre l'amor i no viure'l, o tenir una vida plena d'amor però no tornar a escriure mai més sobre aquest tema?
1: Tenir una vida plena d'amor.
3: I no tornar-lo a escriure.
1: No tornar a escriure mai més, sí. No sobre aquest tema, sobre res.
2: Sobre res? Oh, mira, has vist?
3: Una vida plena d'amor, clar, et fa... Clar, és veritat...
2: Ah, tu què triaries, Andrea?
3: Home, et dic, qui escriu és un atormentat, per definició. Per tant, si tens una vida plena d'amor...
1: No sé, jo conec gent, que triaria escriure i...
3: Ja.
1: Vull dir que...
3: Escriure amb èxit, també triaríem, potser.
1: Bueno, clar, també. Sí, bueno, no, l'amor està bé, no? Jo crec que en l'amor encara sóc una mica antiga, no?
3: De cas, és això molt hippie, eh?
2: Bueno, està molt bé acabar una entrevista amb l'amor, tot i que ha triat Massacre, també s'ha de dir per sobre d'estètica, ara ha triat l'amor.
1: Estètica no es pot triar.
3: Estètica, ja.
2: Doncs, Carlota, moltíssimes gràcies per aquesta estoneta a la pila, per haver escrit aquest gran llibre, Els Germs, que us recomanem a tots escoltar-lo. I res, segur que ens veiem ben aviat amb alguna traducció, amb algun llibre de contes, amb alguna nova novel·la.
3: Recordem que surt en castellà, no? El setembre, l'octubre.
1: Sí, l'octubre.
3: Anagrama també, així que per sort et podran llegir.
1: Sí, mentrestant farem això, farem monòlegs per Catalunya, vull dir que vinguin.
2: Doncs aneu a escoltar a la Carlota i llegiu-la.
1: Gràcies.
5: Per cert, una secció d'Irene Jaume.

0: shots in the air like bat, bat, bat, bat, mad. Book smart with the bars, but I never learned that from school.
1: I ja tenim aquí a la nostra estimadíssima Irene Jaume, que ens ha fet la bronca perquè no li hem posat la cançó que tocava.
2: No, però ara entendreu per què. Bueno, ara no, ara quan...
1: Ja,
2: ara vos ho explicaré.
1: Què hauríem d'haver posat, Irene?
2: Hauríem d'haver posat una altra cosa i després entendreu per què, però jo vos ho diré i direu, ah, era això, i ja està.
3: Però és que ens ho vas dir...
2: Ui, no, no vos ho vaig dir, no, va ser raó meu que no vos ho vaig dir.
3: Ah, confiaves en la telepatia.
2: Vaig confiar en la telepatia.
1: És que funciona molt últimament la telepatia aquí a l'opina.
3: És que últimament no hi ha malentesos en el món ni amb les persones i confia molt tot això. No.
2: Bueno, avui és dia de 9 de maig i avui fa just 101 anys que va néixer Malcolm X, un dels líders de la comunitat afroamericana més conegut de la història. I volvem a xerrar una mica d'ell i d'un parell de coses més. Ell va néixer a Omaha, Nebraska, i va tenir una infantesa marcada per la violència racial i la persecució a la seva família per membres del Ku Klux Klan. De fet, son pare el van assassinar i sa mare va acabar ingressada a un centre psiquiàtric, fet que va provocar que Malcolm X va passar 4 anys a un centre de menors fins que va ser adoptat per una família de Michigan. Després se'n va anar a viure amb la seva germana gran a Boston i en aquella ciutat, bueno, en la situació que ell ja havia anat arrossegant, fa una mica el que pot i acaba caient en el crim i l'empresonen per robatori a mà armada durant 7 anys. A la presó entra en contacte amb la religió musulmana i se converteix a l'islam. De fet, sabeu per què se deia Malcolm X?
1: Doncs no.
2: No, jo vos ho explicaré. El seu nom era Malcolm Little, però ell va decidir canviar-se el nom per un cognom desconegut en honor als esclaus dels quals era descendent. Va ser com la seva manera de reivindicar el llinatge mai conegut dels seus avantpassats africans i treure-se de damunt el llinatge que els amos blancs havien posat a la seva família quan varen arribar als Estats Units i varen ser venuts com esclaus.
1: Ah, perquè l'esclau portava el cognom de l'amo, no? Com si diguéssim.
2: Sí. I ell, com que era descendent d'esclaus, va decidir retre homenatge d'aquesta manera, posant-se aquesta X. De fet, més tard, un any abans de morir, Malcolm X va tornar a canviar-se el nom, aquesta vegada pel de... no ho pronunciaré bé... Elai Malik El Shabazz.
3: Welcome to the club. Això sí. És pilesc, això és pilesc.
2: Això és pilesc, que és veritat, no passa res. Jo sé que aquí no m'ho jutgeu.
3: Hauríem de tenir com una falca que quan diem alguns noms així surti pilesc.
2: El pilesc.
1: Que sonaria massa, crec.
2: Bueno, Malcolm X va esdevenir portaveu de la nació de l'islam, encapçalada per Elijah Muhammad, però quan va retornar d'una visita a la Meca el 1964 se va desmarcar d'aquest grup, ja que se va convertir a la branca sunita de l'islam i va deixar de parlar només pels afroamericans i se va començar a dirigir a tota la humanitat. Això no va fer gaire gràcia a la nació de l'islam i hi ha dues versions. La nació de l'islam deia que l'havien expulsat i ell deia que se n'havia anat. Aquest canvi de rumb i de perspectiva política li va causar molt de problemes, fins en el punt que dia 21 de febrer del 65, que només tenia 39 anys, va ser assassinat davant la seva dona i el seu fill, mentre es feia un discurs ja com a líder d'una nova organització que va crear ell, que era l'Organització d'Unitat Afroamericana a Manhattan.
1: Que jove, jo pensava que l'havien matat. Ja
2: tenia 39
1: gran.
2: Anys, el van matar l'any que en feia 40, de fet, sí. Si vos interessa llegir els seus discursos
3: com el
2: i idees...
3: Matar?
2: Sí.
3: Ah? Com el van matar?
2: De 7 tirs.
3: Ai, sí. Va ser la família,
2: va ser un tirotoig. Sí, sí, va ser molt heavy. Llavors, si vos interessa llegir els seus discursos, idees i l'evolució que va tenir, vos recomano el llibre Per tots els mitjans necessaris, publicat per Editorial Manifest. D'aquest polític i activista se podrien dir moltes coses, però va ser una de les figures claus per la lluita dels drets de les persones negres en els Estats Units i m'atreviria a dir que del món sencer. A la seva autobiografia, publicada per l'editorial Capitán Swing, que aquí faig una crida perquè la traduesqui qualcú en el català, aquesta autobiografia que està contada per Alex Haley, podreu trobar-hi la història de la seva vida i una perspectiva molt valuosa sobre les mentides i limitacions del somni americà i sobre racisme d'una societat que nega als seus ciutadans no blancs l'oportunitat de somiar. A la primera part del llibre, en una presentació escrita pel periodista Michael Handler, explica que aquest periodista se va trobar amb Malcolm X uns dies abans de que ell anunciés aquesta ruptura en la nació de l'Islam, i quan en Malcolm se'n va anar de casa dels periodistes, la dona del periodista li va dir: "Tenc la impressió d'haver fet estè amb una pantera negra." No sé si això va ser una premonició, però si xerrant de Malcolm X hauríem de xerrar dels Black Panthers, clarament inspirats políticament per ell. El moviment, fundat per Bobby Seale i Huey P. Newton, va esdevenir una organització que va donar resposta a moltes necessitats de la comunitat afroamericana d'aquella època, duent a terme diversos programes socials comunitaris, com el programa de Berenars, traducció, esmorzars gratuïts
3: pels catalans.
2: Exacte. Esmorzars gratuïts per les criatures, habilitació de clíniques gratuïtes per la població i la lluita contra les drogues, perquè creien que alienaven a tothom. I a banda d'això, pues, feien classes gratuïtes de dret i economia, autodefensa i primers auxilis. Per conèixer més sobre el partit, podeu llegir el còmic El partit dels Panteres Negres, que va publicar Tigre de paper.
1: Ah, sí, el recordo, que jo me vaig estar mirant a la llibreria en el seu moment.
2: Sí,
1: molt xulo.
2: Està molt bé, perquè, a més, dues programes de 10 punts que tenien els Black Panthers, que crec que, encara que hagin passat molts d'anys, podria seguir vigent, sí, la veritat. I, xerrant de Black Panthers, sí que m'agradaria fixar-me en dues dones importantíssimes, com són Asata Shakur, que malauradament va morir el setembre de l'any passat, i Angela Davis, per suposat, que, afortunadament, continua viva. Shakur va ser una activista que va ser detinguda i empresonada, acusada d'haver assassinat un agent de policia i de ferir-ne un altre, i va declarar, per sorpresa d'absolutament ningú, haver patit tortures i vexacions durant el seu empresonament. El 79 es va escapar i va viure com a fugitiva fins al 84, fins

0: que coneixes el Tupac.
1: Ara va la llest. No,
0: que Tupac, es deia Tupac pel Tupac Amaru, que era un líder indígena inca, no, crec? O...
1: Sí. Tio, i, és a dir, hauríem d'haver posat una cançó al Tupac, no?
2: Sí, però bueno, sí. Ja la posen en un altre dia, no passa res.
1: Em fallat molt, Marc.
0: No passa res.
1: Això és el que hem fet.
2: Vos ho podríeu haver dit i no ho vaig. No, no, no hi vaig pensar.
0: No te'n saps cap de memòria, Andrea? No et pots repejar aquí.
1: Buah, sí, que...
2: Seria boníssim, eh? Que ara he començat a repejar.
1: Què te vols fer? No, no, ni, no, ni, no, no, no, no.
2: Seria increïble. Bé, per conèixer la vida d'aquesta grandíssima dona, podeu llegir una autobiografia publicada per Capitán Swing. Tondi, per favor, que qualcú tradueix aquí aquesta meravella d'autobiografia en es català.
0: Mira, mira que
1: sona. Bueno,
2: el tècnic,
1: bueno.
2: Que voleu! El tècnic, increïble.
0: Ens ha salvat el cul un cop més.
2: Increïble. Ah, i bueno, què dir d'Angela Davis, no? Molt més coneguda que Shakur. Davis va destacar per ser una estudiant excel·lent, fet que la va ajudar a rebre una beca per poder estudiar a Nova York, i allà va entrar en contacte amb el marxisme i la militància política, i va poder assistir a conferències amb autors com James Baldwin, a Marcuse o Adorno. Va viure a Alemanya i en l'esclat del Black Power va tornar als Estats Units perquè trobava que s'estava perdent qualque cosa, i va començar a involucrar-se amb els Black Panthers i amb el Partit Comunista. I com Shakur, Davis també va ser acusada de delictes. En el seu cas, va introduir una arma dins la presó, i l'FBI la va declarar una altra vegada una de les criminals més cercades. La van detenir, la van arribar a detenir, però va ser absolta de tots els càrrecs. L'obra d'Angela Davis s'ha centrat principalment en el feminisme i l'abolició de les presons, i el primer llibre que vos recomanaria, que és un clàssic que segur que coneixeu, que és Dones, raça i classe, publicat també per Tigre de Paper, amb aquest llibre crec que la majoria de feministes varen descobrir el concepte d'interseccionalitat i l'importància de tenir en compte aquests tres eixos, no?, a l'hora d'anar pel món. Aquest llibre és una mica la reconstrucció de la història oculta i ocultada de les dones i les persones negres en els Estats Units, des de l'època abolicionista de l'esclavitud fins a l'actualitat, i amb aquest llibre Davis no només va assenyalar l'origen de les desigualtats i els antagonismes de raça, classe i gènere, sinó que també fa propostes per construir un projecte emancipador. L'altre llibre que vos recomanaria és Abolició, també publicat per Tigre de Paper, un recull de textos i assajos d'aquesta activista i pensadora amb el qual ha contribuït en el debat sobre seguretat i presons. En aquest llibre ella aborda la història de la pràctica i el pensament abolicionista de les presons dels Estats Units i del món, i la contribució de les dones en aquestes lluites. I per avui ja ho tindríem, però jo el que volia és que, aprofitant aquesta efemèride, era important xerrar una mica per damunt, perquè d'aquestes persones i d'aquest tema podríem estar hores i hores, de la història de la lluita pels drets de les persones afroamericanes, però també per reivindicar que avui en dia ens hauríem de fixar una mica més en quines condicions duen vivint els nostres veïns i veïnes d'altres parts del món que han reconstruït la seva vida aquí, i donar les gràcies als moviments socials antiracistes que han aconseguit, per exemple, que hagi tirat endavant la iniciativa de regularització de persones, que fa anys que aixequen el nostre país cada dia com nosaltres, o la lluita contra els TIES, que a vegades se mos oblida que és la zona franca, i tenim una presó feta expressament per tancar-hi i deportar persones migrants.
0: Agrair també a editorials com Tigre de Paper i Manifest Llibres, que has mencionat, perquè som molt compromeses amb aquest tipus de lluita. No és gens fàcil traduir aquestes veus, portar-les aquí, donar-les a conèixer. Sí que els catàlegs tenen una importància cabdal. I és curiós perquè tu has vingut amb l'efemèride del naixement de Malcolm X, i nosaltres hem començat el programa amb una altra efemèride, que és que avui fa 490 anys que li van tallar el cap a Ana Bolena.
1: Hòstia!
0: Quina és la relació entre una i altra? És que fa uns anys, fa 4 o 5 anys, van fer una sèrie a Anglaterra d'Ana Bolena i van decidir que l'actriu que l'interpretava fos de raça negra.
1: Vale.
0: I, evidentment, et pots imaginar la que es va liar. O sigui, els racistes van sortir de sota les pedres.
1: De sota les pedres.
0: I a la pobra noia que interpretava Ana Bolena li van caure hòsties per tot arreu, cosa que també demostra que els discursos com els de Malcolm X encara han de ser molt vigents, com deies, perquè...
1: Total. Perquè fins i tot arriben a Hollywood.
0: Hollywood, sí. Bueno, imagina, Anglaterra, total. I aquí al costat, com deia ara l'Irene, amb el tema aquest de...
1: I crec que és important també reconèixer-ho, perquè jo què sé, un llibre com Dones, raça i classe feia moltíssims anys que estava en castellà. Vull dir...
2: no? A Cal té aquesta edició històrica de fa un munt d'anys, i és, import,

0: important també que hagi editorials que, malgrat aquest llibre es faci tant d'anys que estan publicats en castellà, els publiquin en català, perquè, no? Perquè a vegades, òbviament, se poden llegir en castellà, no? Però quan són traduccions, jo sempre ho dic, quan és una traducció, jo m'estimo llegir-la en català, no?
1: Clar, clar que sí.
0: Llavors, crec que és important fer aquest reconeixement i sobretot això, que no és fàcil, i crec que són llibres que les editorials s'arrisquen a publicar-los perquè segurament no tenen un públic massiu, no? Però...
2: No, però és tota una declaració d'intencions, no?
0: Sí.
2: Que cal tenir i, ostres, jo crec que també són de fons, són llibres de fons. Total. En el sentit de dir, algun dia necessitaràs recórrer a
1: i que durant molt temps
2: lectura.
1: És això, que dona la sensació que si ja està traduït en castellà ja no feia falta. Exacte. Que estigués en català, i això està canviant a poc a poc i és d'agrair.
0: Sí, jo crec que a més en l'àmbit de l'assaig, que hi ha molta més cosa en castellà que en català, s'ha de posar en valor que editorials estiguin fent aquesta tasca, perquè és complicada, perquè no crec que puguin viure d'això. I perquè en el final, pues, gent com Angela Davis, Asata Shakur, Malcolm X, etc, són pensadors i pensadores que ens poden ajudar també avui en dia, que no és una cosa que se va quedar allà estancada en una època concreta, sinó que encara ara podem extraure lliçons i aprenentatges per surfejar també aquesta època que estem vivint.
1: Doncs ja per acabar, dir també, ja que m'he posat a parlar de sèries abans, que Malcolm X apareix com a personatge a una sèrie que es pot veure a HBO que es diu The Godfather of Harlem.
0: Ah, sí, no lo sabia,
1: el
0: no me l'apuntaré.
1: De Harlem,
2: no, tothom s'ha d'apuntar. Sempre que en Marc parla de sèries i pel·lícules, tothom llapis i bolígraf, sisplau.
1: Jo no sé quina creuada tens avui contra mi, Andrés Genovart. Això és perquè ha vingut un altre premi Anagrama, la Carlota Burr, i s'ha sentit empoderada, i com jo no tinc el premi, m'està fent el buit. M'està fent bullying en directe.
0: Sí, estàs fent bullying, Andra, no li facis, pobre.
2: Aquí no diem paraules en anglès.
0: Ah, perdona.
2: Assetjament. Però no és el cas.
1: En fi.
2: Vinga.
1: Que soni l'última cançó del programa. Què he triat jo com la resta?
2: Què has triat tu? La última vegada que passarà, programa. Ja t'ho dic.
3: La pila de llibres que no para de créixer. Amb Marc Cerrudo i Andrea Genovart.

0: I com sempre, amics i amigues, acabem fent una recopilació de tots els llibres que hem anat apilant al llarg del programa. Si sou més de gats que de gossos, llegiu El gat d'or i altres llegendes felines de l'Àsia.
1: Si us preocupa tant com a nosaltres la crisi de l'habitatge, llegiu l'assaig Un metre quadrat de Llucia Ramis.
0: Si voleu fer un viatge al Pantà de Sau i a les profunditats de l'ànima humana, llegiu Els erms de Carlota Gurt.
1: I si, com sempre, sou tan llestos com nosaltres i voleu fer cas a les recomanacions de la nostra estimadíssima Irene Jaume, llegiu la biografia de Malcolm X per Capitán Swing, Malcolm X per tots els mitjans necessaris, que és una altra biografia per l'editorial Manifest, El partit dels Panteres Negres, un còmic de Tigre de paper, novel·la gràfica, perdoneu-me, Angela Davis, Abolició per Tigre de paper, i un altre assaig, Dona, raça i classes, d'Angela Davis, també per Tigre de paper.
0: I amb aquest reguitzell de lectures afroamericanes marxem. Bona nit i bones lectures.
1: Bona nit, xorissos.
2: La pila de llibres que no para de créixer, amb Marc Ferrudo i Andrea Genovart. Que tot se'n va, és mentida. Que tot passa, és mentida. T'has aturat avui? Cada migdia a ICAT et convidem a fer una pausa.
3: Pausa.
2: Una hora dedicada a tu per abaixar el ritme i escoltar les converses de l'Albert Miralles, la Mariona Batalla i els seus convidats.
4: Crec que les teves posicions davant de persones que no pensen com tu inclús poden sortir reforçades.
5: Els cuiners que fem cuina catalana tradicional, el que hem d'aconseguir és professionalitzar-la.
3: Pausa. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
1: Pausa.
2: Escoltes i cas.

parlar avui amb un filet de veu, que és el que tinc. Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Evidentment, avui no parlaré. Només dir-vos que no sé per què estic així, però porto... Avui és el dia que tinc una mica més de veu, però porto un parell de dies així. Sé que és molt desagradable, però vull que m'entengueu. Hem començat amb Víctor Partido, seguirem amb la Joana Everett, Beth Thornton, a l'aparador del programa hi posarem Bill Callahan, i espero poder anar recuperant la veu aquests dies, perquè si no, això serà un desastre. Sigui com sigui, benvinguts i benvingudes al Delicatessen.

Víctor Partido, Juana Everett i Beth Orton. I com us deia ara l'aparador del programa, nou àlbum de Bill Callahan, que és una meravella. Surt una mica més de filet de veu, es diu My Day of 58. 58 són els anys que té Bill Callahan. Mare meva, quin desastre.

És una llàstima que no us pugui explicar massa més, perquè és un àlbum que em sembla sensacional, però ja veieu la veu que tinc. I avui acabarem el programa amb Lila Dayan, Father John Misty, Iron and Wine i Bonnie Prince Billy. Us demano moltes disculpes per fer un programa així. Espero demà estar millor.

Jo crec que feia anys que no passava alguna cosa similar, tot i que estic intentant recuperar-ho de la manera que sigui. Ja veieu que ara encara tinc una miqueta més de veu. Suposo que és per això de fer silenci. Gràcies per ser-hi, de bo, i gràcies per tenir aquesta paciència, per fer-nos costat i per ser exigents amb la bona música. Demà espero estar algo millor.

0: Escolta, Zicat.
1: Gabriel! I Paco Amoroso!

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Cada matí, els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: L'Albert fa uns dies ens va preguntar, porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre, el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
3: No.
1: Mira, amb un... Pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000, segons els comptes, per
4: 3.000 programes el divendres!
5: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: Escoltes i cas.

0: Una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara els diumenges a les 10 de la nit.
0: iCat.